Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iVoox. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.

0: Sou una entitat?
1: Organització sense ànim de lucre?
2: Associació de veïns?
3: Artista?
4: ONG? Músic?
0: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
5: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
6: És gràcies!
5: Estàs escoltant Esplugues FM.
7: Esplugues FM.
8: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

Treu la llengua. Treu la llengua fora, al carrer, quan et creues amb més gent. Encara que vagis amb pressa, saluda sempre traient la llengua. Quan juguis a l'escola, al pati o al parc, treu la llengua. A les extraescolars, extra de llengua. Treu la llengua quan facis un directe o comentis un partit. Que si marca o no marques, treguis la llengua. Influencia traient la llengua o viciant-te un joc amb amics. Treu la llengua quan llisquis a la dreta, en una primera cita, abans d'un primer petó. Que els petons de debò es fan amb la llengua. Treu la llengua arreu i amb tothom. Estiguis de pas o et quedis per sempre. Fes-ho com vulguis, però deixa't anar i treu la llengua.

piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.

0: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
1: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
2: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
3: Esplugues FM, Ràdio Cultural i Associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Carpe Diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
1: ¿Sabías que una gran part de les urgències mèdiques es poden resoldre sense haver d'anar a l'hospital? Si no et trobes bé o si et fa mal res, el millor és trucar al 061. Al 061 sempre tens un metge o una infermera a prop per atendre't, orientar-te o indicar-te a quin centre sanitari t'has d'adreçar en cas que calgui. Per una salut millor, 061 CatSalut Respon. Generalitat de Catalunya.
2: Crònica de la vida d'Esplugues, 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la Vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la Vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.
3: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
1: De dilluns a divendres, a les 4.
0: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
2: 6 amb condó, ell s'hi nega. I sense, jo passo.
3: Si ell imposa la seva voluntat en les relacions sexuals, és violència. Qui no respecta la llibertat de l'altre es converteix en agressor. Ni agressor, ni còmplice. Aturem les violències masclistes. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Generalitat de Catalunya. 7,5 milions de futurs.
4: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i servei per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre, al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També trucant al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
5: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
1: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
2: Veus el que veus? Fes lloc a les begudes sense alcohol. Amb l'alcohol, menys és millor. Generalitat de Catalunya.
3: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimarà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
4: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
5: Esplugues FM.
4: L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Hola, sóc en Luis Vizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentaré una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast espluguesfm.cat. Un poco de todo y algo más.
1: A Catalunya s'ha aprovat la llei que garanteix els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals.
2: Per construir una societat basada en la igualtat i el respecte.
3: I assegurar que a Catalunya es pugui viure la diversitat sexual i afectiva en plena llibertat.
1: Ens pertoca a tots evitar situacions de discriminació i violència. Si vols més informació sobre el contingut de la llei o has patit o detectat en el teu entorn que aquests drets s'han vulnerat, truca i informa't al 012 o al web benestar.gencat.cat. Junts avancem cap a la plena normalització. 012, la Generalitat al teu costat.
4: Esplugues Comerç, per tracte personal i per la qualitat dels productes, per comoditat i sostenibilitat, per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
5: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: néixer al casino de l'Aliança i que van amplificar les zones de Ràdio Barcelona amb una sola missió. Que tots els nens i nenes juguin, somriguin i visquin la màgia d'una nit molt especial.
1: Que

de somiar, cada cop que em toquen les teves mans. M'agrada sentir que per tu sóc igual d'important. M'agrada mirar en tu cap al nostre passat. M'agrada pensar

0: ¿Sabes? Algo me preocupa.
1: ¿Te preocupa?
0: Sí, ¿por qué llamas a este espacio La Ensalada? ¿Será un programa sobre cocina?
1: No, no, no, no, no, para nada.
0: ¿Entonces?
1: Es muy simple. Lo llamo La Ensalada porque cada programa tendrá temáticas variadas. Y bueno, eso me hace pensar y espero que contengan ingredientes sabrosos. Y por supuesto, estos serán los que conformen esa ensalada a la que deseo llegar.
2: Hola amigos, soy Héctor Campovelo y quiero invitarles a escuchar nuestro microprograma La Ensalada, que se emite los lunes y los jueves a partir de las 22 horas. Duro con él.
3: Hi ha una màgia que no té truc.
4: És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi.
5: Vols practicar català? Vols ajudar algú a parlar-lo?
6: Apunta't al Voluntariat per la Llengua,
7: el programa de les parelles lingüístiques a v-xl.cat.
8: Perquè quan parles, fas màgia.
9: Generalitat de Catalunya, 100 milions i mig de futurs.
0: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten als animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses. On es pot recollir aquest material? A qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.
10: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
2: Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
3: Ara, reciclant llaunes i ampolles de plàstic de begudes, pots reduir el CO2, donar oxigen a la teva ciutat i guanyar premis sostenibles. Uneix-te a Reciclos, el primer sistema de reciclatge digital que té cura de la sostenibilitat del planeta i de la teva ciutat.
4: Ecoembes i Generalitat de Catalunya.
5: Sou una entitat?
6: Organització sense ànim de lucre?
7: Associació de veïns?
8: Artista?
9: ONG? Músic?
10: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
11: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
12: És gràcies!
13: Estàs escoltant Esplugues FM.

Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iBooks. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.

0: Si necessites ajuda, si vols que t'escoltin, si vols sentir una veu amiga, truca al telèfon de l'Esperança. Sempre hi trobaràs algú. Telèfon de l'Esperança. 93 414 48 48. Sempre hi trobaràs algú.
1: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camí de Let, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador. Al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier. Al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.
2: Estàs escoltant Esplugues FM. Esplugues FM.
3: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: ¿Sabes? Algo me preocupa.
1: ¿Te preocupa?
0: Sí, ¿por qué llamas a este espacio La Ensalada? ¿Será un programa sobre cocina?
1: No, para nada.
0: ¿Entonces?
1: Es muy simple. Lo llamo La Ensalada porque cada programa tendrá temáticas variadas. Y bueno, eso me hace pensar y espero que contengan ingredientes sabrosos. Y por supuesto, estos serán los que conformen esa ensalada a la que deseo llegar.
2: Hola amigos, soy Héctor Campovelo y quiero invitarles a escuchar nuestro microprograma La Ensalada, que se emite los lunes y los jueves a partir de las 22 horas.
3: Duro con él.
4: Xerrem de Reu, programa d'entrevistes amb persones vingudes de Reu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
5: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
6: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7 i al podcast a la plataforma iBooks. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

0: això, que en diem. Per tant, és obvi, i a més ara hi ha totes les empreses aquestes de lloguer de cotxes, te'n vas a qualsevol lloc turístic i et recomana, sobretot, fes el vídeo, que quedi ben gravat, a més els vídeos ja porten data i a partir d'aquí un vídeo a la tornada. I jo sóc dels que sóc una mica pesadet, però intento en què les franquícies es desbloquegin en el moment en què tu tornes al cotxe.
1: Jo també ho demano.
0: Has comprovat, sisplau, si m'ho pots, ja m'espero 5 minuts, faci'm el comprovant de que s'entrega correcte i
1: que
0: és electrònic. Mm-hmm. Ja t'envien el mail, llavors te'n vas tranquil. Per què? Sí. Perquè ja hi ha un reconeixement de que el cotxe s'ha tornat en condicions.
1: 13 minuts i seran les 2 del migdia. Avui tenim molta cua de trucades. Va, passem la Susana, que fa 20 minuts que s'espera. Per tant, gràcies per la paciència, Susana, estimada. Bon dia.
2: Bon dia.
1: A veure, explica'ns el teu cas.
2: No és d'aquest estiu, però bueno, jo crec que és una cosa una mica curiosa. Nosaltres tornàvem de Praga amb l'últim vol de Vueling a la nit, eren les 7 de la tarda, i el meu home just estàvem a la cua per embarcar i es desmaia. Va tenir una baixada de tensió i es va desmaiar, van venir a l'equip mèdic i, evidentment, no ens van deixar pujar a l'avió.
1: Per què no et deixen pujar l'avió? Perquè s'havia desmaiat, no sabien el que passava, no?
2: Exacte. Aquesta part l'entenc, uh-huh. Vull dir, ha estat més que justificada. Uh-huh. Però, com que era l'últim vol de la nit, ja no hi havia cap persona de Vueling, ni ningú, i allà ens van deixar tirats de la mà de Déu. Menys mal de l'equip mèdic, que ens van buscar l'hotel, i l'endemà vam haver de buscar un altre vol per poder tornar. Uh-huh. I Vueling ens va fer com una mena de compensació de 160 euros per persona, que érem 3, bueno, menteixo, només amb el meu home, que era amb el que li va tenir el problema, i aquí s'acabó la història.
1: I ximpunt. D'acord, doncs primer et diria, Susana, gràcies per la paciència, a veure què ens diu en Dan. En aquest cas podríem reclamar alguna cosa més, Dan?
0: Aquí és un tema delicat, però alguns casos d'aquests hem tingut i acabem fent interpretacions i depèn molt del jutge que et correspon i que et toca interpretar si allà hi ha hagut una causa de força major per part del passatger que permet que com a mínim els gastos l'aerolínia se li faci. Home, almenys la devolució és reclamable, la devolució dels passatges pagats, és dir, quan hi ha una causa de força major tu tens dret a recuperar aquests dies, però s'ha d'acreditar. Això passa amb les anul·lacions de les reserves, que tot trenques la pama, no podràs anar-hi, doncs. I aquí hi ha un altre tema, que per exemple el tema de les taxes. Les taxes és una història que fa anys que expliquem.
1: Clar,
0: que
1: les podrien tornar, no?
0: No, és que tenen l'obligació de tornar-les, però no les tornen mai. Hi ha un real decret de l'any 60 i pico que no està derogat i que en teoria, clar, una taxa d'un vol de 40 o 60 euros no té cap sentit, perquè és molt poca.
1: Però d'un de 400
0: o 500? Un de 600, un de 700 o un de 1.000 i pico, que són vols internacionals, són importants les quanties i, per tant, es té dret a demanar sempre que s'hagi fet la cancel·lació de la reserva amb anterioritat al vol, compte. Uh-huh. I llavors, sí, es poden demanar, s'han de demanar. En aquest cas, ja et dic, aquí acabaries amb un procediment judicial intentant acreditar que ja hi ha hagut una causa de força major i que tu tens dret a recuperar almenys els imports pagats. Però
1: per tant, poca cosa, poca cosa. T'ho agraeixo molt, Susana, gràcies per haver-nos fet la consulta.
2: Vale, molt bé.
1: Una abraçada bonica.
2: Adéu.
1: 10 minutets.
0: En aquest últim cas, jo podria recomanar una cosa que és una mica lleig, però és així.
1: Susana, escolta!
0: Si la persona té dret a justícia gratuïta perquè no supera els 1.200 euros...
1: Prova-ho.
0: És que no tan sols provo, és que a més et sortirà gratis segur.
1: Ah,
0: i podràs arribar fins a la via final, no? I a sobre, encara que et diguin, pues, te la desestimo, quan una cosa no la pagaràs perquè la llei t'eximeix d'ell. Per tant, és una opció, clar...
1: També em fa gràcia que li tornen només els 160 euros a la persona afectada, el que es desmaia, però els acompanyants no. Que dius, quina delicadesa, no?, per part de l'aerolínia, que pretén que el deixis tirat a l'aeroport i que tu te'n vagis cap a casa, no? Déu-n'hi-do. Val, 677-38-77-19. Consultes, Fran.
3: A veure, mira, la Mercè aquest estiu havia d'agafar un vol de Ryanair, però va arribar amb una hora i escaig de retard. Si hagués arribat a temps al Prat, haguéssim pogut agafar des del Prat un autobús que els portaria allà on viuen, que és Tortosa.
1: D'acord.
3: Què va passar? Que ja no sortia cap més autobús perquè l'últim era a les 10 de la nit i van haver d'agafar un Uber i van pagar 180 euros. No vam reclamar perquè segons vam investigar, no era viable perquè el seu retard d'una hora i escaig no aplicava. És cert, això?
0: És cert. Absolutament cert, perquè les aerolínies tenen el dret a tenir un retard de 179 minuts i són indemnes. Aquest és el gran drama i això ho contempla la llei. I a més us diré una cosa, des de que cada vegada hi ha més pressió sobre les aerolínies per temes de compensacions i de retards, també és cert que cada vegada tenim avions que aterren amb 178, sí. 179, 177 minuts. No és casual. No és casual, és dir, no les operadores crec. Treballen i intenten forçar determinades operatives. Et diran que no, ja ho sé.
1: Home, clar que han de dir no, però...
0: Però, clar, a partir del 170... És dir, pots anar trampejant. Quan tens un avió que et fa 10 salts al dia, i a determinats llocs pots anar trampejant amb determinades estructures que et pot arribar a donar aquest resultat.
1: Es foten 150 per l'autopista, no? Com si anessin en cotxe, bàsicament.
0: També guanyen temps, és cert, això dius, no, és que un vol que pot durar, a part de que els vols, per exemple, un cas clar és Barcelona a les Illes, no? Balears, els vols duren uns 40 minuts, però està establert clarament com si duressin una hora i alguna cosa. Els retards...
1: Es curen amb salut, diguem-ne,
0: sí. Per tant, diuen que jo som l'aerolínia més puntual això és, posem-ho tot entre cometes.
1: Sí, clar, si poses d'aquí a Mallorca dues hores, clar que seràs puntual, mitja hora. Va, farem una consulta breu, que tenim la Núria del canal telèfon. Núria, et demano molta brevetat. Bon dia, estimada.
4: Sí, hola, bon dia. Mira, resulta que la meva filla havia comprat uns bitllets per vindre el 17 de desembre a Vueling. Vale? Llavors, ara, després d'un mes i mig, perquè ella sempre els compra abans per els preus, clar, ara li diuen que no fan el vol, que retornen els diners i punto. Clar, ara qualsevol companyia que mira, com que hi han passat més temps, però els vols s'han
1: ull de la cara.
0: Sí.
4: I li pugen el triple.
1: En aquest cas, la teva filla, jo, que m'ho ha xivat el Nil, viu a Oslo, va comprar els bitllets en molt de temps per aquest 17 de desembre. Nil, què passa en aquests casos?
0: No, en aquests casos...
1: Ai, Nil, Dan, és el nostre productor.
0: Com si vol, puc contestar.
1: Com ha xivat ell.
0: No, és claríssim. És dir, de la mateixa manera que les aerolínies tenen l'obligació de pagar compensacions, 250, 400, 600, si cancelen o retrasen un vol de més de 180 minuts, a partir dels 14 dies abans del vol, tenen dret a cancel·lar els vols en més de 14 dies sense cap mena de punitat ni compensació ni res. Per això és tan important que quan preparem grans viatges, i aquí és on te plantejava les agències de viatges, que és un pack, compte, perquè si tu et compres et muntes el gran viatge a l'altra punta del planeta i et falla el vol d'anada i t'ho comuniquen en més de 3 setmanes,
1: tu menges
0: tot.
1: Per tant, en el cas de la filla de la Núria, si ho haguessin cancel·lat més enllà del 3 de desembre, m'invento, el 4 de desembre, tindria dret a compensació. Com que l'han cancel·lat o anul·lat el vol abans del 3 de desembre, malauradament la llei l'empara, no li han de tornar un duro.
0: No, han de tornar, per això poden cancel·lar aquests vols anul·lats. Sí és cert que ara és un bon moment de cares, des de penso que és la setmana que ve fins a finals d'any, les aerolínies s'estan traient, ho adverteixo, els ulls, perquè estan amb una competència bastant feroxa, parlem Ryanair, Vueling, Air Europa, i hi ha una baixada de preus importants.
1: Per tant, que compri ara.
0: En bitllets, almenys a nivell de l'estat espanyol i Europa.
1: Núria Alcanar, gràcies per haver-nos trucat. Una abraçada.
4: Moltes gràcies.
1: Fins ara. Adéu. Sí. Va, que ens queden 4 minutets. 677-38-77-19. Consultes ràpides, Fran.
3: Mira, parlàvem de l'endarreriment dels avions. Precisament, l'Albert està reclamant la indemnització d'una companyia aèria per un retard de més de 3 hores. Un vol. D'un vol. I llavors demana... Com és més fàcil aconseguir una indemnització? A través d'una web que es dedica a fer aquestes reclamacions, que normalment em cobren comissió, o a través de la web de la companyia aèria?
1: Què és més eficaç?
0: No, és que no és incompatible. És que primer tothom ha de demanar-ho a la companyia. És a dir, el consumidor té l'obligació, el dret de consum, és primer sempre has de fer la reclamació a l'aerolínia, a l'agència de viatges, a l'empresa de lloguer de cotxes. I si en 30 dies aquesta empresa com a consumidor no t'ha respost, no t'ha resolt el problema, llavors has de buscar la segona, el plan B, que és o una companyia d'aquestes que diu ell, o un advocat, o l'Agència Estatal de Seguretat Aèria o el Ministeri de Foment amb temes de transport, que també va, quan és a dir, passar el segon pas, però la reclamació prèvia a l'empresa que has
1: s'ha de fer sí o sí,
0: sempre
1: que és el que ha fet l'Òscar.
0: Sempre s'ha de fer per llei.
1: N'heu fet alguna vegada i l'heu guanyada?
5: Jo he fet una ara, fa uns dies,
3: mira.
5: Però perquè jo he fet un viatge molt llarg, jo tenia una assegurança molt bona, que tenia la mala sort de... És un tema maletes. Les maletes només se'n cobrien en els vols, menys el de tornar a casa, que és aquest ja no entrava, com que hi havia vaga a l'aeroport del Prat.
1: I just l'han perdut allà.
5: Van perdre 8 maletes, han arribat totes, però una ha arribat feta caldura, està trencada, i he reclamat i em diuen, no, és que això s'ha de reclamar quan arriba la maleta a l'aeroport. I dic, ja, però és que no m'ha arribat a l'aeroport. M'ha arribat a casa 10 dies després i l'he vista ara. I aleshores ara estem en aquesta reclamació amb la companyia.
1: Què podem fer en aquests casos? I et pregunto sobre maletes. Quan, Dan, el continent de la maleta hem de tenir factures de tot, si no, no podem reclamar.
0: No, això no és correcte. L'Audiència Provincial de Barcelona ja va determinar que el llistat de pertenències i valoracions havia de ser suficient el que feia el passatger. Què està passant? Que moltes companyies aèries, quan es perd un equipatge amb l'excusa de dir, és que l'estem buscant, enviïm vostè la llista amb alguns elements. I tu t'envies la llista amb tota la bona voluntat del món, amb els tres coses més importants, perquè a veure si la troben, i després quan això acaba trobant la maleta o no trobant-la i demanant o reclamant, en un procediment judicial apareix la inicial llista, perquè tots els mails que nosaltres enviem queden
1: arxivats
0: amb cada reserva, etc. Apareix la llista de les tres coses i dius, escolti, aquest senyor m'està reclamant 1.500 euros o 1.700,
1: només
0: per això. I això entenem que és un valor de 150 euros.
1: Per tant, entenguem també que tots els mails que nosaltres ens intercanviem amb la companyia, al final aniran un expedient. Per tant, si ens demanen un llistat de pertinences, intentem fer-lo el més exhaustiu possible. Ens queda 1:30. Això que deia el Fran.
0: Quan parlem de destrucció, un cop entregada, hi han 7 dies per fer la denúncia, que pots anar a la Policia Nacional allà al mateix aeroport o Guàrdia Civil, de dir porto aquesta maleta, me l'han entregat, o a la companyia, però s'ha d'acreditar en 7 dies la destrucció dels elements que hi hagin, i després a partir d'aquí, perquè si no ja ha prescrit, ja has perdut el plaç, és a dir, amb maletes hi ha els plaços de 7, 21 i a partir de 21, és a dir...
1: Escolta'm, Dan, quan és el proper pont? Quan ens toca el proper pont? Em sembla que ja anem a desembre, no? Tornes el 6 de desembre? O el 4, o el 5, o algun d'aquests?
6: Abans, ha de venir abans.
1: Has de venir abans, perquè...
0: De fet, ho has fet molt bé, perquè normalment els mitjans de comunicació sempre et fan anar a explicar aquest tipus de coses amb anterioritat. La gent no els hi ha passat res. És a dir, el mes de juny, i jo et comences a trucar. Gràcies, per dir, escolta, vinc i has explicat. I jo sempre dic, però això ho has de fer el setembre, que és quan la gent està encabronada.
1: Bravo!
0: Que porten 15...
1: Perquè nosaltres busquem la solució, Dan. Avui hem parlat i ens ha acompanyat i volem que torni en Dan Miró, expert en aeronàutica, en advocat expert en aeronàutica. Moltes gràcies, Dan. Tornaràs aviat, una abraçada.
0: Com vulguis.
1: Malcom Otero, Marta Bonou, i no us he deixat parlar,
6: No, però estava...
1: m'ha pres a punts. M'heu de venir demà o demà passat,
6: Sí, d'acord.
1: Fran Domènech, que ens tornem a sentir demà.
3: Demà ens veiem.
1: Demà parlem de posar el cos a punt per la tornada a l'escola i a la feina.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. L'exèrcit rus continua colpejant Ucraïna. Aquesta matinada un atac amb míssils i drons ha danyat un edifici residencial de diverses plantes a Odessa, al sud d'Ucraïna. Segons les autoritats locals, 8 persones han resultat ferides. També s'han sentit explosions a Kyiv. Rússia ha intensificat en els últims dies els seus atacs, aprofitant la falta de defenses antiaèries d'Ucraïna. El govern ucraïnès ha demanat a l'Organització Aèria Internacional que recomani paralitzar els vols comercials per l'espai aeri rus, tot després que Zelensky anunciés que incrementaran els atacs amb drons. Les companyies turques Pegasus i Turkish Airlines ja han cancel·lat alguns vols a Moscou. Mentrestant, Salvador Illa confirma la visita a Kyiv, la capital d'Ucraïna, tot i els últims atacs russos. Des de Varsovia, el president ha explicat que l'objectiu és fer els primers contactes perquè Catalunya pugui col·laborar en la reconstrucció del país un cop s'acabi la guerra.
2: El que venim a fer és a mostrar el nostre reconeixement a la resiliència i a la fermesa dels ucraïnesos i també ajudar-los a preparar el país per la pau que volem que arribi el més aviat possible.
1: Si tot va bé, el català executiu s'estarà a Ucraïna un dia i mig. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
3: Pedro Sánchez compareix avui al Congrés per la crisi de Ceuta. Ho farà després de l'informe de la policia que apunta que les forces de seguretat del Marroc van ser totalment permissives amb l'entrada de migrants i que fins i tot els van guiar cap a la frontera. El govern espanyol insisteix a exculpar les autoritats marroquines i qüestiona els policies de la unitat d'estrangeria que signen l'informe.
1: El jutge envia un centre d'internament per a menors als dos joves detinguts per la mort d'un home dimarts a Manresa. La causa s'investiga per un delicte d'homicidi. A la comarca del Bages s'han multiplicat els actes d'homenatge i record a la víctima. Centenars de persones s'han concentrat a Manresa i a Castellnou de Bages per demanar justícia.
3: Benjamin Netanyahu visita Gaza amb la vista posada en les eleccions generals de l'octubre. El ministre de Defensa suggereix fer fora els gazians d'aquest territori. L'exèrcit mata 3 palestins a la franja, dels quals 2 són menors.
1: El documental Broken English, dedicat a Marianne Faithfull, inaugurarà el Festival Inèdit de Barcelona. A la mostra també s'hi estrenaran el documental d'Albert Serra sobre la cantant alemanya Ingrid Caven i el curt flamenco de Carla Simón. L'inèdit es farà del 29 d'octubre al 8 de novembre. La Setmana del Llibre en Català presenta una nova edició i es fixa com a objectiu igualar els més de 100.000 visitants de l'any passat.
3: Arrencarà el 18 de setembre i es tornarà a celebrar el passeig de Lluís Companys de Barcelona. Enguany els organitzadors volen acostar-se més que mai al món digital. En aquest sentit, es programaran converses amb persones que recomanen llibres a través de les xarxes, com Marta Sangrà o Ània Posada. També cada dia es farà un podcast en viu, entre els quals el de 3CAT Club Tàndem, de Marina Porres i Juliana Canet. El president d'Editors.cat, Oriol Magrinyà, reivindica la setmana en un moment, diu, d'emergència lingüística.
4: Les notícies que arriben referents a la llengua ens preocupen, a vegades ens indignen, i en aquest context creiem que la Setmana Llibre en Català s'erigeix una mica com un cert contrapunt, com una mostra innegable de la fortalesa i la vitalitat del sector editorial en llengua catalana.
3: Al llarg de 9.000 metres quadrats s'hi trobaran prop d'un centenar de casetes i més de 200 autors que signaran llibres.
1: Esports, el ja exjugador del Barça, Marc Asador, ha deixat entreveure cert descontentament amb la manera com el club ha gestionat la seva sortida com ha cedit al Deportivo de la Coruña. Va marxar l'últim dia de mercat després que li retiressin el dorsal i l'apartessin dels entrenaments.
3: El Girona, el migcampista Unahi, marxa al Panathinaikos grec. El marroquí deixa Montilivi a canvi d'uns 16 milions d'euros i un en variables a més d'un percentatge en cas d'una futura venda.
1: La nova capitana del Barça femení, Patri Guijarro, diu al tot costa de Catalunya Ràdio que l'equip seguirà aspirant a tots els títols, tot i els canvis en la plantilla. Patri també ha elogiat la seva predecessora, Alexia Putellas. Diu que ha abandonat el club després de marcar una època.
3: El Sabadell s'ha proclamat campió de la Copa Catalunya després de derrotar el Barça Atlètic a la Nova Creu Alta per 2-1. És el segon cop que el club ballesà guanya aquest títol. El Barça Atlètic s'ha lesionat Jesse Bisibu, jugador fitxat aquesta temporada i que entrena habitualment amb el primer equip. La lesió podria ser greu.
0: Fins aquí les notícies.

0: 7 o 4 i 7 de la tarda. Durant uns dies donarem la benvinguda a la gent de la matinada, que ho vam fer ahir. Roger Carandell, com estàs?
1: Bona tarda. T'has assegurat que sonem a la matinada?
0: Home, no m'he llevat, però si és a la graella, entenc que quan dorms la ràdio segueix funcionant.
1: La persona que està fent matinades apreta el play.
0: Home,
1: a les 4.
0: Que prema el botonet. Sí, no? Sí. Qui deu ser? Qui és l'Oriol Fidalgo? És encara el tècnic de matinades?
2: A mi m'encanta pensar que la ràdio, des del dia que va obrir, sempre ha estat plena. Encara que sigui de poca gent, sempre hi ha algú.
0: Sempre hi ha hagut una persona en aquest edifici.
2: Sempre hi ha una finestra amb llum a Catalunya Ràdio.
0: Sí, a vegades truques i no agafen el telèfon, però hi són.
2: Sí.
0: Hi són. Alguna nit m'havia passat. Marta Montaner, bona nit. Bona nit de nou.
2: Clar, bona nit per la gent que siguin les 4.
0: Ah, clar. Confirmen que a aquesta hora de matinada hi ha l'Oriol Fidalgo. Per tant, des d'aquí una abraçada al nostre amic tècnic.
2: Com és l'Oriol?
0: És un tècnic que ja fa uns quants anys que treballa aquí, molt simpàtic.
2: Però vaja, sempre ha fet aquest horari.
0: Fa bastants anys que el fa.
1: Per tant, segurament no hem coincidit mai amb ell, nosaltres.
2: Però ell és un salmó, un salmó nedant a contracorrent.
0: Com són els Oriols?
2: Guapos, Francesc.
0: Jo no ho volia dir perquè no vull cosificar-lo, però és un home atractiu. Oriol Fidalgo.
2: I li diuen Uri? O no?
0: Doncs entenc que sí. Perquè m'han dit, sí, hi ha l'Uri, per tant, entenc que com a mínim, de forma carinyosa, se li diu Uri. Ahir vam referir-nos a la gent de matinada i hem rebut un missatge.
2: Ai, l'única persona que estava escoltant Catalunya Ràdio en aquell moment ha contactat amb nosaltres.
0: No, perquè ja ens va contactar el Maiol Roger i ara no sé per què no se m'obre el missatge. Espera't un segon, perquè això... Hola, us estic escoltant... Això va arribar ahir a la tarda, per tant, ens escoltava a la tarda. Us estic escoltant i volia opinar sobre l'hora de llevar-se al matí.
1: Davant.
0: Jo treballo de 6 a 2 i em llevo cada dia a les 4:40 del matí.
2: Uf.
0: I no dinem a les 11. De fet, plego a les 14 i quan arribo ja són les 14:30, 2:45. A vegades sembla que els treballadors de les fàbriques no existim. A la ràdio només es parla de l'oficina, de gent que va al gimnàs, però mai penseu en la quantitat de persones que treballem, que us escoltem i treballem en fàbriques. I sí, jo sóc un dels que us escolta també al matí mentre vaig a treballar, perquè el vostre programa m'encanta i fa entrar de molt bon humor a la feina.
1: Ai, que guai, doncs mira.
2: Molt bé.
0: No ens diu el nom.
1: Molt bon missatge.
0: Ah, sí, es diu Mar i té 60 anys.
1: Doncs mira, el saludem des d'aquí i quina sort que ens escolti.
0: Doncs aquest és el missatge que ens envia un oient que ens escolta de matinada. Què fèieu vosaltres a les 4 de la matinada?
2: Saps que ara dormo? Avui heu parlat de dormir, també.
0: Sí.
2: He descobert que dormo molt millor si m'activo una playlist, una llista de Spotify que es diu Ruido Blanco para bebés. Oh, m'encanta, jo també dormo
1: tota
2: moltíssim amb això. Dura més de 8 hores, 8 sí. hores 30 minuts,
3: sí.
2: I vas, com que mai dormo més de 8 hores 30 minuts, em dura tota la nit.
0: Una vegada vaig dormir amb una persona que diu, no, em posaré un àudio. Dic, com un àudio?
2: A mi m'encanta.
0: I un so allà, dic, però un moment, perquè hem de dormir amb això tota la nit.
2: És tan relaxant. Et recull. Sí, que amb mascara... emmascara altres possibles sorolls que et podrien arribar a molestar.
3: A mi em passa això, que no m'ho poso cada nit, però típic dia que comença a sentir molt de veí, pluja, algun soroll que molesta.
2: Que molesta.
3: Jo em poso també so blanc.
0: La pluja et molesta?
3: Depèn d'on... Jo visc en un pis, de veritat, que té una mena de finestra que sona molt fort la pluja. Saps? Jo crec que depèn molt d'on visquis. Ja. Si vius en un segon a Barcelona, poder no.
2: Fins i tot una nit de festa major que hi ha focs artificials, que segons com va molt bé i és una eina molt útil per tota la gent que tingui criatures. T'ho juro, va molt bé. No, mira la Juliana i a tu.
0: Ja s'han
2: noagat.
0: Només de pensar-ho.
2: Que sí, que és com màgia.
0: Això, en català es diu white noise, so blanc. So blanc.
1: Jo em fico l'Enric Calpena. Cada dia per anar a dormir, l'enguàrdia.
3: Jo és que si em posés l'Enric m'hauria de quedar enganxada i tota la nit estaria
2: molt.
3: Sense clocar.
0: Escoltes fins... I llavors ja aquell capítol està perdut.
1: No, poso 15 minuts. 15 minuts, sí, que es pari l'àudio.
3: Clar, això ho pots posar.
1: Sí, pots dir, amb Spotify dius, d'aquí 15 minuts que s'apagui. El que passa és que un capítol em dura 2 setmanes.
0: Ets l'oient perfecte. Perquè amb 4 programes per temporada ja fa ell.
1: Molt.
2: El que no entenc és la gent que diu que ens posa el que no surti d'aquí per adormir-se.
1: Ah, també.
2: Que dius, tens un problema. I vés a la clínica de, com es deia la noia, la Roser? La Roser Gort.
0: Doncs... Sí. Des d'aquí aquesta crida. Si teniu problemes, aneu als especialistes. Els especialistes han de menjar les tardes, que no surti d'aquí, ara venim.
4: A Catalunya Ràdio comença Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.

0: la tarda. Juliana Canet, bona tarda.
1: Bona tarda, Roger.
0: I Marta Montaner, molt bona tarda.
1: Molt bona tarda.
0: I avui també, que encara no l'havíem saludat aquesta temporada, Carles, molt bona tarda. El nostre pianista de confiança, tercera ja temporada que ens acompanya.
1: I està morena?
0: Jo crec que...
1: A la primera no va venir?
0: A la primera no hi era, encara.
1: Ai.
0: Es va incorporar la segona, va ser un fitxatge que vam fer.
1: Sempre és interessant tenir música en directe.
0: Ell ha fet propostes aquest estiu de canviar aquesta cançó i se li va dir que no. Que la ràdio vol insistència i vol rutines i vol bastant sempre el mateix. I ell està aquí complint.
1: Jo recordo que estic fent classes de piano amb l'únic objectiu de poder tocar aquesta cançó un dia en un teatre.
2: Qui és el teu professor?
1: Variu, Marta.
0: Cada dia un de diferent.
1: A mi m'agrada...
2: Com amb els cosins, potser, també varies.
1: Marta, això és com el metge, que no et pots quedar amb una sola opinió. Jo vull més d'un professor.
0: Alba Riera, per molts anys, la nostra estimadíssima Alba, avui és el seu aniversari.
2: La reina dels sofàs.
0: Exacte, i ella prefereix que no es digui quants anys fa, jo tampoc ho sé quants anys fa.
1: Tot i que ho podeu trobar a la Wikipedia.
2: Sí.
0: Bueno, però ella ha sentit a la tarda que estava venint cap aquí al cotxe, que a ella li agrada molt celebrar-lo, però que no vol que es digui la xifra.
1: Molt bé.
0: I se li respectarà.
2: Això ho fan les grans divas, també.
1: L'Alba, per cert, també és molt de gran diva, no està molt clar aquest any què passa, no? Amb la seva vida
2: li hem
1: professional.
2: Preguntat a la tarda que quan tornava a la Turra i què passaria aquesta nova temporada i ens ha dit que venen canvis grossos, però que no pot dir res.
0: Per tant, deu una Turra molt diferent, no? Entenc.
1: O poder no ve la Turra, perquè és que ella va fer una publicació parlant del programa que semblava gairebé un comiat, i no només això, sinó que l'últim episodi anava de la mort de la noia catalana, que vaig ser-hi allà presencial.
2: Sí, sí.
1: I tot era com una mica aquesta cosa d'enterrament.
0: És que ara diré una cosa que potser li hauria d'haver dit a la cara.
2: Sí, sols fer-ho,
0: sí,
2: això.
0: Ara
2: però ens passa a tots perquè som covards.
0: No, però m'ha vingut ara. És a dir, si el canvia molt, si la Turra canvia molt, molt, molt, molt, llavors ja no serà la Turra. Potser llavors li hauries de canviar el nom.
1: No, però això...
0: I la pregunta era, canvia tant que se li podria posar un altre nom i semblaria un programa nou?
1: Aquestes coses potser les hauríem de comentar més aviat amb el senyor Trescat, que... acostuma a ser la persona que es confon en aquest sentit.
2: Però el senyor Trescat li encanta l'Alba Riera.
1: El senyor Trescat el que li encanta és fer canvis i li sembla que de vegades hi ha coses que s'han de canviar quan realment el millor que podries fer és deixar-les tranquil·les, perquè ja són coses que tenen el seu senyal d'identitat, la seva potència, que s'han venut de X manera i que a més funcionen molt per sobre d'altres productes.
0: Jo no pensava que la Turra canviava perquè l'Alba volia un canvi.
1: És que si la Turra... A mi m'és igual si és de l'Alba o el senyor Trescat la decisió, però si la Turra canvia serà un error garrafal. Però garrafal.
2: Però...
1: No seria el primer error del senyor Trescat, també t'ho dic.
2: En temporades anteriors la Turra començava més o menys com nosaltres, no? O potser una setmana o dues més tard.
1: Potser va més com les escoles, sí, una setmana o dues més tard.
0: Però la tele, potser...
2: Però no sembla que hagi d'arrencar ara, o sí?
0: És que
1: també tu ja saps que al ser un programa digital...
0: L'inici de temporada queda com
1: més
0: diluït.
1: Es pot moure més...
0: Potser l'octubre, potser tal. Parlant de Trescat i del senyor Trescat... Marc Andreu, molt bona tarda.
3: Bona tarda, pendons.
0: En Marc Andreu està de dol. Dilluns ho vam comentar. Ell havia de ser un dels concursants de la Gran Cita 2.
3: M'hauria agradat ser-ho.
0: M'hauria agradat. I... Bueno, al final no ho seràs.
3: Ah, no?
0: Vaja, pel que vas explicar dilluns en aquest programa...
3: No tinc resposta.
0: Bueno, és que jo he parlat...
1: Estàs patint un cas de ghosting, de fet.
0: Mira, recuperem dilluns.
2: I de love bombing, també, eh?
1: Sí.
0: Recuperem el que vam explicar dilluns. Vam enviar una nota de veu a una persona important i jo fa unes hores he rebut una resposta i que te la posaré en directe perquè sentis doncs, perquè has estat apartat d'aquest format.
2: Carinyo.
0: Potser hauria d'haver mesurat les paraules que dic, però...
2: Sí, perquè has fet un spoiler també com una casa de pagès.
3: Molt sensible, estic molt sensible últimament.
2: Vine, amor.
1: Dius de veritat, nen?
0: Això és el que passava dilluns.
1: Jo vaig dir que series vetat d'aquest format de Trescat, que és la Gran Cita.
3: M'han fet ghosting.
0: Ah, espera, doncs vaig a fer una nota de veu.
3: No, jo no vull saber res, de veritat.
1: Senyor Trescat!
3: Un moment, que no sabem...
1: Hem de començar.
4: començar el primer dia ja escridassant-nos d'aquesta manera no té perdó de Déu.
3: Vaig fer el càsting, una trucada, una videotrucada, i llavors el següent pas era fer el càsting presencial. Però ja no em van dir per fer-lo, ja no m'han dit res més. I llavors em va arribar el rumor de que no podia participar perquè treballava a 3CAT.
0: El director d'aquest format és Antonio Hernández, ex-Eufòria i tot això. Vaig a fer un àudio. Hola, Tono. Mira, estem en directe. A Marc Andreu ens està explicant que se li està fent ghosting, com des de la productora, i que no se l'ha trucat per fer el càsting presencial, quan sembla que el virtual va anar tot molt bé i era un bon
2: més,
0: personatge.
2: Tono, no sé si em sents.
0: No, però, sí, t'acosto al mòbil.
2: Tono, vau ser vosaltres qui vau convidar en Marc Andreu a participar. Vosaltres el vau buscar.
0: Exacte.
2: Sliding de manual. Si en Marc Andreu no podia participar en aquest format, per què el aneu a buscar?
4: T'ho dic jo, Marta, i Tono, t'ho dic a tu també. Promoció.

0: passant de la gran cita 2.
1: No ho miraré.
2: Boicot! Boicot a la gran cita! Per expulsar un company nostre!
0: No, no havia ni entrat,
3: no,
0: eh?
3: No
0: havia ni
3: entrat. És allò que comencem a filtrar i al final no, saps?
1: Això tota la vida ha tingut un nom.
0: Aquest és l'àudio d'Antono.
4: Ei, Roger, disculpa, que se'm va passar a contestar-te. Escolta, em va trencar el cor que no pogués participar al Marc Andreu, perquè, a part, vam veure que ell hi participava a la gran cita genuïnament. Buscava de manera molt sincera l'amor de la seva vida.
1: És que és així.
4: I que no hi pugui participar, doncs em sap molt greu. Em sap molt greu perquè, a més, a part de gran persona, que segur que és, hagués sigut un gran personatge. I que sàpiguis que m'ha sabut molt greu que no hi pugui participar. En quant al meu nom, que diu la Juliana, em dic Joan Antoni. I aquests noms compostos, de petit, no els utilitzen i comença Joan Antoni, Joan Antoni, Tono, Tono. I d'aquí ve el meu nom. Fins aquí. Vinga, una abraçada.
1: Joan Antoni, eh? No explica res.
0: Hauria estat un gran personatge.
1: Li sap molt greu.
3: I que buscava l'amor.
1: Ho fa saber de moltes maneres.
0: L'amor de...
1: No és, sí. O sigui, jo el que llegeixo és que, com ja ens podem imaginar, no és culpa d'Antono. Aquestes normes no les posa ell. Aquestes són unes normes, per altra banda, prou
5: com
1: lògiques.
5: Com un conflicte d'interessos.
1: De Trescat. Per exemple, tu aquí a la ràdio, si fas un concurs...
0: Hi ha la lletra
1: concurs,
0: petita que no pot concursar perquè ell és treballador de Trescat.
1: No guanya diners. No estàs guanyant diners a la gran cita.
3: I directament no sóc treballador de Trescat.
1: Si aquesta però gent pobra, si estan més pelats que una rata, tots els de la gran cita.
5: Però li dones però una visibilitat, és un concurs, pot semblar que si guanya és per interessos.
1: Escolta'm una cosa, i això no ho sabien des del dia 1, des del dia 1 que li van proposar d'entrar al càsting?
5: Això és el que a mi m'estranya.
0: Jo crec que ells pensaven com tu, Marta, que el fet de no haver-hi un premi en metàl·lic, aquesta clàusula no se li aplicaria a Marc Andreu. Però té raó la Juliana, que tu partiries en avantatge respecte a la resta de concursants perquè ja han conegut...
1: Però partir en avantatge de què?
0: I que aquí hi hauria una campanya...
1: Però campanya, a veure una cosa, no és un concurs real.
3: Trobar una parella, realment.
1: És trobar l'amor, no? No és ni la tria que es pensa que ha guanyat.
3: Però
1: és que ni és ni la trapa amb si pots.
5: No, però és veritat que tu hi vas allà també, d'alguna manera, perquè t'agrada la càmera, perquè no vas només a trobar l'amor, i pots quedar-te en un episodi o en tots. I clar que no hi hauria segurament aquest avantatge només pel fet que en Marc Andreu treballés aquí, però només que arribés a la final segur que hi hauria gent dient és perquè és treballador de Trescat.
1: Perdona'm una cosa, l'Alexis va sortir a Joc de Cartes, l'Alexis t'havia tingut
5: diferent,
1: un passat,
0: però no està en nòmina a Trescat, per dir-ho així.
1: Però quin interès pot... És a dir, no entenc. No ho entenc, sincerament.
5: Marta,
1: no,
5: jo crec que en el seu... Trescat.
0: Bueno, és que hi ha una lletra petita a Trescat i en aquest cas, ja ho sents, la productora
1: Marc
0: i la
1: Andreu,
0: gent que va fer el càsting, hauria estat
1: no,
0: un
1: gran
0: personatge.
1: Et fem fora.
3: Però Marta, perquè
1: t'acomiadem.
5: Bueno, l'amor abans que la feina. Escolta, no hi ha res millor que estar enamorat.
1: Marc Andreu, ha estat un plaer.
5: Espera'm un moment.
1: Marc Andreu. Digue'm el segon cognom, Baqué.
3: Sí.
1: Marc Andreu Baqué.
5: Perquè tot això, el Marc Andreu no és com en Joan Antoni.
1: No és,
3: exacte.
1: Andreu
3: Andreu
1: és com si tota l'estona li diguéssim Roger Carandell en Roger.
3: Exacte.
1: Exacte. No es diu Marc Andreu nom compost. Marc Andreu Baqué, si ara mateix et féssim decidir entre quedar-te amb nosaltres, el que no surti d'aquí, o l'opció de trobar l'amor de la teva vida a la gran cita 2, però no poguessis tenir les dues coses, eh? És o una o l'altra.
5: Quin xantatge, no puc estar més a favor.
1: Què faries?
5: Què faries?
0: Però un cop l'ha trobat pot tornar, Marta?
1: No, i... no.
0: Ah, ja, per
1: no,
0: sempre
1: no.
0: Més.
1: No, i tant, el rebem. No, Marta, llavors
0: és molt fàcil. No, llavors
1: però
0: és molt fàcil.
1: Amb el fomo que té aquest noi de no ser cada dia aquí el que no, no. Surti, seria difícil.
5: Ah, sí, estàs acomiadat
1: i a més et bloquegem
0: però
1: de totes les xarxes i del WhatsApp. Digues.
5: És contacte zero amb nosaltres.
1: Respon.
5: Només ens pots consumir com a oient a partir d'aleshores.
1: No quedaria mai al Barbocata.
5: Mai més.
3: És que estic en un punt vital ara mateix.
1: Jo no et culpo, em sembla tan legítim.
0: El càsting aquest que fas a distància te'l fan psicòlegs i tal? Perquè diu, ell buscava molt sincerament l'amor de la seva vida perquè és de veritat, o sigui, aquesta gent dominen molt i t'ho van veure.
3: Realment
1: és mono el meu nen, va triar, ja sé què tries.
3: Vull l'amor.
1: Love is the end! Visca l'amor!
3: Però ja està, no passarà,
1: la vida,
0: la notícia,
1: la vida és per valents com tu.
5: Jo,
1: així que aquí tens la teva caixa.
5: Exacte, agafa la capsa de cartró i vés a omplir-la.
3: Jo em bloquegeu a tot arreu, no? Molt bé.
5: Ai, Marc Andreu, molt bé. La vida d'entrada, que sapiguem, és una i val la pena viure-la amb la màxima passió. Sí.

0: que ens queda. Sí. Desesperació, Marc Andreu.
1: Com va dir Bad Bunny, mentre un estigui viu, un ha d'estimar el més que pugui.
0: És així, és que va dir-ho molt i molt bé.
2: Bé el teu programa, aquell, sí. Marc Andreu.
3: Però no podeu anar.
2: Un plaer aquests 6 anys plegats, que tinguis molta sort. I...
0: Vés a plorar al sofà, que sé que és el que faràs ara mateix.
1: Ai, jo enyoraré el seu riure, eh?
0: Sí. No, i el tenim gravat i el tirarem, en efecte.
2: Marc Andreu, molta sort i fins demà. Bé, se'ns ha allargat una mica això, 5 minuts i 7:15 de la tarda. Hem de passar pel WhatsApp del programa, el 677-27-1058. Ens diuen, hola, sabeu alguna cosa de la vida personal d'en Josep Montero, el cantant d'Oques? Diu, ara que s'ha anunciat que farà el Piro Musical, a mi m'ha arribat una cosa que no puc dir, per desgràcia, però estaria bé que li féssiu una carpeta d'investigació. Ens centrarem en la part professional, perquè és veritat que, efectivament, Josep Montero triarà les cançons del Piro Musical de la Mercè, que són unes cançons que crec que ja fa dies que estan triades i que s'estan mesclant aquests dies. Un Piro Musical que aquest any es farà excepcionalment a la platja de la Nova Icària, perquè hi ha obres a Maria Cristina, i serà el diumenge 27 de setembre, només uns dies abans dels 4 últims concerts d'Oques Grasses a l'Estadi Olímpic. En Montero ha dit que parla poquíssim, però el poc que ha explicat sobre la llista de cançons és que de moment és secreta, i ell diu, es tracta d'una proposta eclèctica, oberta a diversos estils i sensibilitats, i amb una presència destacada de la música en català, que només faltaria.
0: Bueno, però clar, que encara haurem d'estar tips amb aquestes engronetes, eh?
2: És que clar.
4: No, és que aquest és el problema, que una sembla que hem de donar les gràcies quan el que està fent en Josep és el que hauria de ser la normalitat.
2: Però que no ha estat en els dos últims Piro Musicals, que no sé si em sabríeu dir quantes cançons en català creieu que van sonar, el 2024 i el 2025. La resposta és que molt poques. Recordem que el 2024 la comissària de la música del Piro Musical va ser la Rosalia. Ella va triar una llista de 15 cançons, de les quals una va ser en català i tres van ser de seves cançons.
0: Quina era la cançó en català que va triar?
2: Milionària. L'any passat...
0: Té collons la cosa!
4: Mama, no puc més.
2: L'any passat és Estopa, que ells van programar 29 cançons, de les quals dues en català.
0: Pot ser que una fos aquella col·laba amb els tiets?
2: Sí.
0: Vale. Camila?
2: Sí. I 6 de seves. En tot cas, ganes de veure quina serà la selecció musical que farà en Montero. Tinc un cel i un infern a dir. Un dels grans dubtes és si tirarà de cançons d'Oques Grasses o no. Crec que... pot passar qualsevol cosa amb en Josep.
0: Però no es
2: qualsevol
0: pot fer tant l'especial com per no posar-ne cap. Per és tancar, famós per Oques Grasses.
2: La gent que estimo jo crec que no ha de tancar el Piro Musical o ha de ser un dels grans moments del musical.
0: Alguna d'Oques ha de sonar. Tu creus que es farà tant l'especial que no en posarà cap? Juliana.
4: Jo és que penso, ara quan aquest oient deia, expliqueu coses de la vida personal d'en Josep, dic, és que veig que penso molt poques coses d'ell. Jo tinc aquesta cosa, que és un dels meus grans talents, que és que em dius un nom i sé dir-te molta informació. I amb en Josep em quedo molt en blanc, o sigui, es farà tant l'especial, ni t'ho sé dir. És que no t'ho sé dir, poder sí, poder no. Poder de sobte tot són cançons d'Oques, perquè no tinc ni idea.
2: Jo tampoc descartaria, precisament per això que tu dius que és, bueno, que no saps mai per on et sortirà.
0: Home, si diu que és eclèctic, no crec que sigui tot Oques.
2: Jo no descarto...
4: poder te'n tirar quatre.
2: Que hagi fet alguna versió o alguna música o alguna composició especial pel Piro Musical.
4: Quan et deuen pagar per fer el Piro Musical?
2: Doncs això deu ser una informació.
4: El que sí que no hi ha una llista de Spotify.
0: El que crec que no passarà és que hi hagi un tema inèdit d'Oques. Això es pot descartar fàcilment.
4: A mi em semblaria molt estrany.
0: Potser d'en Montero sol, però...
2: o una adaptació d'alguna cançó d'Oques, o una base
4: Montero
2: musical.
4: Sol, una cançó nova, a 4 dies dels concerts.
2: No, no s'entendria.
4: No estrenes abans la teva etapa en solitari, no? És molt estrany.
2: Jo espero moltíssim que posi alguna cançó d'en Guillem Remisa, que ens demanaven coses personals d'en Josep, i on sé molt poques, una que era electricista abans de ser cantant, que és de Roda de Ter, i que té un dels seus grans amics de la infància, que és un poeta i un cantant, que es diu Guillem Remisa.

0: d'infància, de tota la vida, del poble. Tenen una cançó que van fer junts l'any 2015, diria, que és aquest Ànima de Corall. A mi em faria molt feliç que sonés el piro musical de la Mercè, perquè és una cançó preciosa. És una cançó que us l'heu de posar un cop al mes, perquè us reconcilia amb la vida i amb aquest món de merda que estem vivint, i que es diu Ànima de Corall. Que tot el fòrum sempre feia mal. Sortirem de dubtes el dia del piro musical. 677-27-1058. Acabem amb un missatge que diu: hola, perfectes, no sé si és molt rellevant pel programa.
1: Eh? Acabem el programa, ja? No, la ronda de WhatsApp, has dit acabem.
0: Ah, acabem els missatges, sí. Diu, no sé si és molt rellevant pel programa, però vinc a portar una engruna sobre les vacances dels nostres famosos. Aquest agost ens va fer molta il·lusió trobar-nos un català passejant tranquil·lament per Portofino, a Itàlia. Aquest català era el David Verdaguer, que anava acompanyat d'una noia, els dos ben guapos, pel port italià. Una abraçada. Per tant... Què passa?
1: Estic esperant que canviï la sintonia. O tinc el guió desactualitzat, perdoneu.
0: Ah, no, és que fet... estàveu parlant, dic, s'estan comentant alguna cosa.
1: No, és que el guió va directament, que comentes tu. Quina sintonia vols i te la posen, eh?
2: Cinto Marcandreu és músic de carrer a Itàlia.
0: Vinga, anem cap a Itàlia.
1: Ai, que bé, ha perseguit l'amor i el seu somni vocacional, que era ser cordionista. Aviam, David Verdaguer, David Verdaguer, sabem que fa ja bastants anys que està amb l'Eli, que li va dedicar un Gaudí, va ser el moment on ho vam saber, ell es dedica al món de la comunicació. Jo avui al matí he escrit en David amb una enganxina de WhatsApp que m'encanta, que posa bon dia amb tot de l'esmorzar, no m'ha respost. M'hagués agradat que m'expliqués quin llibre ha llegit aquest estiu, perquè sé que a ell li encanta la literatura, i també perquè m'encantaria que David Verdaguer fos un personatge que cresqués més aquí al programa, perquè per mi, a part de ser un amor platònic i... No és un amor platònic.
0: És que quan feu entrevistes, la connexió és espectacular de vosaltres dos.
1: És nòvio meu en una altra vida. Hi ha una connexió d'ànimes de que es nota que ell i jo com 1800 ens van obligar a casar-nos als 16 anys i ens vam portar molt i molt bé durant anys.
2: Com en Coca dels Tiets, no? També?
1: Exacte, però Coca dels Tiets ja es veu que va ser fa menys.
2: Una vida més recent.
1: Però una vida més recent, saps?
0: I no us heu trobat amb en David Verdaguer, que passa sovint que no el trobes, però si et trobes, si és veritat que t'ho explica tot ell.
1: Ell és extremadament agradable, és de les persones més simpàtiques que conec, i coincidim amb moltes coses, i tenia ganes que m'expliqués doncs a quins restaurants havia anat d'Itàlia, que ens en pogués recomanar alguns, els llibres que havia llegit. No ha estat el cas. Jo confio, l'última vegada que ens vam veure em va explicar que estava amb Josep Pla, confio que s'hagin dut algun dels llibres de Josep Pla per Itàlia.
0: Amb la seva parella, no? Que ja n'hem parlat alguna vegada.
1: Ho he explicat, que porten...
0: I que la va saludar als Gaudí, vull dir, és la mateixa.
2: No sabem res més.
1: No, per això et dic que comentem. Bueno, jo puc comentar i puc seguir si voleu, però clar.
2: S'ha acabat el tema.
1: Sí.
2: Però el següent.
0: Molt bé. A veure, comencem a tenir moviment a Can Travessa, el format d'aventures i muntanya de 3CAT, presentat per la comunicadora Laura Escanes. Ja era hora, perquè fa molt que en parlem i no hem dit res encara.
1: Doncs sí, aquest concurs que tantes alegries ens ha donat i que aquesta tardor estrena la quarta temporada, aquest cop amb famosos, després de fer-ne 3 amb anònims. Un càsting on trobem, per exemple, els germans Casas, la Nerea Sanfe i la Carolina Ferrer, en Miqui Núñez i la Raquel Sans, esportistes d'èlit com la Laia Palau o en Víctor Sada, l'activista mediambiental Carlota Bruna, exnòvia de Biel Juste, que tinc moltes ganes de veure-la perquè ella, tinc la sensació que és molt tímida i vull veure també com es defensa en un format així, no més de reality.
2: Que fa parella amb la Gádor Montanés.
1: Exacte, que també és activista mediambiental. Després hi ha els Tiets, el Jair de la Neus del Búnquer de Catalunya Ràdio o la Jessica Goicoechea. Són alguns dels noms escollits per aquesta travessa VIP que es va gravar a Mallorca a finals de la primavera. I la cosa és que es veu que la majoria van fer una colleta ben bonica, com passa quan marxes de colònies o de campaments. Guitarreta, secrets, confessions sota la llum de la lluna.
0: Uau, això és fantàstic.
1: Segurament algun amor que no va acabar d'executar-se, que són els millors amors. Tot plegat durant 15 dies d'aventura extrema en el qual no van tenir accés al telèfon mòbil, que ells expliquen que també els va acabar de fusionar encara més. Clar, després d'aquells dies tan intensos han volgut seguir mantenint la seva amistat i, per tant, durant aquest estiu han seguit fent un munt de plans. I hem vist la Neus, en Jair, en Miqui, els Tiets, la Laia o en Víctor plegats fent excursions, pujant cims, o passant uns dies a Camprodon, compartint encara mil moments. Però clar, l'estiu també acaba. Torna la rutina, la ciutat, el soroll, la dificultat per trobar-se, no? Aquella cosa que les agendes no... Tornen aquells dies d'arribar cansadíssima a casa, amb el sol amagat des de les 6 del vespre.
2: Home, encara no, eh?
1: Aquells dies en els quals només et queda energia per seure al sofà, fixar la mirada plorosa cap a un punt perdut de la paret de gotelé del teu pis i intentar recordar aquell instant d'estiu que tu vas fer una fotografia en el teu cap, saps? Estaves allà passant calor i et banyaves en un gorg esplèndid i vas dir, faig una foto, m'agafaré aquesta imatge quan durant el curs no pugui més. Consell de la mare de Marta Montaner, que cal aplicar,
2: de la Cris,
1: d'agafar moments d'estiu que saps que et serviran a l'hivern. Sí. Però per molt que aboquis aquell gorg perfecte, aquella copa, aquell pit en una terrassa on passa l'aire i et refresca de la xafogor, o aquell petó d'estiu en una platja, petó amb una mica de mal cul. Bàsic. Per molt que facis aquest exercici de memòria, hi ha dies d'inici de la rutina tan insuportables que només et queda una cosa.
3: Amics per sempre, ja per sempre som amics.
0: També et trencaràs, avui?
1: Telefonar a aquells amics que et van donar la vida, aquella colleta de que et vas sentir tan unit, que vas sentir que en tenien la teva ànima en profunditat, que eren la teva família.
2: Per 15 dies que van estar junts, eh?
1: Aquelles amistats que doten de sentit el dia a dia i omplen de primavera i esclats de lluminària els vespres més foscos.
3: Estiu, primavera, l'amistat, amics, amics per sempre.
1: I això és el que sona al meu cap la colleta de la travessa. Un grup d'amics per sempre i inseparable. I aquests dies m'ha fet molta il·lusió veure que s'estan veient. Em fa molt feliç i em dona benzina a l'ànima, això.
2: S'estan veient perquè estan gravant coses junts, ara.
0: Obligats.
1: Home, si la Laura, no. Estaves gravant els offs de la Teresa.
0: Però jo molt a favor de que tu t'hagis creat aquesta...
1: Com ho estàs plantejant?
0: Aquesta fantasia.
1: Jo vull veure espurna d'il·lusió als teus ulls. I m'ho estàs dient amb un cinisme que no m'agrada.
2: Cadascú té la vida que té.
1: Ells s'estimen, Marta.
0: Que és molt
1: difícil. I tu haguessis estat a la travessa...
2: I què?
1: I t'haguessis enamorat d'en Víctor Sada... I estaries ara a Camprodon fent un pic amb ells.
0: Que potser sí, eh?
1: Fa un metre, no fa un metre cent.
2: No cal, tampoc.
1: Tot i que, Marta, tens raó, que si traiem de l'equació el romanticisme que jo podria afegir, perquè sí que és veritat que he tirat una mica de poesia, la trobada de la colla d'amics de la travessa VIP sí que s'ha acabat de produir, no?, per motius de feina.
0: Ah, veus?
4: 8 parelles. Més de 150 quilòmetres per recórrer. Un objectiu. Creuar la Serra de Tramuntana de punta a punta.
1: I la Laura Escanes ha vingut a Barcelona aquests dies per gravar algunes veus en off del programa i han aprofitat per retrobar-se, sopar i explicar-se, com diuen, les misèries en formatge, pa i vi, tot i que espero que també alguna alegria. I de fet també hem vist els instastories de la Laura, tot i que sense so, esclar, que aquests dies han estat gravant la famosa cançó d'aquesta temporada de La Travessa, composada pels Tiets i en Miki, que es veu que és tan i tan bonica, tan i tan especial, i jo veig aquest contingut penjat a les xarxes socials i em genera un FOMO tan insuportable, d'aquest FOMO que frega la ràbia, perquè jo voldria estar allà. Jo m'hi veig allà cantant amb ell. I em fa una ràbia no poder-ho viure, no? I per poder-ho viure una mica més a prop, li he preguntat a en Jair Domínguez, comunicador i amic del programa, com ha anat aquest retrobament?
5: Doncs molt bé, la veritat, amb aquesta gent. Ens veiem de tant en tant, lo just i necessari, perquè ja sabeu que a mi la gent m'atabala, però és que aquest grup és tan maco que es fan coses junts, i això és bastant gros, la veritat. Ahir vam anar a sopar, no diré res més, es va sopar. Nervis per l'estrena? Nerviós mai. Content? Sempre. Sempre content.
2: Mira, jo sí que aquí et reconec quan et passa això, que coneixes un grupet nou i de cop i volta passen a ocupar un espai que ocupava un altre grup que tenies.
1: Sí, perquè clar, tothom no hi queda.
0: No hi ha espai per
2: tothom. No hi ha espai per tothom i tu estàs prioritzant un nou cercle.
0: Clar.
2: Perquè la novetat crida l'atenció.
0: És un enamorament
2: d'amistat. És un enamorament d'amistat.
0: Sí.
2: I què passa amb l'altre grup?
1: Ah.
2: El de tota la vida.
1: El dels amics d'institut.
2: Sí, tu ja saps el que es diu, no?
1: Si em truca la meva millor amiga perquè té un problema molt i molt greu, ja hi anirà la seva amiga que va penjar la setmana passada, que ara són tan i tan amigues, no? Anirà l'altra.
0: I que em sap molt greu dir-ho, però que es perden amics pel camí.
2: Ah, totalment.
0: I n'apareixen de nous i no passa res, és llei de vida.
1: Jo només he aconseguit emportar-me un amic de cada etapa.
0: Hosti, doncs quina sort.
2: No, i em fa patir una mica.
0: Ah, sí, perquè seràs tu o jo.
1: Seràs tu.
0: D'aquesta etapa.
1: Seràs tu. Tal perquè... com el Roger m'ha tractat... Jo aquest estiu
2: seràs parlat... tu perquè jo no tinc cotxe.
1: Marta, jo aquest estiu he parlat més amb tu que amb en Roger, eh?
2: És que tu deus pensar que en Roger i jo hem estat xatejant constantment i no ens hem fet ni cas.
0: Aquest estiu no. No passa res, perquè portant 8 anys ja que no paràvem.
1: Vull pensar que a veure si és la vegada que t'emportes més amics d'un projecte.
2: Jo estic segura que sí. També crec que és diferent amics que fas als 12 anys perquè seus de pupitre de tot
1: l'any,
2: que no quan treballes, que tens tot un món en comú i a més nosaltres.
1: M'agrada pensar que serà diferent. Uh-huh. En fi, aquesta gent, si podem tornar a posar cinto d'aventura diferent, sí. Sisplau. Mm-hmm. En Jair, tornem en Jair Domínguez i en la seva retrobada amb la travessa, no? Diversió, secrets i família. La nova família de la Travessa Vic. Jo tinc moltes ganes de veure aquesta temporada, de copsar si aquest vincle tan fort que han construït es trasllada a la pantalla i de veure també, ara ja no us mentiré, com les figures més controversials i més polèmiques gestionen la promoció i les relacions d'amistat dins de la colla, perquè també et diré que aquesta colleta... Aquí sí que tampoc no s'hi ha sumat tothom en aquests plans que han fet d'estiu. Vull dir que hi ha gent que ja no hi ha anat mai, m'entens, en aquests sopars? Aviam com va.
2: Hi ha gent, és un nom, no? Un nom i la seva parella.
1: És més d'un nom, crec, per ser just. A veure, tampoc és que els Casas estiguessin a Camprodon.
2: Clar.
1: Que jo crec que és per diferent. No té per què ser que no han connectat, eh? Poder, no van poder anar, és que no hi té més.
0: Doncs bé, estarem pendents d'aquesta cançó que espero que puguem sentir ben aviat. Sentirem la Laura cantar, que ja no és una novetat perquè ja la sentim cantar per Cap d'Any, i suposo que ja deuen estar preparant també la cançó de Cap d'Any. Vull dir que entre una cosa i l'altra la Laura no para de gravar cançons, i recordem que té un perfil a Spotify.
1: Ah, la Laura, és veritat.
0: La Laura Escanes, com a cantant i com a artista, que ara vaig a mirar quants oients té cada mes.
1: Treu diners d'això, la Laura, o van tot a Trescat?
2: Va tot a Trescat. Coneixent Trescat, va tot a Trescat.
1: Escolta, i a tot això la Laura també, jo sempre us convido a recuperar una obra mestra de la literatura creada per ella mateixa.
2: 12.190 oients.
0: Doncs no està malament, eh?
1: Com es deia Piel de Letra, la novel·la? Ah,
2: Piel de Tinta?
1: No, de Tinta, de letra, això és la
0: Laipana. Debajo de la piel?
1: No, Piel de Letra.
2: Piel de Letra?
0: Piel de Letra. Un EP del 2019.
2: Llibre de...
1: Ella va escriure un llibre de poesia que es diu Piel de Letra, i efectivament també el podeu trobar a Spotify. A part de la seva comunitat com a cantant, que també ha construït allà sòlida i forta, també té la seva comunitat com a locutora, perquè ella va decidir que volia fer un audiollibre d'aquests poemes.
0: Clar que sí.
1: I valen molt la pena.
0: Bé, 3 minuts i 3 quarts de 7 de la tarda.

0: aquesta hora... s'està encantant, no? No, la tia que canta s'està encantant.
1: Va molt bé, a mi em dóna una pau i un relax que s'agraeix. Hem de parlar de criatures.
0: Toca parlar de criatures perquè ha estat, tornant a aquella oient enfadada amb nosaltres, que deia no esteu parlant prou del que ha passat a l'estiu, no ens esteu posant al dia, doncs que aquesta oient i la resta sàpiga que ha estat un estiu de molt moviment de bressol, de cotxets amunt i avall. El Baby Mercato, que no fan Gerard Romero, el podríem fer nosaltres, ha estat molt intens perquè hi ha hagut un nou fitxatge. Hem de donar la benvinguda al que no surti d'aquí, a la Sofi.
1: Sofi.
0: La Sofi Ter Stegen Sallarès. Acaba d'entrar la Xènia.
2: Xènia!
0: La Xènia del xilòfon.
1: La xilofonista.
0: Que no passa sempre.
1: No.
0: Ella és com en Carles, ella...
1: Ja sé, mitja jornada, ella.
0: Doncs la Sofi és la filla de Marc-André Ter Stegen, que ara és porter de l'Àjax, oi que sí?
1: Sí, ara me'n mitjala allà a l'Àjax.
3: Pareu d'inventar-vos equips.
1: Bueno, és ell que no para de voltar.
0: Què és l'Àjax?
1: L'Àjax d'Amsterdam.
0: Sí.
3: En Ter Stegen va decidir...
0: Va apostar per l'amor, també.
3: No, el Ter Stegen va decidir i la vida li està donant el que mira... que hi ha una mica de karma.
0: Ell potser és molt feliç ara mateix, eh?
3: Espero que sí, amb la Sofi a casa, no?
0: La Sofi, filla de Marc-André Ter Stegen i de la seva parella, que és la catalana Ona Sallarès. I si voleu una mica més d'informació d'aquesta petitona...
1: De la petita.
0: Que sapigueu que va néixer el passat 21 d'agost i també sabem que va néixer a Catalunya.
1: Epa.
0: Perquè amb en Víctor, que mai ens acaba de respondre res... Teníem sempre el dubte de, escolta, Víctor, on naixerà la criatura, no? Perquè és que, entre que ja es veia que en Ter Stegen marxaria, després que no sabíem si amb aquest marxar l'on ens pariria, aquí a Catalunya o pariria a Amsterdam, on fos. No teníem clar què passaria. Però aquí servidor ha fet els deures, és a dir, he fet zoom a les fotos del carrusel que va penjar l'Ona Sallarès al seu compte d'Instagram donant la benvinguda a la Sofi. I atenció a la tercera imatge. Perquè podem veure en Ter Stegen carregant, saps això, el Moisès, no? És com una espècie de bressol, però com per posar el cotxe després, també, no?
1: Sí, com una nansa, no?
0: Exacte,
1: també.
0: Sí.
3: És com un cistellet, però hi poses un bebè.
1: Exacte.
3: Sí, però es veu que fa uns anys, en comptes de duixar d'ull, és un cistell real de palla.
0: Un cistell de palla, exacte. Doncs carregant aquest artilugi amb la Sofi a dins.
3: Aquest cistell de plàstic.
0: Aquest cistell. Pel passadís d'un hospital, i tu si amplies la imatge...
1: Aviam.
0: A dalt de tot, a l'esquerra, Roger, fes-ho.
1: Sí. Estic fent.
0: Veuràs un cartell on hi diu sortida, no et diu Ausgang.
1: Sí, un cartell gris.
0: No, Ausgang és en alemany, no sé.
1: No sé.
0: Però diu sortida, per tant, no hi ha dubte, català.
1: Catalaníssim.
0: L'Ona ens va parir a Catalunya.
3: M'agrada que l'Ona sigui ferma i decideixi parir a la seva terra.
0: Clar que sí. I si us estàveu preguntant també si aquest parell farien sharenting de la criatura...
3: Home... Evidentment. Són futbolistes, és que els futbolistes no saben que se'n pot no fer.
0: La resposta és que sí. Sí que n'han fet, han ensenyat la cara de la nena a xarxes, sí.
1: Demà vindrà en Víctor i li vull demanar si s'han instal·lat ja a Holanda o potser l'Ona s'instal·larà a Barcelona i serà en Ter Stegen que va i ve, perquè és potser vols estar a prop de la família.
0: Realment,
1: no?
0: Són molts canvis
1: molts.
0: Vitals, clar. Com perquè passin tots alhora. Vaja, jo no m'ho podria imaginar.
1: Un país nou, tenir, una casa
0: sí,
1: nova.
0: I sobretot si has de renunciar a part de la teva xarxa més propera, que és la família més directa, les amistats, potser altres companyes, no?, que també són mares i t'agradaria tenir al costat. És un canvi a prou bèstia, un trasllat, o donar la benvinguda a una criatura com perquè et passi tota l'hora.
3: Que elles, a més, o sigui, ells estan en la primera fase de l'amor encara, eh?
0: És veritat, perquè quan
3: això
0: fa que van junts...
1: Fa
0: un any i poc.
1: Un any i mig. Un any...
3: Bé,
1: sí.
3: Ells ja es van fotre 400 per la carretera.
1: Va, bé.
3: O poder fa més que van junts i no ho sabíem.
1: Ah, això també podria ser. Bé, en tot cas, benvinguda a la Sofi. I Jaume Miranda, benvingut tu també, bona tarda.
4: De cop soc Bruno Mars, no amb aquesta cançó, super funky girl. M'agrada.
1: Mira, ahir ja ho vam comentar, crec, o potser en parlàvem fora d'antena, que havíem de parlar, sí o sí, d'una marca de roba catalana, que és Desigual, perquè ha llançat una campanya de moda que, de fet, està rebent moltes crítiques a les xarxes.
4: Sí, però si no te sap greu, abans deixa'm presentar en societat a Desigual. Desigual o desigual, jo ja no sé com dir-ho, la veritat, és una marca fundada l'any 1984 per en Thomas Meyer, un empresari suís afincat a Barcelona des de la infància. I des de llavors manté la seva seu a la capital catalana, per tant, desigual és una marca catalana. A pesar de la seva pretensió internacional, sempre ha mantingut visible el seu ADN barceloní en les diferents vessants mediàtiques de la marca. Per exemple, els anuncis sempre són rodats a Catalunya, aposta per les celebrities catalanes en campanyes, música en català en els seus reels també, perquè va sonar Winneta últimament en alguna publicitat.
3: Mentre l'Esther Expósito es vestia, que recordem que Esther Expósito crec que ha sortit ja d'aquesta situació, però va estar segrestada
1: per
3: un any i mig per Desigual, que jo no sé si la van tenir retinguda durant un mes i la van obligar a gravar 15.000 reels. Això va ser una campanya milionària, però no en tinc cap dubte. Vull dir, poso-la amb el foc que Esther Expósito va cobrar milions.
0: La veus contenta, l'Esther?
3: Jo la veig enamorada.
0: Sí, eh?
3: Sí. Tu no?
0: D'Mbappé, per la gent que no ho sàpiga, sí, que suposo que ja no queda ningú que no ho sàpiga.
4: És que ella té un posat tan desganat en general, no?
0: Que costa veure-la il·lusionada.
4: Però emociona una pel·lícula i pareix que està segrestada.
3: Sí.
4: És així, ella.
3: Sí.
4: Bé, com dèiem, Barcelona i Desigual estaven en total harmonia i enteniment des de fa 40 anys fins ara. Desigual ha llançat una col·lecció limitada amb sa marca berlinesa Otto Linger. No sé si tu la coneixes, Juliana. Jo no, honestament. I per presentar-la han publicat un spot on se pot veure una model estrangera passejant per el barri gòtic de Barcelona. S'anunci presenta aquesta noia que parla anglès i que viu a la nostra capital. I parlant directament a càmera te va explicant com es viure a una ciutat tan selvàtica com Barcelona. Tot això vestida com una autèntica snob adinerada i mantenint el seu anglès inalterable.
2: Welcome to Barcelona. Let me show you around. Traffic is wild. We love our palomas.
5: Everybody wants your bag.
2: The real ones know café con hielo. The quietest place for a walk.
5: Amor, estás a mig, deixa'm passar.
2: Locals love to share their culture with you. But yeah, it's definitely la ciutat amb més estil.
3: S'han buscat tants enemics els de Desigual amb aquest anunci.
4: S'han fet tant de desastres en 32 segons.
3: No saben on s'han ficat.
0: Crec que, Roger, necessites una interpretació o no?
3: Una noia expat que explica a Barcelona i el que explica és que li roben el bolso, que ha de pagar un café con hielo en castellà de 9,50, que també podríem plantejar-nos per què un café a Barcelona ara et pot costar 9,50, que també és una exageració, però per què, si de cas, perquè els preus no els estem inflant als locals.
1: Que li roben el bolso, no? També.
3: I que l'única representació de català que hi ha és una local maleducada que li fot un cop i ella se n'en fot dient els encanta compartir la seva cultura als locals. Vols dir que s'interessen gaire per la nostra cultura? Vols dir que tenen moltes ganes d'aprendre la nostra llengua?
4: Jo és que estic molt content perquè, honestament, havíem proposat aquest tema i jo pensava, m'escriuré un guió, però és que estic amb la Juliana Canet, que més dona. Per què m'he d'escriure
0: un guió? El farà ella, sobre la marxa.
4: Bé, evidentment, el que tu has dit, anant a desenar punt per punt, perquè és que en 32 segons passen moltes bestieses en aquest spot, honestament. Ella, com deia, va mostrant la ciutat de Barcelona, aquesta guiriufa total, vestida de pinyata dadaista per el barri gòtic, no? Fa broma del col·lapse dels cotxes. O sigui, de cop, la massificació és una mostra de burla per aquesta turista, de més, o sigui, és que damunt és una burla per als estrangers, saps el que t'ho vull dir?
3: La cosa és que la massifica, o sigui, que tot el que critica o del que se n'ha fet
4: és culpa dels expats
3: i dels turistes.
0: I no t'ho vendran com que és una paròdia.
1: No. És que jo vull pensar que deu ser així, perquè
0: clar,
1: és
0: que no se n'adona que ella és la culpable de tot plegat, també.
3: No crec que sigui tan rebuscat aquest vídeo.
1: O té aquesta doble lectura.
3: Aquest vídeo, si s'hagués fet el mateix en català, i és algú de Catalunya que t'ho explica, per mi ja seria molt diferent, també hi hauria coses que se'm fotrien molt estranyes.
4: S'hauria de matisar, però jo també crec que un humorista català, un creador de contingut en català, fa aquest mateix anunci i a mi me resultaria un poc més decent i que fa crítica amb mi. no de mi, per dir-ho jo com a representant de la ciutat de Barcelona, enteneu-me.
3: Des de la perspectiva de l'oprimit, no de l'opressor, parlant en termes clars.
1: Mm-hmm. Però aleshores, quin és l'objectiu de Desigual amb aquest anunci? És a dir, què vols explicar?
3: Ser viral, ser polèmic.
1: Ser polèmic, no?
4: No és la primera vegada que Desigual és polèmic amb alguna campanya seva. De fet, fa un any o dos, amb la campanya de Néstor Espósito, varen fer una línia de camisetes que posaven nota dol, en tot un context sociohistòric en què dol fa referència a les persones transsexuals i dir nota dol, no sóc una transsexual, en aquest cas, si ho traduïm en el sentit que la gent ho va interpretar, home, és molt qüestionable, no?
3: Clar que ells ho van explicar dient que feien referència a la frase que havia dit Esther Expósito després de rebre moltíssimes crítiques sobre el seu físic, que va fer un discurs i va dir no sóc una nina, no? I a partir d'aquí van treure aquesta frase i van fer la samarreta. Però de nou és com no tenir clar el context en el que s'estan fent les coses. Poder la intenció era bona o era de divertida o era fins i tot reivindicativa, per mi poder ha faltat una persona catalana que digués com a persona local quina era la impressió que tenia d'aquest vídeo.
4: És que, de fet, Desigual té seu a Barcelona, com hem dit, hi ha molt de treballadors que són catalans.
3: I a més és una marca i és una marca que ha apostat moltíssim per fer coses a Barcelona, com comentaves, fer mil esdeveniments que han portat grandíssimes celebritats. Sí, nosaltres n'hem cobert moltes de catifes vermelles de Desigual, que sempre són increïbles, o sigui, no hi ha cap altra marca.
1: I que ens la sentim d'aquí.
3: Que faci catifes vermelles i esdeveniments de desfilades com les fa Desigual aquí.
4: Exacte, que aposten per no fer-ho tot a Madrid, com sempre passa a l'estat espanyol, etcètera, no? Mm.
3: Sí. Molt internacionals, que et porten la Paris Jackson, mantens a primera fila en una desfilada feta a Barcelona.
4: Sí. Bé, evidentment, les crítiques a la publicitat aquesta han estat molt nombroses i van en la direcció compartida. La massificació i la turistificació de Barcelona no són una broma, i menys per esguiris, a qui bàsicament va dirigit aquest anunci, que recordem està en anglès. I que els catalans estiguen tan cabrejats, com se mostra amb la única representació catalana d'aquest anunci, que és aquesta noia que diu «Amor, estàs al mig, deixa'm passar». Tampoc és motiu de burla, estarem d'acord, no? I menys per part d'una empresa com Desigual, que per molt que mos agradi, no deixa de ser un agent gentrificador i massificador de la nostra ciutat, no? Bé, com deies, comentaris han anat en augment i gran part de la població ha qüestionat la campanya i l'equip de Desigual ha hagut de respondre.
1: Han fet una mica de comunicat.
3: L'escrivà avui ha anat allà.
0: El vídeo està penjat encara a les seves xarxes?
4: Sí, a Instagram l'han borrat de la pàgina principal, però si tu entres a la carpeta de Reels, està allà. És a dir, està amagat, però ja és.
1: Això vol dir moltes coses,
3: sí,
1: doncs, no? Que no anaven a buscar la polèmica, que els hi ha esclatat, perquè si tu vas a buscar la polèmica, el deixes i que esclati,
3: jo
1: i com més se'n parli, millor.
3: Jo crec que cap marca vol una polèmica així.
1: Bueno,
4: També t'he dit, si no t'agrada la polèmica i la direcció en què s'ha interpretat el teu vídeo, jo el borraria, no l'amagaria, perquè això vol dir com que no t'acaba d'agradar la publicitat nociva que te dona aquesta publicitat, però alhora, clar, t'està donant moltes visualitzacions, tampoc les vols perdre.
0: No hi ha ni un comentari bo, ho estic mirant ara.
1: Home, clar, és que... Bueno, si poguessin, potser l'amagarien només a Barcelona o a Catalunya, potser. No siguis aquesta opció.
4: Ja, amor, però massa greu, els catalans també tenim wifi, no?
3: De moment, sí,
4: resulta,
3: de moment, no l'han tret encara. Potser pensaven que no en teníem, però resulta que aquí ha arribat l'internet.
1: I què diuen?
4: Bé,
1: a veure,
4: aviam. Han fet aquest comunicat, ho han fet un comentari en el mateix vídeo a Instagram.
3: Quina putrada, germà.
4: Sí, perquè per lo tant, per llegir el comentari i el comunicat, has de mirar el vídeo.
1: Bueno,
4: també molt intel·ligent, alhora que cruel.
3: I al mateix temps estàs donant explicacions, però sense tornar a centrar l'atenció en la peça audiovisual, perquè si no, fas un Instastory, fas un comunicat,
1: però
3: això redirecciona la gent en el...
1: Al mínim.
3: Al mínim, sí.
4: Sí, i de Desigual diu, vos estem llegint, Barcelona és casa nostra i veiem el problema de la gentrificació i la turistificació de la ciutat. Vam fer servir l'humor per parlar-ne, però no eres lloc per ironia. Ho hem entès.
3: En català?
4: Tot en català. Sí. És l'únic que hi ha en català, més que aquesta catalana desbocada en el carrer no sé quin del barri gòtic de Sespot, i ja està.
3: A la becària que acabava d'entrar a barcelonina li ha tocat redactar-ho.
4: Sí. I com vos dic, tot i així no han borrat l'anunci. Vull dir, han passat 3 dies des de la publicació, no l'han borrat i a TikTok també se manté.
1: Això tindrà versió de tele o normalment tenen versió de tele? Vull dir que són campanyes...
4: Això ja ho desconec, la veritat.
1: Tal. No, oi?
3: No crec.
1: Es queden a internet.
4: Sí, i mira, hem recordat lo de Nota Dol. Jo no és que vulgui aquí matxacar Desigual, però és que fa només 10 anys, que potser pareix que ha plogut moltíssim, però se va fer aquesta campanya tan polèmica en què una noia punxava.
3: Ara, te n'ha preservatius de la madre.
1: Uau, sí.
3: Sí.
4: Per tal
3: sí.
4: de que ella volia tenir fills i li era igual el consentiment del marit i anava punxant condons amb la frase la vida és xula Perquè tot això era per promocionar un vestit que inclús estant grassa, és a dir, embarassada, li seguia entrant. O sigui, estava molt malament de molts costats. I això és 2014, no estem parlant
0: de... Pel dia de la mare, fer un anunci d'una noia que decideix que es vol quedar embarassada i que per fer-ho punxarà preservatius...
1: Bueno, impactant ho era, aquell anunci.
4: Per això jo t'he dit que a mi estic molt content i orgullós de que, com a que la imploració pública hagi fet que se disculpin, però al final aquesta gent de Desigual molt... són molt Valenciaga i molt Kanye West, vull dir que ja els agrada buscar sa polèmica.
0: Ja. Que després tots els famosos van als esdeveniments que ells organitzen, o sigui, tens una pombo, tens tot de gent famosíssima, com és que sent tan polèmic, hi ha famosos que prefereixen i decideixen aliar-se amb ells.
1: Bueno, si pagues molt, molt, molt, a vegades...
4: És que està molt ben posicionada amb el rebranding de res que ha fet. És una xulada de marques, les coses com són.
0: I que a veure què fa, o sigui, què farem nosaltres si ens conviden i la catifa vermella és impressionant.
1: Ah, ah.
0: És que, clar, no és fàcil per ningú. Tenim molts dilemes últimament,
3: molt dilema. Audiència,
0: molt dilema moral.
3: Què faríeu?
1: Ara farem una pausa i tanquem la tarda amb en Garriga.
6: Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
7: Vinga, va, 30 segons per tancar la tarda. Ara vindran el Costa i la Gelmà.
8: Hola, avui sí que hi som.
1: Ah, avui sí, eh?
7: O el Canalies, la matinada. Ah,
8: com?
7: Clar, si ens escolten a la repetició...
8: Ah, clar, sí, sí,
0: ah, clar.
8: Sí, sí, sí.
7: Ara ve el Canalies.
8: Sí, sí. Si escolteu la repetició de la tarda, sabreu per què Francesc Garriga es deia, es feia dir Fran Garriga...
0: T'ha impactat, quan era... Costa?
8: No, no, encara no m'he recuperat.
0: Oi? És que encara és impossible de creure.
3: On es deia Fran Garriga?
8: A Madrid.
0: A Madrid.
8: El bo d'en Fran.
0: I a tu dius Soni. Soni!
8: Increïble.
6: A Catalunya Ràdio, que no surt.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, compareix avui al Congrés per la crisi de Ceuta. Ho farà després de l'informe de la policia que apunta que les forces de seguretat del Marroc van ser totalment permissives amb l'entrada de migrants i que fins i tot els van guiar cap a la frontera. El govern espanyol insisteix a exculpar les autoritats marroquines i qüestiona els policies de la unitat d'estrangeria que signen l'informe. Ángel Víctor Torres, ministre de Política Territorial.
2: El director de la policia ha trasladado al ministro Marlaska que en ningún informe policial se atribuye a las fuerzas de seguridad marroquíes la planificación o ejecución de lo sucedido los días 30 y 31 de julio en Ceuta.
1: Ahir milers de ciutadans es van manifestar arreu de l'Estat contra la gestió de Sánchez de la crisi, en molts casos convocats pel Partit Popular i Vox. La de Madrid hi havia els líders dels dos partits, Alberto Núñez Feijóo i Santiago Abascal.
3: Que una ciutat espanyola ha sido invadida, ha sido ocupada y lo ha sido lamentablemente con el conocimiento del gobierno de España.
4: Estamos en manos de un gobierno lacayo que actúa al servicio de un gobierno extranjero.
1: Repassem ara altres informacions en format més breu amb l'Anna Alfonso.
5: Els dos acusats de matar un home a Manresa la matinada de dimarts ja són a un centre d'internament de menors. El jutge els hi va enviar ahir acusats d'un delicte d'homicidi. A la comarca del Bages s'han multiplicat els actes d'homenatge i record a la víctima. Ahir centenars de persones es van concentrar a Manresa i a Castellnou de Bages per demanar justícia.
1: Aquest matí la consellera d'Educació, Esther Niubó, es reunirà amb els sindicats USTEC i CGT que de moment mantenen la vaga per al primer dia del curs. El sindicat majoritari, la USTEC, veu difícil desconvocar l'aturada, però reconeix que pot tenir un seguiment baix. També retreuen al departament que no hagi aprofitat l'estiu per negociar.
5: Rússia manté la pressió militar sobre Ucraïna amb nous atacs amb míssils i drons que han causat 8 ferits aquesta matinada a Odessa. A Kiev també s'han sentit explosions, tot i que no consten ferits. Malgrat aquests atacs, el president Salvador Illa manté la intenció de visitar avui la capital ucraïnesa, on vol abordar la futura reconstrucció del país i la possible col·laboració de Catalunya.
1: El documental Broken English, dedicat a Marianne Faithfull, inaugurarà el Festival Inèdit de Barcelona. A la mostra també s'hi estrenaran el documental d'Albert Serra sobre la cantant alemanya Ingrid Caven i el curt flamenco de Carla Simón. L'inèdit es farà del 29 d'octubre al 8 de novembre. El projecte de transformació urbanística del futur campus de Salut Clínic Universitat de Barcelona preveu la construcció d'un nou barri amb més de 1.100 habitatges, la meitat dels quals protegits.
5: Se situarien a l'entrada de Barcelona per la Diagonal. El consorci que l'impulsa, format per la Generalitat, els ajuntaments de Barcelona, l'Hospitalet i Esplugues de Llobregat i altres institucions públiques, ha donat nous detalls del projecte. De fet, un dels objectius del pla és eliminar les barreres entre les tres ciutats. Inclourà 22 hectàrees d'espais verds i noves estacions de la línia 3 del metro. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, destaca la importància del projecte.
6: I ho fem no només construint un gran equipament assistencial, sinó també construint ciutat.
5: L'estimada és de 1.700 milions d'euros i està previst que el nou campus entri en funcionament el 2035.
1: Esports, el ja exjugador del Barça, Marc Casado, ha deixat entreveure cert descontentament amb la manera com el club ha gestionat la seva sortida, com ha cedit al Deportivo de la Coruña. Va marxar l'últim dia de mercat després que li retiressin el dorsal i l'apartessin dels entrenaments.
5: Al Girona, el migcampista Unahi marxa al Panathinaikos grec. El marroquí deixa Montilivi a canvi d'uns 16 milions d'euros i un en variables, a més d'un percentatge en cas d'una futura venda.
1: I a l'Open dels Estats Units de tennis, Paula Bodosa ha accedit a la segona ronda en derrotar l'australiana Daria Kasatkina. En canvi, la barcelonina Oksana Selikmetieva ha quedat eliminada contra l'uzbeka Rajimova. De la jornada d'aquest dimecres destaca també l'eliminació del madreny Rafa Jodar, que ha caigut en primera ronda per un contundent 6-2, 6-1, 6-1 contra el xinès Wu, número 142 del rànquing ATP. I a aquesta hora, en joc, Carlos Alcaraz, que s'enfronta al portuguès Jaime Faria. El murcià domina 2-16-1.
0: Fins aquí les notícies.
7: Xinès Wu?
1: Wu.
7: Però Wu no era un d'aquests de bola de drac? El monstre Wu o...
1: És el que... com es deia la pel·lícula aquesta? De Monstruos, S.A.? Ah, ah, que ve Wu?
7: Ah, sí?
1: Espantava.
8: Sí, la nena. La nena es diu
1: Correcte. Veus? Jo tot de cares que em feien que sigui.
7: Sí, és que però... millor que ho tirem per aquí, el monstre Wu. Un que feia saltar del llit.
9: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.

0: Molt bon dia, matiners. Avui és dijous 3 de setembre. Si us acabeu de despertar, de tenir en compte que avui tornarem a tenir un dia assolellat amb alguna nuvolada de tarda al Pirineu, però sense precipitació. La calor es va consolidant, pujarà una mica més la temperatura, entre els 30 i 35 graus en gran part del país, i els valors més alts podran acostar-se als 38 graus. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Montgat, al Maresme, el sol sortirà a les 7 i 19 i el dia durarà exactament 13 hores i 2 minuts.
0: Vinga, dia llarg també, Lara García, bon dia.
1: Què tal? Bon dia, matiners. Avui us porto una cita de l'actor Javier Bardem que diu: ser progressista implica creure que el progrés social mai ha estat definitivament conquerit. El progrés és la protecció de les minories i la lluita contra qualsevol forma de discriminació.
0: Maiol Roger, a partir de les 6 del matí, al Matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell. Bon dia, què ens heu preparat per avui?
2: Doncs avui molt pendents de la compareixença de Pedro Sánchez al Congrés, que és a les 9. També parlarem dels problemes amb la meva salut, que molts hi han tingut accés i tenim resposta de salut. I després tindrem a Juana Dolores a l'estudi del Matí de Catalunya Ràdio.
0: Hi haurà una abraçada de Juana Dolores amb Xavier Grasset, potser en directe?
2: Li preguntarem al Xavier, que encara crec que encara està de vacances, però li preguntarem.
0: Ah, però si vol... crec que encara no
2: li es porta si gaire vol... bé. Jo crec que pel Xavier no hi havia gaire problema, eh?
0: És més per Juana Dolores?
2: Home, veient l'escena i recordant-la, crec que és més per Juana Dolores que pel Grasset. Que...
3: jo crec que ella tampoc tenia gaire problema.
4: Contra ell, no, no.
3: Contra ell, jo crec que no anava bé.
2: Va rebre ell com
0: va rebre ell. Va rebre ell.
3: Sí. Dany col·lateral.
4: Però va riure molt el Grasset.
3: Sí, sí.
0: Estarem pendents, doncs, de Juana Dolores aquest matí, al Matí de Catalunya Ràdio. Bé, i de fet, en aquest programa celebrem el dijous com si fos un divendres. Feu lloc a l'estudi, que serà el meu futur marit, tot i que ell encara no ho sap.

0: Tornen Maneskin i ho faran per la Porta Grossa. Serà el Festival de San Remo l'any que ve, 6 anys després d'haver-lo guanyat i rematant la jugada, aconseguint també la victòria al Festival d'Eurovisió. Ho ha confirmat Stefano De Martino, el director artístic i presentador del certamen. Així doncs, tornarem a veure plegats damunt de l'escenari Victoria De Angelis, Thomas Raqui i Ethan Torquio. I, evidentment...
1: Damiano David.
0: Per cert, traducció de l'èxit de Maneskin, aquesta cançó que es diu I Wanna Be Your Slave, com porteu l'anglès?
2: És el teu esclau, no?
3: Sí.
0: Res més a dir.
4: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Del matí 9 minuts, és que no sé què us fa tanta gràcia.
3: Oh, meu guapo.
0: No,
3: Sí, del matí, això.
0: Favor, sí, i tant.
3: Sí, sí.
0: Entra Damiano David ara mateix perquè l'estudi i jo deixo de fer el programa. I
3: no, no,
0: fet,
3: nosaltres marxem i tu et quedes aquí.
0: No, no, no, marxo jo, sí, home, us deixaré aquí la...
3: No,
0: aquí.
3: Que nosaltres marxem, us deixem
0: no,
3: intimitat.
0: No, no, que us deixo fent el programa i me'n vaig jo amb ell. No em quedaré aquí a l'estudi. Àlex Bosch, què ha passat al món mentre dormíem?
5: Doncs, bon dia, matiners. Avui anem a Algèria. El seu govern té una nova proposta per als narcotraficants del país. Unes vacances al desert. Ho expliquem, eh?
0: Sí, sí.
5: Perquè això té trampa. Vol convertir una antiga caserna militar de Tanes Road, que és al sud-est del país, en una presó d'alta seguretat per als anomenats barons de la droga d'aquest país. I la ubicació no és precisament...
0: còmode ni agradable, no, tampoc? Però...
5: Perquè...
0: Ah, no és casual.
5: No, no, no és casual, perquè es tracta d'un dels deserts més inhòspits del món, pràcticament deshabitat, i amb temperatures que poden superar fàcilment els 50 graus.
0: Seria com un Alcatraz del desert, no? Una miqueta.
5: Ens tenim una mica tu dels estius de Lleida, eh? L'anunci arriba mentre Algèria endureix la lluita contra el narcotràfic. Les xifres expliquen el perquè. Algèria té 46 milions d'habitants, dels quals, i segons dades del 2024, més de 3 milions...
0: Déu-n'hi-do.
5: Són toxicomans.
0: Són... Wow.
5: O sigui que el problema que tenen a Algèria és bastant important. Així que ara els barons de la droga ja saben que s'exposen a una presó d'alta seguretat, en ple desert, i en un dels llocs més calorosos del planeta.
0: Et faig de director de presons, eh? Et veig allà al desert amb el turbantet posat, allà a 50 graus, eh, Àlex?
5: Jo soc del Pirineu, tu.
0: Gràcies, Àlex.
5: Apa, tiau.
0: Avui el món serà un lloc millor perquè podrem tenir accés a correspondència inèdita. Alerta de Mercè Rodoreda. Andreu Merino.
6: Gràcies al llibre Mercè Rodoreda, Cartes a les amigues retrobades de la Catalunya republicana a Romanyà. Està editat per Edicions Sidillà de la Bisbal d'Empordà i recupera cartes intercanviades entre Rodoreda i Susina Amat, Julieta Franquesa i Carme Manrúbia. Eren les seves tres millors amigues de joventut i es van conèixer treballant al comissariat de propaganda de la Generalitat Republicana. La Guerra Civil i l'exili, però, les van separar. Ara, el llibre d'Anna Maria Saludes Amat i Araceli Brucpla permet recuperar les seves comunicacions i descobrir una faceta íntima, quotidiana i fins ara poc coneguda de l'autora.
0: 5 del matí, 12 minuts, 3 bones notícies per començar el dia. Si sou dels atrevits, podreu pujar gratis a un cotxe Tesla a Sabadell. Marta.
3: I diem atrevits, això, eh? Perquè és un cotxe que va amb conducció autònoma, sense volant ni sense conductor. La conducció, això sí, estarà supervisada a les instal·lacions del Tesla Center Sabadell, una prova que ja ha començat, però que es farà fins el dia 30 de setembre. Ho podeu fer entre les 10 del matí i les 6 de la tarda. I cada sessió, doncs, dura entre 15 i uns 20 minuts. Això sí, s'ha de reservar plaça, l'aforament, evidentment, és limitat, i el cotxe, per sort, doncs, no anirà del tot sol, perquè hi haurà un expert, un senyor Tesla, que es mantindrà al volant durant tot el viatge per supervisar aquesta conducció i agafar el control manual del cotxe en cas, doncs, que sigui necessari.
0: Quina poca gràcia que em fa,
3: sí, la
0: això
3: veritat.
0: De la conducció autònoma dels cotxes, que ho vagin provant els atrevits.
3: Sí, sí, que ho provin a Sabadell, que vagin fent...
0: Ho diu una terrassenca per qui estigui escoltant ara mateix la ràdio, veritat. Que hi haurà terrassencs que diran, home...
3: Estan d'acord amb mi, els terrassencs.
0: Es prohibeixen els collars d'estrangulació per als gossos. Ot Serra.
1: Ho estableix una nova normativa europea que, això sí, no entrarà en vigor fins d'aquí 2 anys. També limita l'ús de les gàbies i no es podran fer operacions com tallar les orelles i la cua als animals si no és per recomanació mèdica. Aquesta llei específica busca el benestar de gossos i gats. Entre altres coses, també restringirà la reproducció d'animals estretament emparentats si ha de comportar problemes genètics o malalties hereditàries.
0: Minut i mig, arribem ja a 5:15 del matí, fent el primer cafè del dia des dels matiners, i tot apunta que l'estrena de La Bola Negra el proper 25 de setembre serà tot un èxit.
7: Si te quiere enamorar un cocodrilo, te enamora. Si te quiere enamorar de mí.
3: Ahir es va publicar el tràiler oficial de Netflix i en només 7 hores va aconseguir més d'un 1.200.000 visualitzacions a les xarxes de la plataforma. Només a X supera els 840.000 visionats i més de 200.000 a TikTok.
4: A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies.

0: Tal dia com avui enterraven Michael Jackson.
1: I ho feien 70 dies després de la mort del cantant, que va ser el 25 de juliol del 2009. Van tardar tant perquè se li havien de fer moltes proves per l'autòpsia i saber exactament de què havia mort. A Jackson el van maquillar i li van posar el vestit amb corbata i guants blancs que tant el caracteritzaven. A més, aquell cos es va posar dins d'un taüt banyat en or, i a la caixa també hi van posar les notes que els seus tres fills li havien escrit. El van enterrar a Los Angeles en una cerimònia íntima després d'un homenatge multitudinari que li havien fet dies abans. Per cert, que comparteix cementiri amb Humphrey Bogart.

0: The Wall, sens dubte una de les grans cançons del rei del pop Michael Jackson. Passa un minut d'un quart de sis del matí. Vinga, va, moment de fer una repassada al món de la tele, perquè sí, perquè ens encanta la tele i ens deixa moments per emmarcar. Sonsoles Ònega, cada dia millor amb el seu català.
1: L'actor, director de teatre i presentador de televisió Àngel Llàcer va visitar el plató de I ahora Sonsoles per presentar el seu programa Una fiesta de muerte.
2: Con Ángel Llàcer, hola. Ella te llama...
3: Hola,
2: dice... Ángel...
1: Ángel.
2: Ángel.
3: Ah, es que me llamo Ángel.
2: Perdón.
3: Claro, pero me puedes llamar Ángel, ¿eh?
2: ¿Sí?
3: Sí, claro.
2: Bueno, pues Ángel...
3: Cariño, me puedes llamar lo que quieras. Mientras sea bonito...
2: O lo bonito que tú eres.
3: Por eso, tú me puedes llamar lo que quieras.
2: Pues Ángel Llàcer, ¿no?
1: Ángel.
2: Ángel Llàcer.
1: Ara sí, ara sí, ara sí.
0: I que fos alemany a vegades el català.
1: De veritat,
0: eh?
1: Angel, Angel, Angel.
0: Angel. Angel. Ja, de veritat, tira-ho. Hi ha vegades que dic...
1: Espavil.
0: Noi, noi. És que de veritat, anava mirant el tall i penso... Ah, és que, per Déu, és que no és tan complicat. Una cosa Angel. És Angel i l'altra és Angel.
1: Claríssimament, nois.
4: És voluntat, noi. Eh?

0: musiqueta. Ell ha estat preparant també l'atrapa en xipots amb música catalana per tenir les respostes de les preguntes
1: aquí. Ho dius en sèrio?
2: Això sí que em va anar bé. No se'm va preguntar res.
1: Està com indignada. Em foto el dossier de Comarques de Catalunya i no em pregunteu res?
3: I acabem amb Carlos Latre. I aquí, Lara, carinyet.
4: Perdona, pensava que anava la Marta. L'actor còmic i imitador s'ha posat a la pell de Mourinho per explicar com seria el rei Lleó si el protagonitzés la plantilla del Real Madrid.
5: Estava pensando si Real Madrid fuera el rei León, com seria. Está claro que Courtois seria Timón, Cucurella seria Rafiki, Vinícius, Bernardo Silva i Arda Güler serien les hienes. Pumba seria Tchouaméni, Camavinga seria Zazú, Mufasa seria Florentino, Rüdiger seria Pumba, Mbappé seria, també podria ser perfectament Mufasa, podria ser Simba de pequeño, i lo que més clara és que jo seria Scar.
3: Vinga, va, que estem fent el primer cafè del dia amb tots vosaltres, des dels matiners, també una missió conjunta per ICAT, i arriba també el moment, als matiners, d'obrir la revista del Cor. Avui us portem les persones més riques del món i que estan marcant agenda, Marta.
4: Sí, és un rànquing que ha fet la revista Lectures. Comencem, evidentment, per una de les reines indiscutibles. En aquest cas va dedicada al nostre company Frederic Vincent.
3: Home, és que clar, a veure, Freddy és fan absolut Taylor Swift.
4: Clar, per això, tot per ell. El seu patrimoni supera els 2.000 milions i és la primera cantant que es va fer multimilionària amb la seva música i els seus concerts. I ara, però, hem de seguir amb una altra reina. Te felicito
3: que bien actúas. Home, és que Shakira amb la tonteria deu estar fent, com dic jo, piti-cling.
4: Home,
3: una mica de caixa.
4: No ha parat mai, no ha parat mai. El seu patrimoni es creu que és d'entre 300 i 380 milions i això, que encara no ha començat, doncs la seva residència a Madrid, on seguirà, on segur que es forrarà, vaja.
3: Quan te n'adones del patrimoni més a més de Shakira, dius també, hòstia, després vas estar malestida i arronsa per 4 duros per entendre't per vendre's la casa amb el Piqué. Vull dir que no sé si ho va fer per diners o per posar-li una mica més complicat.
4: Sí, pot ser per collar una miqueta més. Qui ja ha fet gires i ja ho ha petat és, evidentment, una de noi. Rosalía també està en aquest rànquing i qui també hem tingut per aquí, en aquest cas, és Bad Bunny. Por la mañana café, por la tarde
3: ron, ya estamos en la calle, sal de tu balcón. Bad Bunny, que també podria començar a repartir una mica de dinerons, eh?
4: Tu no pare, aquest,
3: comença a facturar una barbaritat.
4: Atenció, 2025 va generar 57 milions d'euros, 35 dels quals només de la seva residència que va fer a Puerto Rico. Això, evidentment, i no estem comptant la gira que va fer després del 2026.
3: Doncs vinga, a facturar. Noies, hem de fer una gira dels matiners. A veure què aconseguim facturant.
4: Tan mal.
3: Hauríem d'anar als llocs on la gent està desperta.
4: Per això.
3: No? Podríem fer.
4: Seria xulo, eh?
3: Ara parlarem amb la Vanessa Ferrer quan arribi, també. I avui també parlem de l'estrella de la premsa del Cor, Laura Fa, que ha confessat com va acabar dedicant-se a la premsa rosa.
4: Doncs el portal Girona Secreta ha explicat que és una dèria, o més aviat un talent, que li ve des de petita.
6: Tenia uns 12, mare d'una amiga meva, sempre deia, vaig a comprar les lectures i les agafava, me les donaven perquè jo li expliqués a les mares, a les altres mares, i vaig començar fent esports perquè vaig pensar que era el que més s'assemblava. Que no volia fer tele perquè, com no era guapa, dic, no faré tele, i com que tinc aquest català de Barcelona, vaig dir, no faré ràdio. Fet és ràdio i tele, vull dir que trobo que les coses han canviat bastant.
3: Home, per sort, estimada Laura Fa, les coses han canviat. A mi m'encanta, Laura Fa hauria de fer un programa des del càmping, directament, sí. També t'ho dic.
4: 100%. Allà en una cadira?
3: No.
4: 100%, m'agradaria tant.
3: És que jo la seguiria.
4: Jo crec que alguna secció d'aquí del matí ha fet des del càmping. Però així amb tele...
3: Però amb tele.
4: Tindria la seva gràcia. Allà
3: amb el banyador, amb el pareo després d'anar a la piscina...
4: Ulleres de sol...
3: La vida del càmping. La vida del càmping.
4: Posar-se crema. Ai, mira, hi ha un raig de sol. M'agrada.
3: Doncs vinga, deixem anar aquesta idea des dels matiners, estimada Laura Fa. I també a aquestes hores, quan falten 8 minuts per 6:15 del matí, volem saber quins sons deixa la ràdio. Ot Serra.
7: Al matí de Catalunya Ràdio van posar el focus en l'assassinat a Manresa. La consellera d'Interior, Núria Parlon, va carregar contra l'extrema dreta per vincular els fets amb la immigració i atiar odi. I l'alcalde de la localitat, Marc Aloi, admet que calen solucions perquè els joves no cometin crims com aquest.
8: Haurem de denunciar aquestes conductes. Haurem de denunciar-les. Perquè, òbviament, la manipulació a la població per generar odi i generar enfrontaments socials té una gravetat que és extrema. En aquest cas, no són menors no acompanyats, malgrat que

0: aprofitat per associar en l'imaginari de la gent la paraula menors amb menors no acompanyats, i per tant no se'ns escapa que hi ha alguns que ho volen utilitzar.
1: Que hem d'abocar molts més esforços, molts més recursos des de tots els àmbits. La policia fa la seva feina, però hem de dedicar molts esforços des de l'àmbit social per acompanyar aquests menors, acompanyar aquests joves, sovint de famílies desestructurades, però això no justifica que hi hagi aquesta violència.
2: A la tarda, Marta Montaner va explicar què la va escandalitzar revisant les xarxes socials.
3: Mira, Garriga, avui gairebé escupo el cafè de després de dinar, quan m'ha aparegut a la plataforma X un vídeo de pràcticament gènere de terror. La qüestió és que era un fragment d'una entrevista que la presentadora Sonsoles Ónega li va fer ahir a l'Àngel Llàcer, Antena 3, al programa I ahora son soles.
4: Con Ángel Llàcer, hola. Ella te llama...
5: Hola, dice...
4: Ángel.
3: Ángel.
4: Ángel.
5: Ah, es que me llamo Ángel.
4: Perdón.
5: Claro, pero me puedes llamar Ángel, ¿eh?
4: ¿Sí?
5: Sí, claro.
4: Pues Ángel...
5: Cariño, me puedes llamar lo que quieras. Mientras sea bonito...
4: O lo bonito que tú eres.
5: Por eso, tú me puedes llamar lo que quieras.
4: Pues Ángel Llàcer, ¿no?
3: Ángel.
4: Ángel Llàcer.
3: Ara sí, ara sí, ara sí.
2: Més enllà d'aquesta casa, i Carlos Herrera va posar el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, en la diana pels fets de Ceuta.
6: Que se ha pasado un mes defendiendo la colaboración de Marruecos y ahora la propia, su propia policía le desmienta la versión oficial. Y está Marlaska pidiendo a la dirección de la policía que le informe desde cuándo se conocía esa información, pero necesito saber para que yo pueda ejercer mi responsabilidad. Cuentistas. Cuentistas. O el ministro del Interior no se ha enterado de nada como ahora quiere hacer ver, o nos mienten descaradamente. En cualquiera de las dos opciones, todo es absolutamente inasumible.
7: Carlos Herrera també potser hauria de connectar-se una mica amb els astres, eh?
3: Ja diria bé.
7: Entre ell i Jiménez Los Santos han començat la temporada que sembla que els hi faltin vacances més que n'hagin tingut. Mare meva, com estan? S'han de relaxar.
3: Han de
7: trucar al Sergi Tous o la Cristina Borreguero d'Astrocat.cat perquè els hi diguin quin dia els hi espera astrològicament parlant. Bon dia, Sergi.
8: Bon dia, matiners. Avui, dijous 3 de setembre, la lluna entra a bessons i l'ambient es torna una mica més inquiet i imprevisible. Poden aparèixer informacions, converses o punts de vista que ens facin canviar ràpidament de perspectiva. Però compta amb reaccionar al primer titular. No tot el que ens sorprèn és necessàriament cert. La clau d'avui és mantenir la curiositat, contrastar la informació i permetre'ns canviar d'opinió quan descobrim alguna cosa nova.
7: Canviar d'opinió és important a vegades.
3: Sí, que necessari.
7: Tu no sé si tens amics d'aquells que no varien l'opinió sabent que no estan tenint raó.
3: Jo a vegades, eh? L'amiga sóc jo, eh? També t'ho diré.
7: Ja fas cara. Vinga, que ens estem aproximant ja a 4:45 del matí. Aquí li direm anys i anys per molts anys, Lara.
3: Doncs, Xavi, avui tenim un dia fluixet. Oh. Tot i així, no podem passar per al que avui fa anys l'exconsellera de Salut, Alba Vergés, que en fa 48, i també l'actriu i presentadora de televisió, Natàlia Estrada, que en fa 50. I ja em perdonareu, però jo no sé qui és la Natàlia Estrada.
7: Jo crec que tu no havies ni nascut amb la Natàlia Estrada.
3: No sé qui és.
7: Va ser una presentadora molt coneguda als inicis de Telecinco, ara viu a Itàlia.
3: Fixa't, doncs mira, jo de totes maneres, com que sóc una persona educada, li vull dir que tingui un fantàstic dia d'aniversari. I a l'Alba Vergés també, evidentment.
7: Clar que sí. Cada dia als matiners ens despertem amb la música que ens porta i que ens proposa un rostre conegut.
9: Bon dia, matiners i matineres.
10: Adrià Sales, compositor i veu del grup La Pegatina.
9: Us volia presentar aquesta cançó que es diu Noreste Caliente, de Jonás, que és una cançó que vaig descobrir fa mig any a Mèxic i va ser un descobriment. Anava per tota la ciutat de Mèxic, crec que amb la cançó, en bucle, sense parar, escoltant-la i ballant i tal. M'ho he passat increïble i res, espero que sigui també un descobriment per vosaltres i que us ajudi a començar aquest dia amb tota la força que necessiteu.
10: Els matiners.

0: els més matiners.
1: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts, benvingudes al dijous 3 de setembre. En Alfonso, bon dia de nou.
2: Bon dia.
1: Pedro Sánchez compareix avui al Congrés per la crisi de Ceuta.
2: Ho farà després de la publicació de l'informe de la policia que apunta que les forces de seguretat del Marroc van ser totalment permissives amb l'entrada de migrants i que fins i tot els van guiar cap a la frontera. El govern espanyol insisteix a exculpar les autoritats marroquines i qüestiona els policies de la unitat d'estrangeria que signen l'informe. Ángel Víctor Torres, ministre de Política Territorial.
3: El director de la policía ha trasladado al ministro Marlaska que en ningún informe policial se atribuye a las fuerzas de seguridad marroquíes la planificación o ejecución de lo sucedido los días 30 y 31 de julio en Ceuta.
1: La compareixença de Sánchez arriba l'endemà que milers de ciutadans es manifestessin arreu de l'Estat contra la seva gestió de la crisi.
2: El PP i Vox estaven al darrere de la majoria de convocatòries. Algunes protestes, com la de Madrid, van acabar amb aldarulls, càrregues policials i diversos detinguts. En aquesta concentració hi havia els líders del PP i de Vox, Alberto Núñez Feijóo i Santiago Abascal.
4: Que una ciudad española ha sido invadida, ha sido ocupada y lo ha sido lamentablemente con el conocimiento del gobierno de España.
5: Estamos en manos de un gobierno lacayo que actúa al servicio de un gobierno extranjero.
1: A Catalunya també se'n van fer.
2: A Girona, Tarragona, Lleida i a Barcelona, en tots aquests casos, també hi havia contramanifestacions per rebutjar les actituds racistes. Els dispositius policials, però, van aconseguir evitar enfrontaments remarcables.
1: Els dos acusats de matar un home a Manresa dimarts a la matinada ja són en un centre d'internament de menors.
2: El jutge els hi va enviar ahir acusats d'un delicte d'homicidi. A la comarca del Bages s'han succeït els actes de record a la víctima i per demanar justícia. A tot això, la consellera Núria Parlon advertia ahir en declaracions al matí de Catalunya Ràdio que els partits d'extrema dreta han fet servir el crim per atiar l'odi i el racisme amb informacions falses, com ara que els menors eren migrants no acompanyats.
6: Haurem de denunciar aquestes conductes, haurem de denunciar-les, perquè òbviament la manipulació de la població per generar odi i generar enfrontaments socials té una gravetat que és extrema.
1: La consellera d'Educació, Esther Niubó, reunirà aquest matí amb els sindicats que mantenen la vaga per al primer dia de curs.
2: El sindicat majoritari, la USTEC, veu difícil desconvocar l'aturada d'aquestes alçades, però reconeix que pot tenir un seguiment baix. Yolanda Segura, portaveu.
7: És una vaga delicada perquè és el primer dia de curs, perquè a més no hem tingut temps de preparar-la amb molta antelació i d'anar centre a centre, de fer tota la difusió. Clar, és una vaga que és difícil de dir quin seguiment tindrà.
1: Rússia manté la pressió militar sobre Ucraïna amb nous atacs amb missils i drons.
2: Han causat 8 ferits aquesta matinada a Odessa. A Kiev també s'han sentit explosions, tot i que no hi consten ferits. Malgrat aquests atacs, el president Salvador Illa manté la intenció de visitar avui la capital ucraïnesa, on vol abordar la futura reconstrucció del país i la possible col·laboració de Catalunya.
8: El que venim a fer és a mostrar el seu coneixement, a la resiliència i a la fermesa dels ucraïnesos i també ajudar-los a preparar el país per la pau que volem que arribi el més aviat possible.
1: L'Iran amenaça d'escardar els fonaments dels Estats Units.
2: És la resposta als atacs nord-americans d'ahir que van deixar prop d'una vintena de morts, entre ells 4 civils que eren en un casament. Teheran ho qualifica de crims de guerra, mentre que Washington es limita a dir que mai fixa objectius civils. L'escalada al Pròxim Orient manté el preu del petroli Brent per sobre dels $95.
1: I en cultura ja tenim els primers noms que formaran part del Festival Inèdit de Barcelona.
2: La mostra de documentals musicals que es farà entre el 29 d'octubre i el 8 de novembre. El tret de sortida el donarà el treball Broken English, dedicat a Marianne Faithfull. També s'hi estrenaran el documental d'Albert Serra sobre la cantant alemanya Ingrid Caven i el curt flamenc de Carla Simón. El festival tancarà amb The Best Summer sobre l'època daurada de l'indie dels anys 90.
1: Gràcies, Anna.
2: Que vagi bé.
1: Vinga, va, 6:45 del matí, 4 minuts. Fem un cop d'ull a les portades del dia, de la premsa, vaja. Marc Jurado, bon dia.
9: Bon dia, Canalies.
1: Maria Fernández Noguera, també, molt bon dia.
10: Molt bon dia.
1: Avui, evidentment, amb Ceuta i en totes i cadascuna de les portades com a protagonistes.
9: Exacte, tant dels darrers detalls de l'informe policial com també de les manifestacions d'ahir, sobretot la de Madrid. Comencem a Madrid, justament amb El País, que parla de tempesta política pel paper del Marroc en la crisi de Ceuta, mentre que El Mundo titula que dos informes d'intel·ligència van alertar són, paraules textuals, entrada massiva i col·lapse immediat.
10: A Catalunya, el periòdico explica que la policia afirma que agents de Rabat van guiar els immigrants. La Vanguardia, que la policia veu connivència marroquina en un assalt planificat al detall. I l'Ara hi afegeix que l'informe policial deixa Marlaska en evidència.
9: Precisament l'Ara és l'únic diari que publica una gran foto en portada de la manifestació de Ceuta contra la gestió de Sánchez. A la Vanguardia, el periòdico El Mundo i El País, fotos gairebé calcades de les manifestacions multitudinàries, però de Madrid, amb la Cibeles plena a vessar, amb desenes de milers de persones pels quatre costats.
10: I per acabar, també avui en portada, La Meva Salut permetrà accedir al perfil de familiars amb la seva autorització. Ho llegim a El Periódico. I les grans fortunes de Madrid guanyen riquesa i les catalanes s'estanquen. Això ho titula La Vanguardia.
1: Avui el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, centra les mirades de molts articles d'opinió.
10: Sí, l'editorial de La Vanguardia es titula Marlaska a l'ull de l'huracà de Ceuta.
9: I assegura que el ministre hauria de tenir en aquest moment més dades sobre el que ha passat a la ciutat autònoma.
10: L'Ara titula l'editorial Descrèdit absolut de Marlaska i malson per a Sánchez.
9: I posa de manifest que l'informe policial desmenteix la versió que ha defensat el govern espanyol des del primer dia de la crisi a Ceuta.
10: La directora del periòdico, Gemma Martínez, diu que és insòlid que Marlaska hagués de preguntar al director general de la policia què sabia el seu propi cos sobre l'entrada de migrants a Ceuta i sobre la responsabilitat del Marroc.
9: I assenyala que les discrepàncies públiques entre la policia, el CNI i el govern espanyol són inadmissibles.
10: L'editorial del Mundo encara va més enllà i diu que el govern espanyol no té sortida davant del clamor per Ceuta.
9: El diari diu que la campanya de desinformació amb què el govern ha respost a l'informe de la Policia Nacional és el colofó d'un desastre de gestió que exigeix com a mínim al cessament del ministre de l'Interior.
10: Mentrestant, El País mira cap a una altra banda i l'únic article d'opinió que publica avui sobre Ceuta és per denunciar que les nenes són les més vulnerables.
9: És un text signat per les presidentes de dues entitats en defensa de la dona, Lila Valenciano i Ángeles Álvarez.
1: 6:06 i 7 minuts. Sílvia Solanes, bon dia.
11: Bon dia.
1: Repàs també de la premsa digital. Què ha sortit a subhasta?
11: Doncs el Ferrari de Víctor de Aldama ja ha sortit per 241.000 euros. Atenció, perquè fa un any el volia vendre només per 25.000, però ell el va comprar per 130.000 fa 6 anys. Un batibull de números un dia avall i més alt i més baix. Això llegim al diari.es, que també diu que Justícia va encarregar una taxació professional per veure, després de veure aquests canvis de preu. Resulta que el 2020, quan l'havien taxat per 25.000 euros, es havia fet una taxació administrativa i no real del mercat.
1: Déu-n'hi-do. Rànquing, per cert, de conductors.
11: Mira, Barcelona i Lleida, entre els conductors menys segurs de tot l'estat. Un informe de CarWow el situa en el podi de les ciutats on es condueix pitjor, només superades per Màlaga.
1: Espera, que tinc aquí una lleidatana. Marta,
12: sé que estaves... Torna-hi.
11: Barcelona i Lleida, on es condueix pitjor.
1: Jo vaig per Lleida amb por.
12: Tu a Lleida guapo no hi vas gaire.
1: Jo a Lleida hi vaig cada cap de setmana, allà a la Seu Vella.
12: No, a la Seu Vella.
11: No saps si ets
12: a Lleida
11: o a Nàpols.
12: No
1: sí que sí, els de Catalunya Ràdio estem acreditats. I jo quan vaig allà a la Seu Vella... tinc por, Marta, vaig amb por per Lleida.
12: Seu Vella no és Seu Urgell, no ens confonguem.
1: No, escolta, Marta, bueno, per favor.
12: No, perquè després...
1: És que els lleidatans, de veritat, com sou? És que després, tenim localitzades les coses, però jo per la Seu Vella...
12: M'agradaria fer un test.
1: Per la Seu Vella vaig amb por.
11: Fem-ho, fes-te amb un test.
1: No, Sílvia, seguim.
11: A la banda dels bons conductors, segons aquest estudi, hi ha Lleó, Còrdoba i Lugo. Ho recull el Segre.
1: Sorprèn, també t'ho dic. El banc més famós per als turcs és a Barcelona.
11: Sí, a simple vista és un banc normal i corrent, però s'està convertint en un banc extraordinàriament fotogènic per als turistes turcs. I et preguntaràs per què?
1: Per què?
11: Doncs tan simple com que l'exfutbolista blaugrana Arda Turan s'hi va fer una foto quan jugava al Barça. Et diré més, el banc no és ni modernista ni el banc on realment es va seure, perquè el van renovar. Si teniu curiositat, està a Jardinets de Gràcia. Veureu turcs fent-s'hi fotos? Ho trobem al Nacional.
1: M'encanta. Ai, Déu meu, un possible nou parador nacional a Catalunya.
11: Sí, en concret a Tarragona, l'edifici en desús del Banc d'Espanya, però encara no està al sac ni ben lligat. De fet, és proposta de l'Ajuntament, però l'oposició no ho compra i s'hauria d'aprovar el ple. Les primeres projeccions apuntarien a una quarantena d'habitacions. Ho explica el diari Més.
1: Amb només 5 minuts arribem a 3 quarts de 6 del matí. Bon dia, matiners, benvinguts als matiners de Catalunya Ràdio. Marc Curado, aquesta nit ja s'ha notat la pujada de temperatura, eh? Ja hem hagut de tornar a posar el ventilador a l'habitació.
9: Sí. I tant, mínimes tropicals hem tornat a tenir aquesta nit passada. Matí que tindrem una mica més càlid a la façana litoral, també el prelitoral i algun punt de l'interior. Avui tindrem un dia assolellat, tret d'algun núvol baix cap a les Terres de l'Ebre i alguna nuvolada inofensiva a la tarda al Pirineu. La calor s'intensificarà una mica al migdia i els valors més alts poden vorejar ja els 38 graus.
1: D'aquí uns moments, per cert, començarem a escoltar els primers matiners que a aquestes hores ja esteu desperts. Ens podeu trucar, com sempre, al 932017474, al telèfon del programa per saber què esteu fent desperts a aquestes hores del matí. Mentrestant, repàs cultural d'algunes propostes per avui dijous 3 de setembre, Marta.
12: Sí, comencem parlant de cinema perquè avui sabrem la preselecció de l'Acadèmia Espanyola d'aquelles pel·lis doncs, que seran les favorites per anar als Oscars. Evidentment no són les definitives, per això encara haurem d'esperar, però les que tenen més números, sens dubte, seran La Bola Negra, que hem parlat abans de Los Javis, o El Ser Querido de Rodrigo Sorogoyen i amb Vicky Luengo i Javier Bardem com a protagonistes. La notícia la sabrem avui a 2:15 del matí i, com dèiem, per la candidata final que anirà als Oscars, encara ara haurem d'esperar una mica més coses. En aquest cas, hem de parlar del famós cop de rock. A cop de rock,
1: la vida. Clar, torna a cop de rock.
12: Torna. Ho fa al Teatre Coliseum. Només 5 funcions, per tant, si voleu anar i voleu tornar i tenir una mica de nostàlgia, doncs teniu aquesta oportunitat. Només 5 dies, des d'avui fins al dia 6 de setembre. Aquesta vegada, però, no serà amb Goll de Gom, sinó és amb La Barca, que és una jove companyia d'Osona.
1: Doncs que torni a cop de rock amb aquests clàssics de la música en català. I per clàssic ja, la Dada Maria. Us convidem, com sempre, també a tots els oients que ens esteu escoltant a participar, a veure si sou intuïtius igual que nosaltres. He vist passar la Sara Llobet, que ja serà Elias, jo crec que és una relació que s'ha trencat. Maria, bon dia de nou.
13: Molt bon dia.
1: A veure, ara sí, bon dia de nou.
13: Molt bon dia.
1: Ara, la veu veig que va cap amunt, Maria.
13: Sí, gràcies.
1: No, si és una manera irònica.
13: És irònica.
1: No,
13: saps què passa? Que estic encostipada i no em sento, llavors no ho sé. Si tu dius que va cap amunt, jo m'ho crec. Si dius que va cap avall, també m'ho crec. Ni idea.
1: Et desitjo la millor de les recuperacions.
13: Estic
1: està costant,
13: paixera.
1: Està costant, això.
13: Sí, sí, però anirem cap amunt.
1: I tant, sempre. Cap avall ja no.
13: Sí, no.
1: Cap avall ja no. Lara García, un aplaudiment, que avui has arribat puntual.
13: Vamos. Molt bé.
1: Vinga, va. Què avui, Maria?
13: Mira, va, selectivitat.
1: Avui selectivitat?
13: És com un examen de la selectivitat, aquesta pregunta.
1: Sí. Doncs vinga, va, a veure, avui selectivitat.
13: Aquests dies, ahir, avui i demà, es fa la selectivitat de setembre, sí?
1: Sí.
13: Hi ha més de 9.000 estudiants matriculats, tornaran a provar sort en la repesca d'aquestes proves d'accés a la universitat, i per això avui us pregunto...
1: No, digue, pregunta.
13: Us pregunto quin percentatge d'alumnes va superar la selectivitat de setembre l'any passat.
1: A veure, un moment, ja m'explota el cap. Quin percentatge d'alumnes va superar aquest examen?
13: Va aprovar la selectivitat al setembre, a la repesca.
1: Al setembre, de
12: la repesca. Quin percentatge, així?
13: És a dir, ja la convocatòria de juny, de setembre, la del setembre.
1: Jo diria, avui començo jo.
12: Vinga.
1: Jo diria un 70.
13: Val.
1: Això és molt, eh? Marta.
13: Canalia 70.
12: Jo 87.
1: Ah, mira, veus? Lara?
12: Jo 75.
13: Molt bé.
1: I qui guanya la Dada Maria d'avui és...
13: Canalia!
1: Ho sabia. Sara Llobet, funciona millor sense tu.
13: Sí, sí.
1: Està aquí agafant aigua.
12: Pobreta.
1: Funciona millor sense tu. Sara Elias, que s'ha trencat aquesta relació d'estiu, s'ha acabat. Sí, no em facis senyal d'acord, no. S'ha acabat. Explica'ns-ho, això.
13: A més, t'has apropat molt, eh? És un 72%.
1: Oh, quin intuïtiu.
12: Quin ull que tens.
1: Cada dia més.
13: La nota mitjana va ser... Us atreviu a dir-ho?
1: Jo ja no em mullo, que he quedat molt bé avui. La Lara està desinfladeta
12: un 6,
1: perquè porta
12: un
1: 2 dies guanyant.
12: La mitjana, avui, eh?
13: Del setembre,
12: vaig sobrada, tio. Això vol dir que molt malament, no? Un 6 i pico. 5 amb 9.
10: 5,5.
1: Molt bé, molt bé, Marta.
12: Bueno, molt bé, molt bé.
10: I per comparar amb la convocatòria del juny, tant aquest any com el passat, van aprovar el 95% dels estudiants, o sigui, més al juny que al setembre, i s'hi van, bueno, els que s'hi van presentar, i la nota mitjana va ser un 6,4 al juny.
1: Gens malament.
12: Molt bé.
1: Gens malament. Doncs escolta, moltíssimes gràcies, Maria.
10: Vinga, a vosaltres.
1: I millora't, com sempre.
10: Gràcies.
1: S'ha arribat a 6:15 del matí. D'aquí uns moments escoltem els matiners que ja esteu desperts. 9-3-2-0-7-4-7-4. Per cert, moment de moure el dial de la ràdio. Aquest matí marxem una mica enrere, més concretament fins l'any 1986. Aquell estiu a Catalunya Ràdio, una de les dones més estimades de Catalunya ens proposava la seva particular tria musical a Per raons sentimentals, que sembla el títol d'una sèrie de TV3. Us parlo de Núria Feliu. Escoltar-la és no oblidar-la i sempre, sempre és un bon moment per tornar-la a recordar. Ella, la Núria, o millor dit, la Feliu.
14: És per raons sentimentals que m'agradaria trobar-vos cada tarda d'aquesta hora i junts fer entrar els músics, els cantants, els autors, els poetes, els artistes, el swing. No necessàriament és una big band a tot ritme. Swing també és cadència. Swing és feeling, és a dir, sentiment. Swing és sofisticació. Com la d'aquella dama que, malgrat el pas del temps, aconsegueix mantenir-se al dia, viure el moment i fer-se acaronar per les millors veus.
1: Viure... Feeling. Maiol Roger, bon dia.
15: Bon dia.
1: 15 minuts, engega el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Tot preparat. Avui amb què, Maiol?
15: Doncs mira, avui molt pendent de la compareixença de Pedro Sánchez al Congrés sobre Ceuta. És a les 9, des d'un quart d'hora abans copsarem l'opinió d'alguns diputats catalans, alguns a la bancada de l'oposició, com Nacho Martín Blanco del Partit Popular, alguns a la dels socis del govern, com és Aida Vidal dels Comuns i Francesc Marc Álvaro d'Esquerra Republicana. També repassarem el que ha passat amb la de la meva salut, perquè hi ha hagut canvis i hi ha queixes d'alguns ciutadans que ens han arribat a la bústia del programa sobre les dificultats per accedir-hi, i en parlarem amb el govern, que ens diu, ei, no us preocupeu, que és fàcil, ho expliquem i segurament que li tindrem tot clar. Després, a l'àgora del matí, també rebrem a Juana Dolores.
1: Oh, és que en tenim unes ganes...
15: A veure,
1: ella a les distàncies curtes és meravellosa, eh?
15: Sí, sí.
1: Dir perquè no.
15: I per molta gent a les llargues també, diguem.
1: No, sí, exacte, sí, però dic perquè va haver-hi molta gent que es va quedar amb aquella fotografia de Juana Dolores amb el Xavier Grasset al Més 324, i que és veritat que és una tia que crec que té moltes coses a explicar.
15: És d'aquella gent que el soroll que acompanya el personatge no fa justícia.
1: Ara, molt ben dit això, Maiol.
15: I després obrirem la taverna, que és dijous, primera taverna de la temporada, que encara, tot i que hem vingut d'un estiu de menjar i beure copiosament, almenys els que hem tingut la sort de fer-ho, també ve de gust aquests cap de setmana que ja comença a acostar-se, doncs obrir la taverna amb els nostres col·laboradors habituals i veure on podem anar aquest cap de setmana a menjar i beure.
1: Molt bé. Doncs tot això a partir de les 6 del matí. Gràcies, Maiol.
15: Fins ara.
1: 9-3-2-0-7-4-7-4. El telèfon per participar en directe als matiners. 2 minuts i tornem.
16: Garriga, què fots?
17: Estic esperant els primers visitants del tour.
16: Quin tour? Què dius?
17: La tarda, Catalunya Ràdio Free Tour. Gent de fora que no coneguin el programa i que així els fem conèixer.
16: You should know now about La Tarda de Catalunya Ràdio.
18: Where can I find it?
16: Participen del nostre programa Svetlana, amb Antoni Bassas.
18: Antoni Bassas.
16: Veus com ho sap? En Lídia Heredia.
19: La Tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
20: La millor hora del dia. On la magia. La millor hora del dia.
19: Els matiners.
1: Marta, ha parlat un dels grans amors de Freddie Mercury.
12: Sí, ho ha fet el Corriere de la Sera, que ha parlat en exclusiva amb ella, ara té 76 anys. Quan van ser joves, doncs van ser parella, i va haver un dia que es veu que Mercury li va dir: Mary, potser sóc bisexual. I ella es veu que de seguida va contestar: no, ets gay.
1: A mi això també em va passar.
19: De 5 a 6, a Catalunya Ràdio, el matiner.

0: A saludar a l'Eloi Cordomí. Eloi, molt bon dia.
1: Bon dia, bona hora, què tal, com esteu?
0: Molt bé, doncs mira, aquí estem amb la Marta, que t'estem escoltant atentament, sabent si els carbassons van a bon ritme.
1: Els carbassons, sí, van fent. De fet, hi ha un altre que s'està fent gros, ja te l'estic preparant per tu.
0: Ah, molt bé.
1: Però avui m'he trobat una altra cosa, que he pensat en vosaltres també, perquè m'he trobat una cosa de la mida del carbassó.
2: Ep.
1: Gairebé.
0: Què vols
1: una
0: dir?
1: Una aranya. Un aranyot.
0: Un aranyot?
1: Un aranyot. Mentre estava fent pipí aquest matí,
0: sí,
1: darrere meu hi havia una cosa tan grossa...
2: Així peluda. Però...
0: és que l'aigua, de veritat.
1: No era peluda. Ah, no era peluda.
2: Les feia... aranyes peludes fan molta por, eh?
1: Tu saps el diàmetre del carbassó que parlàvem ahir?
0: Sí, de 10 centímetres ben bo.
1: Diàmetre.
0: Però escolta'm una cosa.
1: Aquell
0: que...
1: diàmetre.
0: Com has actuat davant de l'aranya?
1: Mira, no sé com ho feu vosaltres quan us trobeu aquestes circumstàncies. Jo l'he agafat amb les mans així fent una boleta i l'he portat a fora, l'he tirat a la muntanya.
0: Ah, molt bé això.
2: Molt valent,
0: molt bé.
2: Eh?
0: Sí, és a dir, que en cap cas l'hem matat, per entendre'ns.
1: No. He estat dubtant a veure què fer, si fotre-li un cop de sabatilla o fer això. I mira,
0: no, home.
1: Això. I després he estat investigant una mica com es diu el bitxo aquest i què fa això. Es veu que menja insectes, vull dir que no pica, com molt mossega una miqueta perquè no molesta gaire. O sigui que dic, mira, doncs encara he fet un bé.
0: Escolta'm, gens malament, doncs.
1: Els insectes de la casa.
0: Molt bé.
2: Clar, exacte.
0: Escolta'm i...
1: Es diu aranya domèstica gegant, per cert.
0: Ah, sí? O sigui, ho has buscat, eh?
1: Sí.
0: Anda.
1: Aratigena i nom és aranya domèstica gegant.
0: Molt bé. Doncs escolta'm, sempre aprenem coses amb l'Eloi. Tu, a mi això m'encanta. Eloi, aquesta nit ho estàvem comentant abans, que s'ha notat molt la pujada de les temperatures, eh?
1: Sí, s'ha notat i espera, i més que ho notaràs, eh?
0: Sí, eh?
1: Perquè avui comença a disparar-se així ja més fort el termòmetre. Ahir pensa que vam tenir algunes màximes de 36-37 en alguns llocs, els llocs més càlids. Avui ja arribarem a 37-38 i demà ja hi ha alguns llocs que ens marquen alguns valors de 40 graus. O sigui que això, divendres, dissabte i diumenge és quan les temperatures toquen sostre i es mantindrà aquesta calor, aquest temps estable. Ara avui hi ha 4 núvols matinals al Delta de l'Ebre, una mica tramuntant al nord de l'Empordà, poca cosa, i ja està, fora d'aquí no hi ha més novetats. Sobretot l'important és la calorada que farà els pròxims dies.
2: O sigui que podem tornar a la platja i aprofitar el sol encara que estiguem treballant i sigui setembre, eh?
1: Oh, i tant. És cap de setmana clarament de platja.
2: De platja.
0: Mira, està bé, és meravellós.
2: Sí. Així ho allarguem tot una mica, perquè si no, tu, la cosa és difícil, eh?
0: Sí. Estirem una miqueta, que encara tenim temps per aprofitar, doncs això, platja o muntanya, que li agradi.
1: Ja que hi som, doncs ens ho mirem positivament.
0: Exacte. Vigila que no et pigui cap més aranya, Cordomí.
1: No m'ha picat, home, que estava allà.
0: De moment.
2: Fes-li una foto quan te la tornis a trobar.
0: Ah, sí, publica-la, per favor.
1: Vale, la propera, sí, us l'envio, és veritat.
0: Que vagi molt bé, Eloi.
1: Adéu-siau, fins ara.
0: Adéu. Una mica de música, perquè només amb 8 minuts arribem ja a les 6 del matí i passen pels matiners de Catalunya Ràdio. Una d'aquelles cançons que segur que recordeu. Són Black Eyed Peas amb Where is the Love?

0: A les 6 del matí, des dels matiners de Catalunya Ràdio. Em sembla que ja el tinc preparat per aquí. Ricard Ostrell està mirant l'ordinador. Podeu avisar el Ricard? És que ara, com que compartim... té un estudi flamant, un estudi flamant. Ara s'ha posat els cascos.
1: L'estudi d'Òscar Fernández, eh?
0: Com, perdó, perdó?
1: Que és l'estudi d'Òscar Fernández.
0: Es diu estudi Òscar Fernández, quin el teu?
1: Jo li posaria ja el nom, sí, sí, és on feia, on fa, vaja, el Catalunya Migdia.
0: Ah, val, és a dir, que podem dir que oficialment l'estudi dels matiners és estudi Canalies, doncs.
1: L'estudi matiners és l'estudi Butlletins.
0: No, no, no, no, no, no, o sigui, si el
1: que
0: teu
1: estudi...
0: Que de fet
1: estudi... és el d'ara de l'Òscar Fernández, crec. Crec que l'Òscar ara fa el Catalunya Migdia.
0: Exactament.
1: On ets tu.
0: No, exacte, però a mi em va dir l'Òscar que aquest estudi es deia estudi Òscar Fernández, el que fem els matiners. Però si tu em dius que des d'on feu el matí ara és l'estudi Òscar Fernández, l'estudi dels matiners s'hauria de dir estudi Canalies.
1: Sí, perquè ets el primer que vas començar a tenir el nou estudi.
0: Exactament. O sigui que això...
1: Hòstia, avui em costarà, veig que no vocalitzo gaire.
0: Que has dormit malament?
1: No, he dormit bé, sí.
0: Ah. Sí, sí. Has dormit les teves hores o no?
1: Sí, les meves sí, les que toquen ja no.
0: La canalla, sí. Ja saps que a vegades de
1: sí,
0: es desperta
1: al
0: matí.
1: Avui he dormit unes... Sis, no arriba a 6 hores, però bé, bé.
0: Ah, però està bé, està bé, bé, està bé, està bé. Escolta'm, avui tens una visita que crec que serà molt interessant d'escoltar. Abans ho estàvem dient amb el Maiol, sí. Que Juana Dolores, molta gent, té la fotografia de quan va visitar Xavier Grasset.
1: Sí.
0: I molta gent s'ha quedat amb aquesta imatge de Juana Dolores.
1: No, Juana Dolores és una artistassa molt gran, per cert. S'ha fet llibres boníssims. El que passa és que és una provocadora com a artista i això està bé, això ens agrada la gent que provoca. I llavors va fer un vídeo fa poc que deia que no parlarà més no escriurà més en català.
0: Ah.
1: I això ha generat molta controvèrsia, molta gent ha parlat d'ella i ara ha fet un altre article fa poc, el diumenge, en què doncs, critica les influències d'esquerres. I avui en parlarem.
0: De fet, Juana Dolores ens ha deixat moments com aquest.
2: Sobretot reivindicar la figura de Pasolini com algú que va morir assassinat com a conseqüència del seu compromís social que va determinar tota la seva obra i tota la seva vida, perquè el van assassinar precisament per comunista i homosexual, i sovint és alguna cosa que quan se li fa algun homenatge s'oblida o es blanqueja o es minoritza. Espero que vingueu. L'entrada és totalment gratuïta.
0: Mireu, quan convidava la Juana Dolores...
1: Era molt polèmic, no és,
0: exactament, no, molt polèmic,
1: sí,
0: no és. Sí. Però sí que és cert que és una persona que la gent la recorda precisament per aquesta enganxada que va tenir el
1: sí,
0: Xavier
1: Grasset.
0: Sí,
1: és una provocadora, perquè és que la provocació ven, funciona, i és una manera també de fer, de provocar debats i de generar cap a cinc coses. És una gran artista,
0: Sí, no sé si hi haurà abraçada amb el Xavier Grasset algun dia, hauríem de fer la reconciliació, Ricard.
1: Vam fer-ho a col·lapse, alguna cosa, no me'n recordo què vam fer, però vam un vídeo, vam creuar-los, no sé ben bé què vam fer, però alguna cosa vam fer, sí.
0: Bé, doncs en
1: tinc
0: tot cas...
1: Tinc una memòria de peix. Veus.
0: Cada dia pitjor, Ostrell.
1: Sí.
0: Escolta'm, doncs res, d'aquí molt poc engega el matí de Catalunya Ràdio, que vagi molt bé, que
1: gràcies.
0: Avui tens, com sempre, últimament està la informació carregadeta, eh?
1: Sí, avui anirem cap al Congrés dels Diputats a partir de les 9, perquè parla Pedro Sánchez, i el sentirem després d'un ball de versions que hem de conèixer entre els avisos policials, els informes policials, el que va dir Pedro Sánchez dilluns, en fi, avui sabrem doncs, més detalls de la implicació de Marroc també en tot el que ha passat a Ceuta.
0: Estupendo, doncs escolta'm, tot teu.
1: Gràcies, fins ara.
0: Que vagi molt bé el dijous, Ricard, fins ara. Doncs ja ho sabeu, d'aquí res 30 segons engega el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Ja ho ha vist, avui a part de Juana Dolores, tota l'actualitat, com sempre, fins a les 12 a la Pública i Nacional. Nosaltres hi tornem demà, puntuals, a partir de les 5 del matí, per despertar-nos plegats. Gràcies també als que ens escolteu a través d'ICAT. Som els matiners de Catalunya Ràdio. Que vagi molt bé el dijous. Fins demà.

0: Són les 6, dia de sol avui, temperatura encara més amunt. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, ahir ja vam arribar als 36-37 graus, uns llocs més càlids a Catalunya. Avui se'n preveuen 37 o 38 i demà ja podríem arribar als 40, amb un temps tranquil i assolellat, només amb 4 núvols matinals al Delta de l'Ebre.
0: El dia en què Pedro Sánchez compareix avui a partir de les 9 del matí al Congrés dels Diputats per parlar sobre Ceuta. Ho fa l'endemà del terratrèmol polític pels informes policials i l'endemà també de les concentracions arreu d'Espanya. Paula Brujats, bon dia.
2: Bon dia. Pedro Sánchez dona la cara al Congrés després de l'informe de la policia que assenyala un paper actiu del Marroc que enguia els migrants cap a Ceuta. Tot i les evidències, el govern espanyol es resisteix a culpar Rabat, nega que planifiquessin o executessin l'entrada i fins i tot qüestiona els policies espanyols que han fet l'informe.
0: I la batalla pels informes continua a la premsa. El Mundo assegura avui que dos avisos policials dels dies 27 i 30 de juliol alertaven ja del risc d'una entrada massiva i d'un col·lapse immediat. El País, per la seva part, assegura que la Moncloa té tres escrits policials en què es diu que cap govern està al darrere de l'assalt. Mentrestant, al carrer, desenes de milers de persones es van manifestar ahir a les principals ciutats espanyoles. I a Madrid va acabar amb aldarulls amb la policia davant del Congrés. Les concentracions eren de solidaritat, també amb Ceuta, però bàsicament es van convertir en marxes al govern. Avui seguirem en temps d'agora la compareixença de Pedro Sánchez al Congrés dels Diputats. I també estarem pendents en l'últim intent per intentar que el curs escolar, que és dimarts vinent que quan arrenca, doncs no ho faci amb vaga. La consellera Niubó es reuneix aquest matí amb els sindicats que mantenen la protesta. Maria Costa, bon dia.
3: Bon dia, és la primera trobada després d'un estiu sense negociacions. El govern té coll avall que el primer dia de curs començarà amb vaga, però l'USTEC admet que l'aturada és arriscada i que pot tenir un seguiment baix. Diu que malgrat el malestar continua, els docents els pot pesar més rebre els alumnes el primer dia de classe.
0: I avui també estarem pendents de Manresa. Dolor i indignació en els actes de record per l'home assassinat la matinada de dimarts.

0: Ho va seguir la Nati Adell. Bon dia, Nati.
1: Bon dia. Centenars de persones han sortit pels carrers de Manresa en memòria de Carles Vilajosana. Aplaudiments, crits, reclamant justícia i veus també demanant la dimissió de l'alcalde.
0: I El País i La Vanguardia donen avui també més detalls d'aquest cas. La víctima hauria intentat mediar abans en una baralla i després un dels grups implicats se'l va tornar a trobar amb el desenllaç fatal. El menor, que li hauria clavat la punyalada al cor, va abandonar l'escola als 10 anys, malviu al carrer, acumulat diverses detencions i feia només un mes que havia sortit per últim cop d'un centre d'internament. Els dos menors, la nit dels fets, els van trobar en un baix ocupat. Sobre aquest cas s'han fet virals també les paraules de la consellera d'Interior, Oriol Parlon, en aquest programa on es mostra indignada contra els que han aprofitat aquesta tragèdia per carregar falsament contra la immigració.
2: Bueno, haurem de denunciar aquestes conductes, haurem de denunciar-les, perquè òbviament la manipulació a la població per generar odi i generar enfrontaments socials té una gravetat que és extrema.
0: I a mig camí entre la plana judicial i els esports, avui torna a ser notícia el jugador del Real Madrid, Raúl Asensio, després de saber-se que aquest agost el van enxampar conduint begut, i avui s'enfronta al judici per difondre també un vídeo sexual d'uns companys seus amb una menor.

0: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Ara són les 6 i 6. Francesc Soler, bon dia.
2: Bon dia.
1: Silvia Solanes, bon dia.
3: Bon dia.
1: Ens actualitzem. I comencem el que és la notícia del dia. Avui, a partir de les 9, seguirem al Congrés dels Diputats. Pedro Sánchez donarà la cara per la crisi a Ceuta.
2: Ho farà un mes més tard de l'entrada massiva i després de l'informe de la policia que apunta que les forces de seguretat del Marroc van ser permissives amb l'entrada de migrants i fins i tot els van guiar per aconseguir-ho. Tot i això, el govern espanyol insisteix a exculpar Rabat i qüestiona els policies de la unitat d'estrangeria que firmen l'informe.
1: Madrid, Paula Brujats.
4: Sánchez arriba al Congrés en hores baixes en el moment més crític del seu mandat i completament sol amb la defensa del Marroc. La policia ha dinamitat la seva estratègia, evidencia que Rabat va ser permissiu i que fins i tot policies marroquins van donar indicacions als migrants sobre quin era el millor camí per travessar la frontera. Tot i les evidències, la Moncloa creu que l'informe no senyala el Marroc. Ángel Víctor Torres, ministre.
5: El director de la policia ha trasladado al ministro Marlaska que ningún informe policial se atribuye a las fuerzas de seguridad marroquíes la planificación o ejecución de lo sucedido en Ceuta.
4: Unes explicacions que no es creu l'oposició, però tampoc els socis de Pedro Sánchez. Des de Madrid, Paula Brujats, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: De fet, la batalla pels informes continua també avui a la premsa.
6: Sí, el País, per la seva part, assegura que la Moncloa té 3 escrits policials sobre la taula on es diu que cap govern està darrere de l'assalt. En canvi, el Mundo assegura que 2 avisos policials, els dies 27 i 30 de juliol, sí que alertaven del risc d'una entrada massiva i d'un col·lapse immediat.
1: I a Madrid, les protestes a favor de Ceuta van acabar amb aldarulls, diversos detinguts i alguns policies ferits.
2: La marxa, liderada pel PP i Vox, va omplir els carrers de milers de persones al crit, entre d'altres, de Pedro Sánchez dimissió.
1: Madrid, Dani Santeaja.
7: La plaça Sevilla s'ha quedat petita en una concentració que de seguida s'ha vist que tenia més de manifestació en contra de Pedro Sánchez. Més banderes d'Espanya que de Ceuta, crits de Sánchez dimissió han dominat una protesta encapçalada per Feijóo i Abascal amb acusacions del president espanyol de connivencia amb el Marroc.
8: Que una ciutat espanyola ha sido invadida lamentablemente con el conocimiento del gobierno de España.
9: Pedro Sánchez está al servicio como lacayo del régimen de Marruecos.
7: I de Cibeles, molta gent ha marxat cap al Congrés on hi havia una alta concentració. Allà, grups neonazis han atacat la línia policial i els agents han respost dissolent-los amb gasos lacrimògens. Des de Madrid, Dani Sainz-Deja pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I a Catalunya hi ha hagut concentracions de suport a Ceuta que han coincidit també amb convocatòries antiracistes.
6: A Barcelona, una doble protesta. A la plaça Sant Jaume va plegar centenars de persones que van cridar contra el govern i el president espanyol. Un fort cordó policial va evitar que es trobessin amb la convocatòria antiracista Sentim Esperança, originària de Ceuta, i el Carles, partidari d'una acollida digna.
10: A defender que somos España. Nada más. De política no me interesa nada. Yo vengo a defender los derechos de mis patriotas que viven en Ceuta.
11: Me sembla que el que està passant a Ceuta realment és greu, però que no ho solucionarem mai amb actituds discriminatòries en contra dels drets humans. Jo crec que hi ha solucions, però hi ha solucions des dels drets humans.
6: Des de Tarragona, el líder del PP català, Alejandro Fernández, feia aquesta petició a Pedro Sánchez.
12: Que restituya inmediatamente la soberanía nacional española en Ceuta, que expulse fulminantemente a los invasores.
6: També hi va haver concentracions a Girona i Lleida.
1: I a Ceuta, la delegació del govern espanyol xifra en 20.000 persones les que hi van manifestar-se en una concentració massiva contra l'entrada massiva de migrants a la ciutat.
2: El nombre d'assistents és equivalent a una quarta part de la població de la ciutat autònoma. De fet, el centre es va quedar petit per acollir aquesta manifestació, encapçalada per una pancarta amb el lema Ceuta no es ven, Ceuta es defensa. Els insults contra Pedro Sánchez van ser una constant. 4 noies representants de les 4 confessions que conviuen a la ciutat van llegir un text consensuat per les associacions de veïns amb referències constants a l'espanyolitat de Ceuta.
13: Ceuta és Espanya por su historia, por la ley y por la voluntad democrática de sus ciudadanos. No hay lugar para dudas ni para ambigüedades.
2: No van fer cap referència, però, a la crisi humanitària amb milers de migrants malvivint a les platges, als turons i a les carpes.
1: I els 2 menors acusats de matar un home a Manresa ja són en un centre d'internament de menors.
6: El jutge els va enviar ahir acusats d'un delicte d'homicidi. El crim ha colpit la comarca del Bages, on se succeeixen els actes d'homenatge a la víctima.
1: Manresa, Nàtia Dell.
14: Manresa, consternada, ha homenatjat la víctima de l'apunyalament molt conegut a la comarca i ha fet un clam unànime contra la violència. Més d'un miler de persones han fet una marxa silenciosa amb espelmes a la zona zona on es va produir el crim. A la protesta de la tarda s'han sentit crits demanant justícia i veus demanant la dimissió de l'alcalde. Escoltem alguns dels manifestants.
3: El Carles a casa meva tenia una vida, era un nano obert, un nano que valia un imperi. I per desgràcia ens l'han matat.
15: Perquè ens fa por a nosaltres que ja són jubilats. La veritat és que tenim molta por de baixar cap aquí al centre.
16: Simplement volíem mostrar el nostre respecte i el no a la violència.
14: L'Ajuntament, que ha organitzat un minut de silenci, es personarà com a acusació popular a la causa. Des de Manresa, Nati Adell, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: I el País i La Vanguardia donen avui més detalls també del que va passar i fan un retrat, com dèiem, dels menors detinguts, que són dos joves problemàtics.
2: La víctima va mediar entre dos grups que es barallaven. Al cap d'una estona van tornar a coincidir i un dels detinguts va tirar un con contra la colla en què anava la víctima. Va ser aleshores quan va començar una trifulga i llavors l'altre detingut va clavar una punyalada a l'home directe al cor. Segons expliquen els diaris, un dels menors va abandonar l'escola als 10 anys i va passar a càrrec de l'àvia, que es va donar per vençuda, i des dels 12 malviu al carrer amb entrades i sortides a centres. Feia un mes que havia sortit de l'últim.
6: L'altre menor té un historial de detencions per robatoris amb violència i per robar un cotxe i conduir-lo sense permís. També està pendent d'un judici per temptativa d'homicidi, en concret per atacar un cambrer amb un tornavís. Divendres passat el van detenir per assaltar una persona gran. La matinada del crim els van trobar al baix ocupat, en el qual malviuen amb altres menors i adolescents.
1: I els Mossos d'Esquadra investiguen la troballa d'un nadó mort dins d'una bossa de plàstic en un bloc de pisos al barri de la Mina, Sant Adrià de Besòs.
2: Els serveis d'emergència van rebre l'avís ahir al migdia quan una persona es va trobar en un replà del seu bloc al carrer Llevant una bossa amb sang. Els agents hi van trobar el cos sense vida de la criatura i l'autòpsia haurà de determinar les causes de la mort. La investigació continua oberta.
1: A València han detingut també, per un possible delicte d'homicidi, els pares d'un altre nadó desaparegut a Santa Bàrbara, al Montsià.
6: L'avi de la criatura va ser qui va presentar la denúncia i la Policia Nacional va detenir els pares. El jutge havia més un ordre de detenció per un presumpte delicte d'homicidi. Els Mossos han buscat possibles restes de la criatura en un pis de Santa Bàrbara que està precintat des del cap de setmana i han trobat una trentena de gossos, alguns morts i la resta malnodrits en un espai ple de brossa i excrements. El jutjat ha decretat el secret de les actuacions.
1: I la consellera d'Educació, Esther Niubó, es reunirà aquest matí amb els sindicats convocants de la vaga, la USTEC i la CGT, per desencallar la situació de cara a dimarts que ve, el primer dia de curs. Maria Costa.
4: Serà la primera trobada d'aquest nou curs amb els sindicats convocants després que l'estiu acabessin com gat i gos. La USTEC reconeix que la vaga del primer dia és arriscada, que pot tenir un seguiment baix. La portaveu Yolanda Segura diu que el malestar dels docents persisteix, però admet que els pot pesar més rebre els alumnes el primer dia de classe.
17: La vaga del dia 8 és una vaga delicada perquè és el primer dia de curs, perquè a més no hem tingut temps de preparar-la amb molta antelació i d'anar centre a centre, de fer tota la difusió possible i el treball possible. Clar, és una vaga que és difícil de dir quin seguiment tindrà.
6: Maria Costa, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: I el nombre de persones beneficiàries de la dependència ha augmentat prop d'un 75% en una dècada.
2: Són dades de la memòria del 2025 del Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya. Actualment hi ha més de 50.000 persones en llista d'espera pel sistema d'atenció a la dependència, un 14% més que l'any anterior. Això, tot i l'augment de recursos destinats a la millora de l'autonomia. Segons l'informe, el nombre de catalans de més de 65 anys ja supera en prop d'un 50% els de menys de 15 anys. Per tot plegat, el director general de l'Associació Catalana de Recursos Assistencials, Antoni Vidal, assegura que caldrà doblar els recursos i augmentar la inversió.
18: Si hi ha el doble de persones de més de 80 anys, segurament faran falta, no sé si el doble de residències, però sí moltes més places i també molts més professionals. Si hi ha més inversió, doncs reduirem llista d'espera, podrem concertar més places, podrem incrementar prestacions i podrem pagar millor professionals.
2: Actualment a Catalunya es triga 208 dies a resoldre el grau des que es presenta la sol·licitud, 26 dies més que l'any anterior.
1: I l'Associació de Càmpings de Girona alerta que amb les onades de calor el sector ha fet i ha hagut de fer front a factures de la llum més altes perquè es fa un ús intens dels aires acondicionats de les caravanes.
6: L'associació promou que s'instal·lin sistemes per monitoritzar quant gasta cada parcel·la i poder-ho cobrar.
1: Girona, Núria Paraire.
14: En alguns càmpings, la factura de la llum ha arribat a ser un 40% més alta aquest juliol, segons l'Associació de Càmpings de Girona, perquè cada cop hi ha més caravanes i autocaravanes en lloc de tendes i cada cop tenen millors aires condicionats. Per això, el seu president, Miquel Gotanegre, explica que el sector hi ha de prendre mesures. Alguns ja monitoritzen quant gasta cada parcel·la i, si superen un màxim, els ho cobren.
19: És molt important que cadascú pagui el que consumeix. O sigui, no és just que una persona responsable que té una caravana i que fa una bona gestió de l'energia pagui el mateix que un que marxa, deixa totes les finestres obertes i tot el dia l'aire condicionat posat.
4: Des de Girona, Núria Peraire, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I l'Iran amenaça d'escardar els fonaments dels Estats Units.
2: És la resposta de Teheran a l'atac nord-americà d'ahir a la matinada, que va fer prop d'una vintena de morts, quatre dels quals eren civils que celebraven un casament al sud-est del país. El govern iranià ha qualificat aquesta acció com a crim de guerra. Washington ha evitat respondre aquesta acusació i s'ha limitat a dir que, a diferència de la Guàrdia Revolucionària iraniana, el seu exèrcit mai es fixa en objectius civils.
1: I els països de la Unió Europea acceleren les negociacions per limitar els visats dels turistes russos.
6: És la resposta a l'intent del Kremlin d'atacar l'aeroport alemany de Leipzig amb un dron que al final no va explotar. Els fets van passar fa un mes, però ara se sap que els sospitosos són dos homes amb passaport rus. La diplomàcia europea parla obertament de terrorisme d'estat.
1: I ara tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
6: Molt bon dia.
1: La primera.
20: I'm

0: sabrem la preselecció de l'Acadèmia Espanyola d'aquelles pel·lícules favorites per anar als Oscars i representar Espanya. Les que tenen més números són La bola negra de los Javis, protagonitzada per aquest que sentim, Guitarrica de la Fuente, o El ser querido de Rodrigo Sorogoyen. La preselecció la sabrem avui a 11:15 del matí i per la candidata final, això sí, encara haurem d'esperar.
1: La segona.
0: Avui el Cirque du Soleil estrena el seu muntatge Curios, una producció que ja es va estrenar a Montreal el 2014, però que ara arriba per primer cop a Barcelona dins la gira d'aquest 2026. Es podrà veure fins el 18 d'octubre al Districte Cultural de l'Hospitalet.
1: I la tercera?

0: avui el músic argentí Fito Páez actua a Barcelona. Ho fan un concert en acústic al Palau de la Música, on repassarà alguns dels seus temes més emblemàtics. Concert avui a les 9 del vespre.
1: I pel que fa als esports, Albert Prat?
2: El defensa del Madrid, Raúl Asen.

0: i sembla. Avui continuarà l'escalada de temperatures. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, avui continuarà pujant la temperatura. Avui ja tenim aquesta hora 26 graus a Barcelona, 26 a Figueres. Aquí bufa una mica de tramuntana. 22 graus a Tàrrega, tan sols refresca en algunes valls del Pirineu. 11 graus a Esterri d'Àneu. Avui amb 4 núvols matinals que hi ha a les Terres de l'Ebre, al voltant del Delta de l'Ebre, però anirà marxant, s'imposarà el sol a tot arreu. I atenció, com dèiem, a les temperatures, que poden enfilar-se fins als 37 o 38 graus en punts del Pla a Lleida, de l'interior de l'Ebre, i fins i tot també aquestes temperatures podrien registrar en llocs com el Bages, a la Catalunya central. Demà encara s'enfilarà més la temperatura. Demà ja preveiem alguns valors de fins a 40 graus, sobretot a les comarques de Ponent o l'interior de l'Ebre, i aquests 40 graus també s'assoliran de cara a dissabte i diumenge als llocs més càlids del país.
2: Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
3: A les 9 obrirem l'àgora molt pendents de la compareixença de Pedro Sánchez al Congrés sobre Ceuta i analitzarem les manifestacions d'aquest dimecres a la Ciutat Autònoma i en centenars de municipis de l'estat espanyol.
4: A 9:15 sentirem les queixes pel canvi en la forma d'accés a la meva salut. Escoltarem testimonis que consideren un error al nou sistema i parlarem amb la directora de Ciutadania, Innovació i Usuari del CatSalut, Elisenda Serra.
3: A 11:15 entrevistarem l'escriptora i dramaturga Juana Dolores, protagonista de diverses polèmiques les últimes setmanes.
4: I a 11:00 obrirem la taverna amb Maria Nicolau, Marc Casanovas, Pau Arenós i Carla Xuriguera, a qui preguntarem quins restaurants han descobert durant l'estiu.
3: Des de les 6 fins la 1, escoltes al Matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
0: Ara són les 6:20. Cada dia a aquesta hora voltem pel món per explicar tot el que passa més enllà de les nostres fronteres. Ho fem de la mà dels corresponsals i delegats dels serveis informatius de la Ràdio Nacional de Catalunya. Activem el satèl·lit i avui passem per Moscou, Jerusalem, Berlín i Madrid. Comencem per Moscou. Cristina Solies, bon dia.
5: Hola, bon dia.
0: Jerusalem, Jordi Blascó, bon dia.
6: Bon dia, Ricard.
0: A Berlín, Jordi Regàs, bon dia.
7: Hola, bon dia.
0: I des de Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
8: Què tal, bon dia.
0: A Rússia ja ha començat el curs escolar i ho ha fet en canvis importants al currículum. Per exemple, Cristina, hi ha més ensenyament militar.
5: Exacte, sí, la preparació militar passa a ser una assignatura obligatòria, en part teòrica, però també pràctica, per aprendre, per exemple, a pilotar drons. A més, el Kremlin redueix les classes de ciències socials i d'anglès i amplia les hores d'història amb un temari específic sobre la guerra d'Ucraïna, on s'explica als alumnes el neonazisme ucraïnès o que el Donbass forma part de Rússia. Els escolars també tindran xerrades de soldats que els explicaran les seves gestes com a herois i es recuperen actes patriòtics com la hissada de la bandera i el cant de l'himne.
0: I anem ara a Jerusalem, on el govern ha anunciat un pla per uniformar la manera d'escriure en anglès el nom d'algunes localitats que, per la traducció de l'hebreu, ara mateix apareixen escrites de manera diferent. Jordi.
6: Doncs sí, seran en total 250.000 shekels, uns 70.000 euros, per tancar d'una vegada el debat de si, per exemple, la localitat de Petah Tikva, traduïda a l'anglès i, per tant, en el nostre alfabet, s'escriu amb K i V baixa o amb Q i V doble. El govern treballarà amb l'Acadèmia de l'Hebreu per uniformar aquestes transliteracions i acabar amb una situació que fa anys que fa anar de corcoll alguns israelians, especialment els que treballen habitualment amb documents oficials.
0: I saltem a Alemanya, on tothom parla d'un seguit de sabotatges que hi està havent a la xarxa elèctrica del país. No se sap què hi ha al darrere, però sí que estan provant de fer caure la llum. Jordi Regàs.
7: És el que diu Ricard. Algú o alguns miren de provocar curtcircuits per fer caure la xarxa elèctrica. De moment no se'n surten, però no oblidem que Alemanya és enmig d'una psicosi col·lectiva per por a tot tipus de sabotatges. Els dispositius que s'han trobat, uns a Brandenburg i uns altres a Renània del Nord, per sort, no són professionals. Van, però, més enllà d'una pura bretolada. Ningú oblida tampoc l'apagada elèctrica que hi va haver aquest hivern durant 5 dies a Berlín i que va afectar 100.000 persones. És una situació que certament no ajuda amb el clima polític que es viu al país.
0: I acabem a Madrid. Hi ha un conflicte entre institucions per una, diuen alguns, ocupació il·legal. Tània.
8: Sí, és el que està protagonitzant l'Ajuntament amb la Casa Àrabe, una institució participada, entre d'altres, pel govern espanyol. Tenen un edifici cedit a tocar del Retiro des del 2008 i ara l'Ajuntament del PP els ordena marxar. Diuen que l'última directora, Irene Lozano, era biògrafa de Pedro Sánchez, n'ha dilapidat els fons i l'ha deixat caure trossos. Havien de ser fora l'1 de setembre, però no marxen. I l'alcalde Martínez Almeida denuncia...
9: Se está produciendo una ocupación ilegal de Casa Árabe por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores.
8: Alumnes i simpatitzants es manifesten aquests dies per denunciar, diuen, el sectarisme cultural d'Almeida.
0: Així tenim el món. Falten 7 minuts per arribar al punt de 6:45 del matí.
2: El matí de Catalunya Ràdio.
10: Ara amb Lidl Plus, doble els teus punts Lidl. Fins a...

0: 13 de setembre, escaneja l'app a Caixa. Acumula el doble de punts per cada compra i bescanvia'ls quan vulguis. Et podràs endur premis extra. T'ho perdràs? Vine a la teva botiga i guanya el doble de punts. Lidl, val la pena.
1: I com sempre a aquesta hora ens preguntem per què. Avui mirem les mentides sobre la immigració. Frederic Vincent, bon dia.
2: Bon dia, sí, sobre la immigració i la suposada relació amb el crim, amb la delinqüència. Primer, comencem per la part que té de raonablement veritat. Les persones amb nacionalitat estrangera que hi ha a Catalunya són un 17% de la població, però representen un 40% dels condemnats per delictes. Per tant, sí que hi ha una proporció més alta. Ara bé, la primera cosa important, les xifres per si soles indiquen poca cosa. Per exemple, jo et podria dir, Ricard, un altre sector que representa la meitat de la població i que en canvi representa un 80% dels condemnats per delictes. La meitat de la població, però és un 80% dels condemnats. I són?
1: Els homes.
2: Exacte. Per tant, cal context. I el context quin és? Les persones estrangeres tenen menys ingressos que els espanyols i d'aquests, els més vulnerables s'instal·len en barris que ja tenen alts índexs de delinqüència. A més, la majoria de migrants són joves i el gruix dels crims els cometen joves. A més, hi ha un biaix. El 2024, per exemple, 3 de cada 10 estrangers acusats de delictes van rebre presó preventiva. En el cas dels espanyols van ser 1 de cada 10. Més dades, des del 2022 la població estrangera a Catalunya ha pujat un 23% i en aquest temps la taxa de criminalitat ha baixat. Els delictes per cada 1.000 habitants han baixat. Per tant, podríem dir que quan puja la immigració baixen els delictes, però això tampoc no és així. Els delictes baixen per moltes coses. Tendeixen a baixar quan es redueix l'atur, cosa que ha passat, o quan augmenta la població més gran. I també ha passat a Catalunya, això. A més, aquesta idea que més immigració vol dir més delinqüència és un mite gens corroborat que s'arrossega des de fa molts anys. Va començar als Estats Units a principis del segle XX. I aquí tenim d'una banda estudis històrics que ho han desmentit i de l'altra, és curiós perquè els immigrants a qui en aquell moment s'assenyala com a delinqüents i que feien molta por, eren ben blancs perquè eren irlandesos i italians.
1: I les dades què diuen de com hi reaccionen els governs?
2: Doncs diuen que els governs de partits conservadors són més durs de boquilla, de paraula, d'acció no tant. Professors d'Oxford han fet un estudi per mesurar les polítiques restrictives, les polítiques restrictives amb la immigració i si hi ha diferència entre governs i esquerres o de dretes. La resposta curta és que no. No hi ha cap diferència. En els dos casos, els governs d'esquerres o de dretes endureixen els controls de frontera, però, en canvi, flexibilitzen les lleis que regulen l'entrada o estada de persones estrangeres.

0: Ara són les 6:26.
1: El matí de Catalunya Ràdio.
2: Sergi López, bona tarda.
3: Bona tarda.
4: Si ets baby boomer.
2: Saps què passa? Que el meu cercle no és artístic. El meu cercle és més futbolero que artístic.
4: Com de la generació Z.
5: Guillem Gisbert, bona tarda.
6: Crec que fa molt temps que no vi un partit sencer. Potser del Mundial.
4: Fins i tot si ets millennial o centennial.
2: Irma Farelo. Hola, Irma. Hola, Muixca.
7: Hola, Irma. Hola, Irma.
2: Els partits del Barça sense narració, la de la...
7: Jo poso Catalunya Ràdio. Oh. Sí, sí.
4: El Tot Costa és el teu lloc.
2: Soc un friqui. Escolto tot. El Tot Costa, soc un friqui.
6: Però us escolto bastant a vosaltres.
7: Em va fer molta il·lusió venir perquè jo us escolto.
4: De dilluns a divendres a les 7 de la tarda, Tot Costa, un programa d'esports transgeneracional amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
8: Garriga, què fots?
9: Que esperen els primers visitants del tour.
8: Quin tour, què dius?
9: La tarda, Catalunya Ràdio Free Tour. Gent de fora que no coneguin el programa i que així els fem conèixer.
8: You should know now about la tarda de Catalunya Ràdio.
10: Where can I find it?
9: Participen del nostre programa Svetlana, en Antoni Bassas.
10: Antoni Bassas.
11: Veus com ho sap?
9: En Lídia Heredia.
4: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
12: La millor.
13: La millor.
12: La millor
13: hora
12: del dia.
13: On la
12: magia.
13: La millor hora del dia.
4: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: I ara els esports.
14: What's your thoughts about religion? Are you close to your mother?
0: El defensa del Real Madrid, Raúl Asensio, compareix avui davant del jutge acusat d'un delicte sexual.
15: Hauria participat presumptament en la gravació d'un vídeo de contingut sexual sense el consentiment de dues dones, una de les quals menor d'edat. Asensio, a més, l'acaben de condemnar a pagar 14.000 euros de multa i li han retirat el carnet de conduir durant 8 mesos per haver quadriplicat la taxa d'alcoholèmia a mitjans d'agost. El Madrid li ha obert un expedient per analitzar aquest incident i el podria sancionar.
0: Capitana del Barça, Patri Guijarro, reconeix que l'equip afronta un canvi de cicle.
15: Patri va reconèixer al Tot Costa de Catalunya Ràdio que el Barça actual és favorit a totes les competicions, que el seu lideratge és diferent a nivell de capitania, diferent al d'Alexia Putellas, i que l'equip està davant un petit canvi d'etapa.
16: Un pequeño cambio de ciclo, sí, porque al final este año creo que se han ido 4 jugadoras, excepto Salma, que tiene 23, pero creo que bastante veteranas, que han jugado muchos partidos importantes, llegan jugadoras muy jóvenes, tenemos un equipo bastante joven y yo podría definirlo un poco con cambio de ciclo.
0: I el Rayo Vallecano, que anuncia que Vallecas compleix tots els requisits.
15: A través d'un comunicat assegura que no hi ha cap motiu perquè l'estadi continuï tancat, exigeix jugar Vallecas contra el Racing aquest cap de setmana. Joan Laporta, president del Barça.
17: Y pienso que es injusto lo que se está haciendo con el Rayo Vallecano. Pienso que no es correcto que tenga que ir a jugar a otro estadio. Y más cuando se ve que todos los permisos están ya listos y creo que el Rayo debería jugar de nuevo en Vallecas.
0: En punt 6:45. Comença el dia a Catalunya Ràdio. Avui el sol a Vilallonga del Camp. El tarragonès sortirà a les 7:24.
9: I es pondrà a les 8:25 del vespre.
0: Temperatures a aquesta hora?
18: A Santa Coloma de Queralt 19 graus, a Badalona 24 i a Puigcerdà 13.
0: I pel que fa al temps, avui en general farà sol i encara més calor. Eloi Cordomí, bon dia.
19: Bon dia. Sí, tan sols tenim alguns núvols baixos al delta de l'Ebre que aniran marxant a mig matí, amb una temperatura que continuarà pujant. Segurament tindrem 1 o 2 graus més que ahir, amb màximes que poden arribar als 37 o 38 graus als llocs més càlids.
0: Com va el transport públic, Maria Fernández Noguera?
20: Doncs aquest matí a l'R1 la situació s'ha normalitzat, els trens han recuperat la seva freqüència de pas després que ahir a la nit hi hagués retards per un robatori de cable de coure. A l'R16, d'altra banda, el tren que està anant de Tortosa a Barcelona porta un retard de mitja hora i també demores de 10 minuts a l'R11, la línia que uneix Barcelona amb Portbou.
0: Tot això avui que és dijous 3 de setembre del 2026 i aquests seran els 5 noms del dia. El primer, Pedro Sánchez.
9: Compareix avui al Congrés per la crisi a Ceuta, tot això en plena polèmica per un informe policial que apunta a la connivència de les forces de seguretat marroquines amb l'assalt de fa més d'un mes, no només mirant cap a una altra banda, sinó també guiant els migrants. El govern espanyol insisteix a exculpar les autoritats marroquines.
0: Feijóo i Abascal.
18: Els líders del PP i Vox van coincidir ahir, tot i que no es van saludar, la protesta de Madrid, la més concorreguda de les que es van organitzar arreu d'Espanya en suport a Ceuta. Els insults a Sánchez hi van ser una constant a Barcelona, en cordó policial, va separar la concentració d'una altra de caire antiracista.
0: Manresa.
9: Els dos acusats de matar un veí de la capital del Bages ja són en un centre d'internament de menors. El jutge els va enviar ahir acusats d'un delicte d'homicidi. La premsa avui publica nous detalls del cas, com que la víctima va mediar entre dos grups que es barallaven hores abans de l'atac.
0: Esther Niubó.
18: La consellera d'Educació reuneix aquest matí amb els sindicats convocants de la vaga, l'USTEC i la CGT, per mirar de desencallar la situació de cara a dimarts que ve, el primer dia de curs.
0: Iran.
9: Amenaça d'esquerdar els fonaments dels Estats Units després dels atacs nord-americans d'ahir, que van deixar prop d'una vintena de morts, entre els quals quatre civils que eren en un casament. Teheran ho qualifica de crims de guerra.
0: I què més ens deixa la matinada? A Brussel·les, Freddy?
3: Una carta contra el president de la FIFA, les federacions de futbol de Finlàndia, Suècia i Dinamarca han escrit al comissari europeu d'esports per demanar-li una reunió per la seva preocupació al voltant de la governança de la FIFA. Això després dels plans de Gianni Infantino de privatitzar part del Mundial que va deixar córrer davant del rebombori general. L'agència Reuters ha informat d'aquesta carta. De moment no està clar si el comissari acceptarà la reunió o no.
0: I amb què ha anat a dormir als Estats Units?
3: Un escàndol també esportiu a la NBA. La Lliga ha suspès durant un any l'amo de Los Angeles Clippers per canalitzar milions de dòlars a un dels jugadors, Kawhi Leonard, a partir de patrocinis falsos que violaven els límits salarials de la Lliga. Els Clippers han estat multats també amb 30 milions de dòlars i hauran de renunciar a una selecció de la primera ronda a cada draft des del 2029 fins al 2033.
0: I amb què tiraran avui a la Xina?
3: L'anunci que l'exèrcit del país i el de Singapur faran simulacres militars conjunts al setembre amb forces marítimes i aèries, segons els mitjans estatals xinesos. Això forma part de les iniciatives per textualment mantenir la pau a la zona.
0: Repassem ara les portades de la premsa. Marc Jurado, bon dia.
5: Bon dia.
0: Centrada sobretot en Ceuta.
5: Sí, tota la premsa apunta clarament a la gestió que n'està fent el govern espanyol, a excepció del País, que hi passa força de puntetes. Per exemple, El Mundo titula directament que dos informes d'intel·ligència van alertar d'entrada massiva i col·lapse immediat. El periòdico explica que agents de Rabat van guiar els immigrants. La Vanguardia, que la policia veu connivència marroquina en un assalt planificat al detall, i l'Ara hi afegeix directament que l'informe policial deixa Marlaska en evidència. Per contra, El País mira, com dèiem, una mica cap a una altra banda i es limita a parlar de tempesta política pel paper del Marroc en la crisi de Ceuta. Avui és, per cert, Ricard, un dia de moltes fotos. L'Ara és l'únic diari que publica una gran foto de la manifestació de Ceuta contra la gestió de Sánchez. A la resta de diaris, però, fotos gairebé calcades de les manifestacions multitudinàries de Madrid, amb la Cibeles plena a vessar, amb desenes de milers de persones pels quatre costats. I per acabar, també avui en portada, La meva salut permetrà accedir al perfil de familiars amb la seva autorització. Ho llegim al periòdico.
0: I què hi trobem avui a la premsa comarcal, Ara García?
18: El Segre anuncia que la barema de la denominació d'origen Costers del Segre acabarà uns 20 dies abans del que és habitual per l'avançament de la maduració del raïm a causa de la calor. La denominació preveu mantenir el volum productiu respecte a l'any passat. A les Masies de Voltregà, Osona, han contractat un nou vigilant municipal de nit per reforçar la seguretat. Ho llegim al 9-9. Donarà cobertura al poble els 7 dies a la setmana, juntament amb la resta de cossos de seguretat que treballen al municipi. I el diari de Terrassa es fa ressò d'un estudi de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona, que diu que la ciutat té marge per fer més pisos sense créixer cap a fora. És a dir, que en lloc d'expandir el sòl edificable es construeixin menys pisos més petits on hi visqui més gent.
0: I pel que fa als esports, Robert Prat.
15: El defensa del Madrid, Raúl Asensio, compareix avui davant el jutge per haver participat en una gravació de contingut sexual amb dues dones, una d'elles menor, sense el seu consentiment. També li han retirat el carnet de conduir per haver quadriplicat la taxa d'alcohol. La capitana del Barça, Patri Guijarro, diu al tot costa que el Barça afronta un petit canvi de cicle i el Rayo exigeix jugar dissabte a Vallecas perquè el camp, diu, ja s'ajusta a la normativa.
0: Ara són les 6:35, de seguida t'ampliem el que està passant amb la redacció del matí i els serveis informatius de Catalunya Ràdio, però abans arriba el comentari del dia de Bernat Adéu. Bon dia, Bernat.
11: Bon dia, Catalunya. A vegades en política els escàndols més grans passen quan es revelen coses que ja sabíem. Per exemple, tots sabíem que l'estampida de 70.000 persones del Marroc nedant cap a Ceuta fou una invasió que no només comptava amb el coneixement d'aquesta dictadura, sinó que directament la va incentivar. Ara ho ha explicat un informe de la policia filtrat a la premsa. També sabíem que el Deep State espanyol la té jurada Pedro Sánchez i els seus socis per allò de el que puede hacer que haga. Doncs bé, ahir la premsa també revelava que una jutgessa de l'Audiència Nacional va prohibir que l'informe en qüestió arribés als alts comandaments policials. Comptat i debatut, ara també podem saber que Sánchez va mentir als ciutadans perquè no podia admetre que Espanya és un país que s'està africanitzant, i no només perquè no controli les seves fronteres, sinó també perquè les seves clavegueres treballen per revertir la voluntat dels ciutadans. Els independentistes ja li vam dir que això acabaria així. Doncs ara, Pedrito, tu menges amb patates.
9: Dos quarts i mig de set del matí.
4: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
9: Catalunya es desperta pendent del que pugui dir Pedro Sánchez a la seva compareixença al Congrés per la crisi a Ceuta.
18: Ho fa un mes més tard de l'entrada massiva d'immigrants i després de l'informe de la policia que apunta que les forces de seguretat del Marroc van ser permissiva amb l'entrada massiva i fins i tot els van guiar per aconseguir-ho. Tot i això, el govern espanyol insisteix a exculpar Rabat i qüestiona els policies de la unitat d'estrangeria que firmen l'informe. Així ho apuntava el ministre Ángel Víctor Torres, que lidera la gestió de la crisi.
12: El director de la policia ha trasladado el ministro Marlaska que en ningún informe policial se atribuye a las fuerzas de seguridad marroquíes la planificación o ejecución de lo sucedido en Ceuta.
9: De fet, la batalla pels informes continua avui a la premsa.
18: El País, per la seva part, assegura que la Moncloa té tres escrits policials on es diu que cap govern està darrere de l'assalt. En canvi, el Mundo sí que assegura que dos avisos policials alertaven del risc d'una entrada massiva i d'un col·lapse immediat.
9: Avui al matí de Catalunya Ràdio seguirem aquesta compareixença de Pedro Sánchez al Congrés a partir de les 9. I a Madrid, les protestes a favor de Ceuta van acabar ahir amb aldarulls.
18: Sí, va haver detinguts i alguns policies ferits. La marxa, liderada per PP i Vox, va omplir els carrers de milers de persones cridant contra Pedro Sánchez. Alberto Núñez Feijóo del PP i Santiago Abascal de Vox.
21: Que una ciudad española ha sido invadida, ha sido ocupada y lo ha sido lamentablemente con el conocimiento del gobierno de España.
22: Estamos en manos de un gobierno lacayo que actúa al servicio de un gobierno extranjero.
18: Davant del Congrés, grups neonazis van atacar la línia policial i els agents van respondre amb gasos lacrimògens. A Catalunya hi va haver concentracions que van coincidir també amb convocatòries antiracistes i a Ceuta la delegació del govern xifra en 20.000 les persones que es van manifestar contra l'entrada massiva. El manifest, però, no van fer cap referència a la crisi humanitària.
9: I sobre el crim de Manresa, aquest matí us expliquem que els dos menors acusats de matar un home a la capital del Bages ja són en un centre d'internament de menors.
18: El jutge els va enviar ahir acusats d'un delicte d'homicidi. El crim ha colpit la comarca del Bages, on se succeeixen els actes d'homenatge. La consellera d'Interior, Núria Parlon, deia ahir al matí de Catalunya Ràdio que va carregar contra els representants dels partits d'extrema dreta que van difondre que els detinguts eren estrangers.
23: Estem parlant d'uns fets gravíssims, estem parlant, insisteixo, de dos menors en família, no són menors que estiguin en centres de menors, tenen família amb dos i els dos són nascuts a Catalunya.
9: Per cert que el País i La Vanguardia donen avui més detalls de què va passar i fan un retrat dels menors detinguts, dos joves problemàtics.
18: Sí, la víctima havia mediat entre dos grups que es barallaven al cap d'una estona i van tornar a coincidir i un dels detinguts va tirar un con a la colla on anava la víctima. Va ser allà on va començar una trifulga i l'altre detingut li va clavar una punyalada directa al cor. Segons explica en el diari, un dels menors va abandonar l'escola als 10 anys i va passar a càrrec de l'àvia que es va donar per vençuda i des dels 12 malviu al carrer amb entrades i sortides de centres de menors. L'altre dels detinguts té un historial de detencions per robatoris amb violència i també està pendent d'un judici per tentativa d'homicidi. Divendres passat l'havien detingut per assaltar una persona gran. La matinada del crim els van trobar als baixos ocupats on malviuen amb altres menors i adolescents.
9: I avui també molt pendents de la reunió d'educació entre la consellera i els sindicats, USTEC i la CGT, els convocants de la vaga, per mirar de desconvocar aquesta aturada.
18: Serà la primera trobada d'aquest nou curs. L'USTEC reconeix que l'aturada del primer dia pot tenir un seguiment baix. Iolanda Segura, portaveu.
24: És una vaga delicada perquè és el primer dia de curs, perquè a més no hem tingut temps de preparar-la amb, no, diguéssim, amb molta antelació i d'anar centre a centre, de fer tota la difusió. Clar, és una vaga que és difícil de dir quin seguiment tindrà.
18: De fet, va ser l'assemblea de docents qui la va proposar, no els sindicats.
9: Els països de la Unió Europea acceleren les negociacions per limitar els visats als turistes russos.
18: És la resposta de l'intent del Kremlin de tancar l'aeroport alemany de Leipzig amb un dron que al final no va explotar. Els fets van passar fa un mes, però ara se sap que els sospitosos són dos homes amb passaport rus. La diplomàcia europea parla obertament de terrorisme d'estat.
9: Brussel·les, Bornofortea.
25: Als socis comunitaris els preocupa la facilitat amb què es van moure per territori europeu els dos sospitosos de l'atac fallit. Un d'ells va arribar amb un visat de turista i per això la cap de la diplomàcia comunitària, Kaya Kallas, aposta perquè ens visitin menys russos.
26: Els visats de turistes s'estan utilitzant per cometre actes de sabotatge, perquè aquesta gent ha d'entrar a la Unió Europea.
25: Els dos sospitosos van fugir, però han estat identificats gràcies a les restes d'ADN que van deixar al dron i en un cotxe proper a l'aeroport. La Comissió Europea creu que aquest atac fallit amb explosius és un salt qualitatiu respecte al que Rússia havia fet fins fins ara en territori comunitari i demana reforçar la seguretat d'infraestructures civils com aeroports o plantes energètiques. Des de Brussel·les, Bruno Forte a Mires pel matí de Catalunya Ràdio.
9: I Salvador Illa confirma la visita avui a Kiev, la capital d'Ucraïna, tots i els últims atacs russos.
18: Des de Varsovia, el president ha explicat que l'objectiu és fer els primers contactes perquè Catalunya pugui col·laborar en la reconstrucció del país un cop acabi la guerra.
1: El que venim a fer és a mostrar el nostre coneixement, a la resiliència i a la fermesa dels ucraïnesos i també ajudar-los a preparar el país per la pau que volem que arribi el més aviat possible.
18: El cap de l'executiu s'estarà a Ucraïna un dia i mig.
9: Notícia destacada també de les últimes hores, l'accés a l'aplicació del sistema sanitari català, La Meva Salut, s'haurà de fer a través del sistema d'identificació digital IDCAT a partir del 2027. Aquest canvi ha provocat una allau de queixes entre els usuaris, especialment la gent gran.
18: Els usuaris ja no accediran a La Meva Salut amb la seva contrasenya, sinó a través de l'IDCAT mòbil, que funciona com una clau digital. S'introdueix el DNI o el NIE i la persona rep un codi al mòbil per demostrar que és ella. Alguns ciutadans consideren, però, que això aprofundirà la bretxa digital amb la gent gran.
2: Em costa molt de fer les coses i me les ha de fer sempre les meves netes o el meu marit, perquè això costa de fer a l'edat que tinc i ara em volen tornar a canviar, que encara serà més complicat.
6: Que la gent gran no se'n surten amb aquests temes de contrasenya.
18: La Generalitat sosté que el nou accés serà molt més senzill que l'anterior i explica que l'aplicació permetrà als familiars gestionar els perfils de les persones grans. D'aquesta manera, les persones que ho vulguin podran delegar en un familiar l'accés a l'aplicació.
9: A partir de 9:45 en parlarem al matí amb Elisenda Serra, directora de Ciutadania, Innovació i Usuari del CatSalut. I a la cultura ja està en marxa la mostra del cinema de Venècia, que ha entregat el Lleó d'Or d'Honor a George Clooney durant la cerimònia inaugural.
7: El festival ha arrencat amb la projecció de la pel·lícula Ink de Danny Boyle.
9: Venècia, Òscar Callau.
8: L'actor nord-americà ha conreat un any més la seva relació d'amor amb el Festival de Cinema Venecià, on es va estrenar l'any 1998 amb Out of Sight, un romance muy peligroso, sense oblidar que es va casar a la Ciutat dels Canals l'any 2014. Clooney també va presentar aquí Jai Kelly l'any passat, on donava vida precisament a un gran actor guardonat per un festival de cinema italià pel conjunt de la seva carrera.
10: Sí, avui em passa això mateix, és una mica com el tribut que rebo a la pel·lícula, és divertit. Tinc 65 anys, tot és melancòlic per mi ara. Tot el que tingui a veure amb fer-se gran és melancòlic. Vull dir que si miro una pel·lícula en la que he participat, no la veig ja com una pel·lícula. Més aviat veig els records de la gent que vaig conèixer o amb qui vaig treballar.
8: Des de Venècia, Òscar Callau, pel matí de Catalunya Ràdio.
9: La Setmana del Llibre en Català presenta una nova edició i es fixa com a objectiu igualar els més de 100.000 visitants de l'any passat.
7: Arrencarà el 18 de setembre i es tornarà a celebrar el Passeig de Lluís Companys de Barcelona. Enguany els organitzadors es volen acostar més que mai al món digital i en aquest sentit es programaran converses amb persones que recomanen llibres a través de les xarxes i cada dia es farà també un podcast en vius, entre els quals el del 3CAT Club Tàndem amb Marina Porres i Juliana Canet. El president d'editors.cat, Oriol Magrinyà, reivindica la setmana en un moment, diu, d'emergència lingüística.
13: Les notícies que arriben referent a la llengua ens preocupen, a vegades ens indignen i en aquest context creiem que la Setmana del Llibre en Català s'erigeix una mica com un cert contrapunt, com una mostra innegable de la fortalesa i la vitalitat del sector editorial en llengua catalana.
7: Al llarg de 9.000 metres quadrats s'hi trobaran prop d'un centenar de casetes i més de 200 autors firmaran llibres.
9: I teatre. Sergi Balbé ha estrenat l'obra Ella i Màquina, a la sala Heartbreak Hotel al barri de Sants.
7: El director i dramaturg va escriure el text fa uns anys i ara el dirigeix protagonitzant l'obra Àgata Roca i Enric Cambrai.
9: Montse Pujol.
27: El muntatge presenta a través del diàleg la crisi d'una dona al voltant dels 50 que després d'haver dedicat la vida als altres es pregunta qui l'ajudarà ara a ella. A partir d'aquí, Sergi Balbel també parla de la revolució digital. Són declaracions de Balbel en una entrevista al Catalunya Nit.
28: Com la màquina, que la màquina és un concepte que evidentment existeix des que l'home és home, no? I és aquest enginy, aquests invents que els homes fabriquem teòricament per arreglar-nos la vida, no? És aquesta relació que de cop tenim de dependència amb una màquina que de cop té veu, ens parla, ens qüestiona, vol fer la vida millor.
27: Montse Pujol, pel matí de Catalunya Ràdio.
9: 6:45 del matí pel que fa al temps. Avui continuarem amb temperatures desbocades. Eloi Cordomí, bon dia.
10: Bon dia. Sí, avui amb xifres que poden arribar altra vegada als 37-38 graus a les comarques de Ponent. Al Pla Bages també s'arribarà a aquestes temperatures, per sobre els 32 graus a molts llocs de l'interior. Ahir ja vam tenir un altre rècord de temperatura per un mes de setembre. Es va produir a l'Observatori Fabra de Barcelona. Van arribar als 33,6 graus. Avui, o com a mínim demà i demà passat, probablement es tornaran a superar aquestes xifres. I és que avui el temps serà assolellat, amb sol, alguns núvols baixos tan sols al Delta de l'Ebre, i de cara a aquests pròxims dies el temps continuarà sent tranquil, però encara més càlid. Divendres, dissabte i diumenge és probable que els llocs més càlids del país s'arribi als 40 graus. I pel que fa a la mobilitat, Maria Fernández Noguera.
0: Doncs a l'RU, la línia del Maresme, els trens aquest matí recuperen gradualment la seva freqüència de pas habitual. Encara hi ha alguns retards perquè encara cuegen les conseqüències del robatori de cable que hi va haver ahir al vespre a Badalona. Adif explica que la incidència, això sí, ja s'ha solucionat. D'altra banda, a l'R16, el tren que està anant de Tortosa a Barcelona, porta un retard de mitja hora.
4: Al matí de Catalunya Ràdio, obrim la bústia de queixes i denúncies.
3: Avui hem rebut el missatge del president de l'Associació de Veïns de Ciutat Meridiana a Barcelona, Filiberto Bravo. Es queixa de l'estat dels boscos de Collserola, a la zona més propera al seu barri, precisament la que ha cremat fa pocs dies. El Consorci del Parc Natural de Collserola assegura que la neteja de boscos s'ha mantingut a la zona més propera als habitatges, però que no s'ha fet el mateix a la resta de la muntanya a causa de les restriccions imposades pel brot de pesta porcina africana decretat el passat mes de novembre. Des del Consorci admeten que caldria actuar-hi.
5: Pero muchos caídos, rotos por el viento, porque se han secado. Falta de mantenimiento total, está seco y todo tirado allí. O sea, que quiero decir que, claro, ya que hay un peligro.
4: Per fer-nos arribar queixes i denúncies, envieu una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636-36-06-09. 636-36-06-09.
7: Bon dia, com esteu a aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats. L'escalada del preu del petroli arrossega els mercats, els parquets europeus van tancar i amb retallades. L'IBEX 35 va caure lleugerament i avui iniciarà la jornada des dels 19.700 punts. Després que ahir el president de la Reserva Federal dels Estats Units, John Williams, digués que no hi ha senyals clares per a pujar els tipus d'interès aquest mes, les borses de Wall Street van tancar en verd. Les borses obertes a aquesta hora, les asiàtiques, també ho veuen amb bons ulls. El Nikkei de Tòquio i la borsa de Xangai creixen un 0,40%. Estàs escoltant el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
14: Torna al Catalunya Nit.
15: Tornem, però amb un horari nou.
14: Més d'hora. De 9 del vespre a 11 de la nit.
16: Catalunya Nit.
15: Un informatiu en profunditat.
14: Busquem sempre qui més en sap per resoldre els interrogants del dia.
16: Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
14: Amb horari nou.
15: De 9 del vespre a 11 de la nit.
14: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
17: Amics, bona tarda a tothom. Saludem els nostres oients des de l'estadi del Barça. Quan
16: 50 anys de transmissions de futbol en català. Des del 5 de setembre del 1976.
4: I a Catalunya Ràdio ho estem commemorant. Presentem el podcast Puyal 50, un viatge en el temps per descobrir els secrets que van envoltar aquella primera transmissió en català, les gestions polítiques, els personatges clau, la reacció de l'audiència.
16: Puyal 50, una edició especial del Rècords a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
4: I a més, aquest dissabte coincidint amb el 50è aniversari, des de les 8 del matí...
17: Messi, encara Messi...
4: Recuperem íntegrament algunes de les transmissions més importants de la trajectòria d'en Puyal.
17: Compte, gol!
4: Aquest dissabte, 8 transmissions senceres de 8 partits mítics a través del canal exclusiu digital.
16: Commemorem 50 anys de futbol en català.
4: A Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.
9: Deu minuts i les 7 del matí, que estarà us expliquem què serà notícia arreu del país. Comencem a les comarques de Lleida. Pere Joan Álvarez, bon dia.
19: Hola, bon dia.
9: Des de Tarragona, Ricard Buigas, bon dia.
20: Hola, bon dia.
9: A Barcelona, Marc Jurado, bon dia.
20: Bon dia.
9: I a Girona saludem la Núria Paraire. Bon dia.
29: Bon dia.
9: Arrenquem a Lleida. Avui parlem de la barema a la denominació d'origen Costers de Segre, que s'acabarà abans del previst, Pere Joan.
20: Exacte, s'acabarà uns 20 dies abans del que és habitual per l'avançament excepcional de la maduració del raïm a causa de la calor. Així, mentre que en un any habitual la collita s'allargava fins al voltant del 18 o 22 d'octubre, enguany, previsiblement, haurà acabat a finals de setembre. En algunes varietats, l'avançament respecte d'un any normal arriba fins a un mes i mig. Amb tot, la DEO preveu mantenir el volum productiu respecte de l'any passat en bona part gràcies a l'estabilitat que li aporten els regadius. Una DEO que celebra enguany el seu 40è aniversari.
9: A Tarragona estarem atents als resultats de la primera reunió de treball que la mesa del Parlament farà a l'Espluga de Francolí, la Conca de Barberà, Ricard.
11: Doncs sí, i curiosament comencen la feina anant a un alberg, que és un indret que associem més aviat a les vacances d'estiu. Bé, mireu, no és un alberg qualsevol. Aquest equipament de la xarxa Sant Escat va reobrir a la primavera després d'un any d'obres per fer-lo energèticament més sostenible. Bé, a partir de les 10, els membres de la mesa, encapçalats pel president Josep Rull, planificaran el nou curs polític. És la quarta reunió de treball que la mesa fa fora del Palau del Parlament per planificar un nou període de sessions.
9: A Barcelona, Marc, avui pendents de Kif?
12: Sí, pendents concretament, Francesc, de la intervenció que farà l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, en un ple extraordinari a l'Ajuntament de Kif per l'augment dels atacs russos. L'ha convidat el seu homòleg a la capital ucraïnesa, Vitali Klitschko. Això en un dia en el qual hi ha molta cultura a les comarques de Barcelona. Destaquem tres propostes, Francesc, la primera, però també a la capital, volem dir, però també a Sitges i l'Hospitalet de Llobregat. La primera, ara sí, avui es presenta la temporada 26-27 del Teatre Poliorama de Barcelona. La segona, el Festival de Sitges presenta la seva 59a edició i, per acabar, el Cirque du Soleil estrena avui el seu muntatge Curiós, que aterra per primer cop a Catalunya. Es podrà veure fins al 18 d'octubre al Districte Cultural de l'Hospitalet de Llobregat.
9: I a les comarques gironines, una bona notícia, la cigonya blanca bat rècords de naixements i supervivència a la zona de l'Estany de Banyoles, Núria.
19: Doncs sí, el Consorci de l'Estany fa diversos censos per fer un seguiment d'aquesta espècie i han vist que es manté la colònia de 7 nius formada l'any passat, un niu a la llacuna de les cigonyes i un de nou a l'Estanyol de Can Ordis. A més, hi ha hagut 19 polls que han arribat a l'edat per poder volar del niu, una xifra històrica des que se'n monitoritzen les dades. La reintroducció d'aquesta espècie va començar l'any 2006, fa 20 anys, i ara constaten que n'hi ha una població estable.
9: Així tenim el país, quan falten 8 minuts per les 7 del matí.
21: Al matí de Catalunya Ràdio.
9: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
22: Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.
9: Al Catalunya Migdia som immediatesa.
23: Doncs continua aquest escorcoll com en continuen d'altres. Són les dificultats de circulació en aquesta autopista que travessa Catalunya.
24: Els autopistes no volen sentir a parlar.
23: I en temps de cultura comença un festival que ha preparat...
22: Catalunya Migdia.
21: Cada dia a les dues.
9: I a partir de les tres...
21: L'espai de reflexió a la tertúlia.
25: Bé, ja vaig fer, ja t'ho vaig explicar.
23: Si has comès una falta, has de pagar-la.
22: Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
21: Nova temporada de La Solució amb Elisenda Carot.
26: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
29: On anàvem a buscar la solució és quin paper té la mentida i té un paper social important.
21: Aquesta temporada tornarem a descobrir tota mena de temes i en parlarem en profunditat.
30: De dolç és una paraula molt general. Les respostes a vegades no són simples i són més complexes.
21: Amb els millors experts per aportar tots els matisos i les solucions.
31: I si fas la ventana en donarien alguna cosa?
21: No. Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució.
32: Codi civil del calçotxi.
33: Menys de 12 és que no t'agraden els calçons.
21: La solució. De dilluns a divendres d'una a dues del migdia amb Elisenda Carot.
34: La solució. Passa-ho.
35: El matí de Catalunya Ràdio.
9: I els esports, Robert Prat.
36: Avui es fa el judici al jugador del Madrid, Raúl Asensio, per haver difús una gravació de contingut sexual amb dues dones, una d'elles menor, sense el seu consentiment. A més, també li acaben de retirar el carnet de conduir per haver quadriplicat la taxa d'alcohol, un delicte que va cometre a mitjans d'agost. La capitana del Barça, Patri Guijarro, diu al tot costa que el Barça afronta un petit canvi de cicle i el Rayo Vallecano exigeix jugar aquest dissabte a Vallecas perquè el camp diu que ja s'ajusta a la normativa.
9: Ara el comentari esportiu amb Carme Lloberes.
37: Gràcies, Martina Navratilova, per ser font d'inspiració. Són paraules de Roger Federer al seu discurs del Saló de la Fama del Tenis. I doncs, on sou ara els altaveus del mantra sobre la falta de referents per les dones? De tant repetir-ho, ho heu convertit en opinió pública quan en realitat totes sabem que és una narrativa imposada de control social i condescendència per frenar la nostra evolució. L'esport i l'excel·lència no tenen gènere. La grandesa inspira tothom, sense distincions. El que volem les dones són oportunitats reals per poder competir, liderar i créixer amb igualtat de condicions. Deixeu-nos ser qui volem ser i ser nosaltres mateixes. Gràcies, Roger Federer.
9: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio. I quan falten 5 minuts per les 7, el més destacat a la televisió, Mariola Cubells, avui sobre el canvi d'horari del nou concurs de Telecinco.
0: Després de tota la maquinària pesada que va desenvolupar Telecinco per furtar-li el rosco de passapalabra a Antena 3, després de tota la lluita, ara resulta que la cadena no s'atreveix a competir cara a cara amb el mític programa que presenta Roberto Leal i posarà rueda a la letra amb Carlos Overa una hora abans de passapalabra per no competir. Jo, que esperava un duel televisiu com el de Broncano i Pablo Motos, i ja no estarà. Quina decepció.
9: I avui que seguirem parlant de l'arribada de migrants a Ceuta, Marc Garriga recomana la pel·lícula Yo Capitán.
1: Matteo Garrone, el director de Gomorra, explora les dificultats extremes que viuen els immigrants que travessen l'Àfrica per arribar a Europa. Ajuda a entendre que Ceuta és l'última o la penúltima etapa d'un trajecte que comença, en el cas del film, a Dakar, al Senegal, i que passa per diversos països on aquestes persones són maltractades, estafades, empresonades i abandonades finalment. El cineasta italià construeix un thriller dramàtic difícil de veure en algun moment, però absolutament enlluernador, molt real, però gens morbós, davant del qual és impossible quedar indiferent. Yo Capitán es pot veure a Movistar Plus, HBO i Prime Video.
9: I què deien els altres ahir, Jubany?
2: Aquests dies encara estem atents a les arrencades de temporada de diferents programes de ràdio. Per exemple, el de Carlos Alsina, a Onda Cero, que ha desaparegut de primera hora per reaparèixer a les 10 molt més zen.
3: Todo lo que vas a escuchar está en tu imaginación. Y en la de Alsina.
2: Ahir també vam sentir com Jiménez Los Santos aconseguia relacionar la crisi de Ceuta amb Catalunya.
4: Además, si cae Ceuta, cae Melilla, cae en Canàries y, por supuesto, cae Catalunya, el País Basc.
2: I a la COPE, Carlos Herrera carregava contra el ministre Marlaska.
5: Sí, es información, pero necesito saber para que yo pueda ejercer mi responsabilidad. Cuentistas. Cuentistas. O el ministro del Interior.
2: A quarts d'onze sentirem què ens diuen els altres avui.
9: Gràcies, Jubany.
21: Al matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell. Avui, al matí de Catalunya Ràdio.
12: A les 9 obrirem l'àgora molt pendents de la compareixença de Pedro Sánchez al Congrés sobre Ceuta i analitzarem les manifestacions d'aquest dimecres a la Ciutat Autònoma i en centenars de municipis de l'estat espanyol.
19: A 9:15 sentirem les queixes pel canvi en la forma d'accés a la meva salut. Escoltarem testimonis que consideren un error al nou sistema i parlarem amb la directora de Ciutadania, Innovació i Usuari del CatSalut, Elisenda Serra.
12: A 10:15 entrevistarem l'escriptora i dramaturga Juana Dolores, protagonista de diverses polèmiques les últimes setmanes.
19: I a 11:00 obrirem la taverna amb Maria Nicolau, Marc Casanovas, Pau Aranós i Carla Xuriguera, a qui preguntarem quins restaurants han descobert durant l'estiu.
12: Des de 6:00 fins 1:00, escoltes Al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.

0: que n'alies.
1: Bon dia i no ploris.
0: Ai, mira, aquestes emocions a aquesta hora.
1: T'estic posant unes cançons últimament de la teva època, eh?
0: Ui, ja era granadet, eh? Amb quina cançó ens despertes avui?
1: Avui amb la música de la banda americana Toto i el seu nou èxit del 92 Àfrica. I és que tal dia com avui, un 3 de setembre, però de l'any 1986, a Sud-àfrica, el bisbe i Premi Nobel de la Pau Desmond Tutu va ser nomenat oficialment arquebisbe anglicà de Ciutat del Cap. Va ser una fita històrica i va trencar les barreres racials a la cúpula de l'església del seu país, convertint-se en el primer sud-americà negre a aconseguir-ho. La seva lluita social va tenir un objectiu molt clar: fer servir la seva nova autoritat religiosa per pressionar el govern a favor d'una transició democràtica.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. D'aquí a dues hores, a les 9 del matí, Pedro Sánchez compareix al Congrés dels Diputats. És la intervenció que va demanar per donar detalls de l'entrada massiva a Ceuta de persones procedents del Marroc. Aquesta compareixença, que seguirem en directe aquí al matí de Catalunya Ràdio, ha quedat alterada per l'informe policial que afirma que forces policials marroquines van guiar activament l'entrada a Ceuta. Això fa trontollar la versió del govern espanyol, que fins ara s'ha esforçat molt a desvincular el Marroc de la crisi, i de fet, tant Pedro Sánchez com els seus ministres han deixat pels núvols la col·laboració de Rabat. Per tant, amb aquest panorama especialment delicat, avui Pedro Sánchez compareix a partir de les 9 del matí. Ho seguirem amb la Paula Brujats. Madrid, Paula, bon dia.
1: Sánchez arriba al Congrés en hores baixes, en el moment més crític del seu mandat i completament sol amb la defensa del Marroc. La policia ha dinamitat la seva estratègia, evidencia que Rabat va ser permissiu i que fins i tot policies marroquins van donar indicacions als migrants sobre quin era el millor camí per travessar la frontera. Tot i les evidències, la Moncloa creu que l'informe no senyala el Marroc. Ángel Víctor Torres, ministre.
2: El director de la policia ha trasladado al ministro Marlaska que en ningún informe policial se atribuye a las fuerzas de seguridad marroquíes la planificación o ejecución de lo sucedido en Ceuta.
1: Unes explicacions que no es creu l'oposició, però tampoc els socis de Pedro Sánchez. Des de Madrid, Paula Brujats, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I com deia la Paula, el govern espanyol insisteix que aquest informe policial que assenyala la convivència de policies marroquins es va fer a partir de l'anàlisi de vídeos de xarxes sense fons sobre el terreny i que no assenyala l'autoria del Marroc. Ampliem una mica més aquest contingut de l'informe. Ot Serra.
3: La policia parla de permissivitat total. Els migrants interrogats admeten que els agents marroquins els donaven indicacions sobre la ruta. Havien de travessar per l'aigua i per la zona del Tarajal. A l'informe es parla de planificació prèvia, direcció estratègica i operacional i de diverses fases d'execució. Per exemple, subratlla que primer creuen persones preparades per entrar nedant i així desviar recursos de salvament. Després, amb la frontera col·lapsada, els perfils passen a ser famílies amb menors. L'informe conclou, doncs, que l'objectiu de l'acció no és migrar. La prova és que només un 10% s'ha quedat a Ceuta, apunten. La tesi es reforça amb els missatges de Rabat posteriors, qüestionant la sobirania espanyola de Ceuta i Melilla. No s'aclareix l'origen ni la motivació, però sí que apunten els efectes: desestabilització interna i un deteriorament de la imatge del país de cara a l'exterior.
0: Estem parlant, per tant, d'un informe que qüestiona la tesi que el Marroc no va tenir res a veure a l'entrada massiva. I avui, El Mundo, per exemple, publica dos informes més que també desmuntarien que el govern espanyol no n'estava al cas. Frederic Vincent, bon dia.
4: Bon dia. Sí, El Mundo parla de dos avisos previs a l'entrada massiva de Ceuta. El primer informe és de la intel·ligència militar, que el 27 de juliol qualifica de molt probable l'entrada massiva a Ceuta del dia 30, de tres dies després. El segon informe és just abans de la llau humana, és una nota informativa interna, en aquest cas de la Policia Nacional, que adverteix textualment del risc extrem de col·lapse i també textualment amb caràcter immediat. De fet, segons El Mundo, la paraula extrem en aquest informe apareix en majúscules, subratllada i en negreta, i l'expressió caràcter immediat surt en negreta i subratllada.
0: I això l'endemà que milers de persones es manifestessin per tot Espanya contra Pedro Sánchez. Eren concentracions en solidaritat amb Ceuta, però es va convertir en marxes contra el govern espanyol. Això que sentiu són aldarulls, perquè a Madrid van acabar amb aldarulls diversos detinguts i també alguns policies ferits. Dani Senceaja.
5: La plaça Sibeles s'ha quedat petita en una concentració que de seguida s'ha vist que tenia més de manifestació en contra de Pedro Sánchez. Més banderes d'Espanya que de Ceuta, crits de Sánchez dimissió han dominat una protesta encapçalada per Feijóo i Abascal, amb acusacions al president espanyol de connivencia amb el Marroc.
6: Que una ciutat espanyola ha sido invadida lamentablemente con el conocimiento del gobierno de España.
7: Pedro Sánchez está al servicio como lacayo del régimen de Marruecos.
5: I de Cibeles, molta gent ha marxat cap al Congrés, on hi havia una alta concentració. Allà, grups neonazis han atacat la línia policial i els agents han respost dissolent-los amb gasos lacrimògens. Des de Madrid, Dani Sainz deja per el matí de Catalunya Ràdio.
0: I a Catalunya, algunes de les concentracions s'han hagut de separar també de convocatòries antiracistes.
4: A Barcelona, per exemple, un cordó policial va evitar que es trobessin les dues protestes. A un costat, la convocada per Ceuta contra Pedro Sánchez amb el suport del Partit Popular i de Vox. A l'altra, la que muntaven col·lectius socials, sindicals o, per exemple, els comuns.
8: A defender que somos España. Nada más. De política no me interesa nada. Yo vengo a defender los derechos de mis patriotas que viven en Ceuta.
9: Em sembla que el que està passant a Ceuta realment és greu, però que no ho solucionarem mai amb actituds discriminatòries en contra dels drets humans. Jo crec que hi ha solucions, però hi ha solucions des dels drets humans.
4: Això deien alguns dels participants en aquestes concentracions. També n'hi va haver de mobilitzacions per la qüestió de Ceuta, a Girona, a Lleida, a Tarragona. A Tarragona, de fet, hi havia el líder del Partit Popular de Catalunya, Alejandro Fernández.
10: Que restituya inmediatamente la soberanía nacional española en Ceuta, que expulse fulminantemente a los invasores.
4: Per cert, avui el diari La Vanguardia recull una enquesta interna del Partit Popular segons la qual la meitat dels votants del PSOE creuen que Pedro Sánchez sí ha amagat informació.
0: Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
11: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui a la hora del matí, Montserrat Ebrera, Oriol Marc, Pere Rossinyol i Jofre Llombart.
12: Avui és dijous 3 de setembre i esperem un altre dia de sol i de calor. Només destaquem alguns núvols baixos al delta de l'Ebre, que aniran marxant durant el matí, amb unes temperatures que pujaran 1 o 2 graus més que ahir. Podria arribar-se als 37 o 38 graus a les zones més càlides de Ponent i de la Catalunya central.
1: A les carreteres, atenció si sou o us heu de desplaçar per la P7 perquè està tallada a Cerdanyola del Vallès en sentit sud per un vehicle que s'ha incendiat. Hi ha retencions d'uns 5 quilòmetres des de Santa Perpètua.
0: Ara són les 7 i 7. I repassant aquesta hora el que cal saber d'aquest dijous 3 de setembre del 2026 amb Sílvia Solanes, Francesc Soler, Lara García i Pol Foradada. Bon dia.
13: Bon dia.
0: Últim intent.
1: La consellera d'Educació, Esther Niubó, reuneix aquest matí amb els sindicats que han convocat vaga per dimarts que ve, primer dia de curs escolar.
0: Maria Costa.
1: Serà la primera trobada d'aquest nou curs amb els sindicats convocants després que l'estiu acabessin com gat i gos. L'USTEC reconeix que la vaga del primer dia és arriscada, que pot tenir un seguiment baix. La portaveu Yolanda Segura diu que el malestar dels docents persisteix, però admet que els pot pesar més rebre els alumnes el primer dia de classe.
14: La vaga del dia 8 és una vaga delicada perquè és el primer dia de curs, perquè a més no hem tingut temps de preparar-la amb, no, diguéssim, amb molta antelació i d'anar centre a centre, de fer tota la difusió possible i el treball possible. Clar, és una vegada que és difícil de dir quin seguiment tindrà.
1: Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I encara sobre el crim de Manresa. Llegim avui al País i La Vanguardia novetats sobre els dos menors detinguts, problemàtics i amb antecedents.
15: Un dels dos de 16 anys va deixar l'escola quan en tenia 10. Va passar a càrrec de l'àvia, que es va donar per vençuda i des dels 12 anys malviu al carrer amb entrades i sortides a centres.
16: L'altre, de 15 anys, té un historial de detencions per robatoris amb violència. També està pendent d'un judici per temptativa d'homicidi, en concret per atacar un cambrer amb un tornavís. Divendres passat el van detenir per assaltar una persona gran.
17: La nit dels fets, la víctima primer va intentar mediar en una baralla i més tard va tornar a coincidir amb un dels grups i va ser aleshores quan va començar una trifulga. Un dels detinguts va clavar-li una punyalada mortal al cor. La policia va trobar els dos joves en uns baixos ocupats on malvivien amb altres adolescents.
0: Indignada.
1: Tots dos són nascuts a Manresa, el primer de pares marroquins, l'altre de pares catalans. La consellera d'Interior, Núria Parlon, va carregar el matí de Catalunya Ràdio contra els que han aprofitat aquesta tragèdia per carregar falsament contra la immigració.
18: Bueno, haurem de denunciar aquestes conductes, haurem de denunciar-les, perquè òbviament la manipulació de la població per generar odi i generar enfrontaments socials té una gravetat que és extrema.
0: Dol i indignació.
15: Mentre el jutge ha enviat els dos menors a un centre d'internament acusats d'un delicte d'homicidi al Bages, s'han succeït en les últimes hores els actes d'homenatge a la víctima.
0: Manresa, Nàtia Dell.
19: Manresa, consternada, ha homenatjat la víctima de l'apunyalament molt conegut a la comarca i ha fet un clam unànime contra la violència. Més d'un miler de persones han fet una marxa silenciosa amb espelmes a la zona on es va produir el crim. A la protesta de la tarda s'han sentit crits demanant justícia i veus demanant la dimissió de l'alcalde. Escoltem alguns dels manifestants.
20: El Carles a casa meva tenia una vida, era un nano obert, un nano que valia un imperi. I per desgràcia ens l'han matat.
21: Perquè ens fa por a nosaltres que ja som jubilats. La veritat és que tenim molta por de baixar cap aquí al centre.
22: Simplement volíem mostrar el nostre respecte i la violència.
19: L'Ajuntament, que ha organitzat un minut de silenci, es personarà com a acusació popular a la causa. Des de Manresa, Nàtia Dell, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Es torna a aprovar.
16: La Unió Europea tornarà a debatre l'oficialitat del català a les institucions comunitàries el 22 d'aquest mes. Fa més d'un any que la carpeta no és sobre la taula dels ministres d'Exteriors. Ara el govern espanyol ho ha tornat a demanar. No consta que els països que s'hi oposaven, liderats per Alemanya, hagin canviat d'opinió.
0: a Ucraïna.
17: Aquest matí el president Salvador Illa comença el seu viatge oficial a Ucraïna. Durarà un dia i mig, un viatge que fa amb el conseller d'Acció Exterior, Jaume Duch, i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.
1: L'objectiu és mostrar a Ucraïna que Catalunya vol col·laborar en la reconstrucció del país un cop acabi la guerra. En parlava Illa des de Varsovia, Polònia.
2: El que venim a fer és a mostrar-nos el coneixement, a la resiliència i a la fermesa dels ucraïnesos i també ajudar-los a preparar el país per la pau, que volem que arribi el més aviat possible.
0: Més atacs.
15: El viatge del president s'ha acabat fent amb una comitiva molt reduïda perquè en els últims dies s'han intensificat els atacs russos. Justament aquesta matinada un bombardeig ha danyat un edifici residencial de diverses plantes a Odessa, al sud d'Ucraïna. Hi ha 8 ferits. També s'han sentit explosions a la capital.
0: Limitar els visats.
16: Els països de la Unió Europea acceleren les negociacions per respondre a l'intent del Kremlin d'atacar l'aeroport alemany de Leipzig amb un dron que al final no va explotar.
0: Brussel·les, Bruno Fortea.
3: Als socis comunitaris els preocupa la facilitat amb què es van moure per territori europeu els dos sospitosos de l'atac fallit. Un d'ells va arribar amb un visat de turista i per això la cap de la diplomàcia comunitària, Kaya Kallas, aposta perquè ens visitin menys russos.
13: Els visats de turista s'estan utilitzant per cometre actes de sabotatge, perquè aquesta gent ha d'entrar a la Unió Europea.
3: Els dos sospitosos van fugir, però han estat identificats gràcies a les restes d'ADN que van deixar el dron i en un cotxe proper a l'aeroport. La Comissió Europea creu que aquest atac fallit amb explosius és un salt qualitatiu respecte al que Rússia havia fet fins ara en territori comunitari i demana reforçar la seguretat d'infraestructures civils com aeroports o plantes energètiques. Des de Brussel·les, Bruno Fortea, Mires, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Visita Gaza.
17: El primer ministre israelià Benjamin Netanyahu ho fa en plena precampanya electoral dels comicis del mes que ve i el dia que el seu exèrcit matava almenys 3 palestins a la franja. 2 d'ells eren menors.
0: Les favorites.
1: Avui a 11:15 del matí sabrem la preselecció de l'Acadèmia Espanyola d'aquelles pel·lícules candidates per anar als Oscars i representar Espanya. Entre les que tenen més números hi ha La bola negra de Los Javis o El ser querido de Rodrigo Sorogoyen.
0: Fito Páez a Barcelona.
23: Todas las mañanas que viví, todas las calles donde me escondí.
15: Avui el músic argentí actua a la capital catalana en un concert en acústic a les 9 del vespre al Palau de la Música.
0: I polèmica.
16: Amb l'aplicació La meva salut, fins ara s'hi podia entrar amb una contrasenya, però a partir de l'any que ve només es podrà fer a través de l'IDCAT mòbil. S'introdueix el DNI o el NIE i la persona rep un codi al mòbil per demostrar que és ella. Alguns ciutadans critiquen que això aprofundirà la bretxa digital amb la gent gran.
0: En parlarem.
24: Ja em costa molt de fer les coses i me les ha de fer sempre les meves netes o el meu marit, perquè això costa de
17: la
24: fer...
17: La Generalitat sosté que el nou accés serà molt més senzill que l'actual i explica que l'aplicació permetrà als familiars gestionar els perfils de les persones grans.
0: Bé, que en parlarem a partir de 9:15 avui al matí de Catalunya Ràdio. I sobre la dependència, més beneficiaris i més gent que espera.
1: En una dècada, Catalunya ha augmentat un 75% les persones que es beneficien del sistema d'atenció de la dependència. El sistema, a poc a poc, s'hi han anat posant recursos, però l'envelliment de la població també fa incrementar la llista d'espera. Ara hi ha 50.000 persones, un 14% més que fa només un any.
15: Avui el Senat aprovarà el dictamen de la llei de dependència i la discapacitat. El director general de l'Associació Catalana de Recursos Assistencials, Antoni Vidal, assegura que caldrà doblar els recursos i augmentar la inversió.
25: Si hi ha el doble de persones de més de 80 anys, segurament faran falta, no sé si el doble de residències, però sí moltes més places i també molts més professionals. Si hi ha més inversió, doncs reduirem llista d'espera, podrem concertar més places, podrem incrementar prestacions i podrem pagar millor professionals.
0: I pel que fa als esports, Robert Prat, canvi de cicle.
26: Això és el que afronta l'equip de futbol femení del Barça. Patrick Guijarro és la nova capitana de l'equip. Són declaracions al tot costa.
27: Un pequeño cambio de ciclo, sí, porque al final este año creo que se han ido 4 jugadoras, excepto Salma, que tiene 23, pero creo que bastante veteranas, que han jugado muchos partidos importantes, llegan jugadoras muy jóvenes. Tenemos un equipo bastante joven y yo podría definirlo un poco con cambio de ciclo.
26: Unagi deixa el Girona val Panathinaikos per 16 milions d'euros. El Sabadell, nou campió de la Copa Catalunya de Futbol, 2-1 davant el Barça Atlètic.
0: I ara que són les 7:14, repassem què en destaquen els diaris. Anem al quiosc.
4: des del quios del costat de la ràdio. Ara mateix 23 graus de temperatura i avui totes les portades centrades sobretot en Ceuta. Tota la premsa assenyala amb contundència la gestió que n'està fent el govern espanyol, amb l'excepció del País, que hi passa força de puntetes i parlen simplement de tempesta política. En canvi, el Mundo titulen directament que els dos informes d'intel·ligència van alertar d'entrada massiva i d'un col·lapse immediat. El periòdico explica que agents de Rabat van guiar els migrants i La Vanguardia parla que la policia veu connivència marroquina en un assalt planificat al detall. L'Ara també s'hi suma i diu que l'informe policial deixa Marlaska en evidència. Avui totes les portades també van acompanyades de fotografies de les manifestacions d'ahir a Cibeles, a Madrid, contra la gestió de Sánchez amb aquesta crisi. Això sí, només L'Ara té en portada una fotografia de la manifestació que hi va haver ahir a Ceuta. Per cert, que avui també llegim el reconeixement a George Clooney guardonat amb el Lleó d'Or honorífic a la Mostra de Venècia.
5: El matí de Catalunya Ràdio.
6: 45.712.
7: Em toca?
6: Això és el número de la loteria, ara?
7: No, són els quilòmetres dels pneumàtics, que em toca canviar-los.
8: A Citroën Service en renovar els teus pneumàtics guanyes segur. Perquè si els trobes més barats, et tornem la diferència. Garantit. Citroën. Condicions a citroen.es.
9: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
10: Com anem? Bon dia. Passa un minut d'un quart de vuit del matí. Us informa Marc Curador per les comarques de Barcelona. Tenim 18 graus a Gironella, 20 a la Garriga i 25 a la capital, a Barcelona. Carretera Sàlvia Serra.
11: Reoberta la P7 a Cerdanyola del Vallès en sentit sud. Tot i això, encara hi ha dos carrils tallats per un vehicle que s'ha incendiat. Retencions d'uns 7 quilòmetres des de Santa Perpètua.
10: Atenció, veïns de Barcelona, pas endavant pel futur campus de Salut Clínic UB.
28: El consorci que impulsa el projecte avala el pla urbanístic que ha de transformar un espai de gairebé 70 hectàrees entre Barcelona, Esplugues i l'Hospitalet de Llobregat.
10: Oriol Pujador.
29: El projecte preveu construir més de 1.000 habitatges i la Facultat de Farmàcia es traslladarà a Esplugues. El pla també inclou nous equipaments de salut, universitat i recerca, 22 hectàrees d'espais verds i noves estacions de la línia 3 del metro. La inversió global estimada és de 1.700 milions d'euros. El conseller de la presidència és Albert Dalmau.
30: El futur d'un dels grans equipaments assistencials de recerca i de docència del nostre país. I ho fem no només construint un gran equipament assistencial, sinó també construint ciutat.
29: Ara s'obre un procés perquè els ciutadans hi presentin al·legacions. Oriol Pujador pel matí de Catalunya Ràdio.
10: Més notícies. Els Mossos investiguen la troballa d'un nadó mort dins d'una bossa de plàstic en un bloc de pisos al barri de la Mina, Sant Adrià de Besòs.
28: Els serveis d'emergència van rebre l'avís ahir al migdia quan una persona es va trobar en un replà del seu bloc, al carrer Llevant, una bossa amb sang. Els agents hi van trobar el cos sense vida de la criatura i l'autòpsia haurà de determinar les causes de la mort. La investigació segueix oberta.
10: L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, intervindrà avui en un ple extraordinari a l'Ajuntament de Kiev.
28: Per l'augment dels atacs russos, l'ha convidat al seu humor que la capital ucraïnesa, Vitali Klitschko.
10: N'estarem pendents i ho explicarem aquí a Catalunya Ràdio. Mentrestant, al Vallès, el govern acaba el nou carril bici de Mollet i últim el de Sant Celoni.
28: Les noves vies ressegueixen l'N152 i la C35 fins a la Llagosta i la Batllòria, respectivament. Ho explica el 9-9.
10: I cultura. El documental Broken English, dedicat a Marianne Faithfull, inaugurarà el Festival Inèdit de Barcelona.
31: Welcome to the Ministry of Not Forgetting.
10: La mostra de documentals musicals es farà del

0: unànime contra la violència. Més d'un miler de persones han fet una marxa silenciosa amb espelmes a la zona on es va produir el crim. A la protesta de la tarda s'han sentit crits demanant justícia i veus demanant la dimissió de l'alcalde. Escoltem alguns dels manifestants.
1: El Carles a casa meva tenia una vida, era un nano obert, un nano que valia un imperi. I per desgràcia ens l'han matat.
2: Perquè ens fa por a nosaltres que ja són jubilats. La veritat és que tenim molta por de baixar cap aquí al centre.
3: Simplement volíem mostrar el nostre respecte i el no a la violència.
0: L'Ajuntament, que ha organitzat un minut de silenci, es personarà com a acusació popular a la causa. Des de Manresa, Nàtia Dell, pel Matí de Catalunya Ràdio.
4: I diversos diaris també expliquen avui que els dos detinguts ja acumulaven diversos antecedents penals. Silvia Solanes.
5: Un dels detinguts, el que té 15 anys, va ingressar en un centre de menors al maig, acusat d'agredir amb un tornavís un cambrer de Manresa. Abans havia estat detingut per 3 robatoris amb violència i per robar un cotxe i conduir-lo sense carnet. L'altre detingut, que té 16 anys, havia sortit fa un mes d'un centre de menors i la policia relaciona amb robatoris de motos i d'un mòbil.
4: I els diaris també donen més detalls de què va passar.
5: Si la víctima va mediar entre dos grups que es barallaven, al cap d'una estona va tornar a coincidir i un dels detinguts va tirar un con contra la colla en què anava la víctima. Va ser aleshores quan va començar una trifulga i llavors l'altre detingut va clavar una punyalada a l'home directe al cor. Més tard, a matinada, els van trobar els baixos ocupats on malviuen amb altres menors i adolescents.
4: I com ja dèiem ahir, d'una banda tenim la investigació policial del cas i de l'altra, l'explotació política. Ahir, en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio, la consellera d'Interior Parlon va carregar fort contra els partits d'extrema dreta que van difondre que els detinguts eren estrangers, quan tots dos, recordem, van néixer a Catalunya.
6: Estem parlant d'uns fets gravíssims, estem parlant, insisteixo, de dos menors amb família, no són menors que estiguin en centres de menors, tenen família amb dos i els dos són nascuts a Catalunya.
4: Al Matí de Catalunya Ràdio també vam parlar amb l'alcalde de la capital del Bages, Marc Eloi, que també va criticar la instrumentalització de l'extrema dreta i va demanar més recursos socials per prevenir la violència comesa per menors.
7: Que hem d'abocar molts més esforços, molts més recursos, des de tots els àmbits. La policia fa la seva feina, però hem de dedicar molts esforços des de l'àmbit social per acompanyar aquests menors, acompanyar aquests joves, sovint de famílies desestructurades, però això no justifica que hi hagi aquesta violència.
4: Avui en continuarem també parlant. De moment, comentari que afegim de la periodista de successos del diari El País a Catalunya, Rebeca Carranco.
8: És trist comprovar els efectes d'unes eleccions municipals que ja són a tocar. No dic que en qualsevol altra època l'homicidi del Carles Vilajosana no comportés la mateixa ràbia, impotència i indignació. Però segurament no veuríem aquesta proliferació de manifestacions a la ciutat. Dimarts es va celebrar la primera promoguda per l'extrema dreta. Ahir una altra. Avui és Vox. Ningú es vol perdre l'oportunitat d'instrumentalitzar un amor i guanyar uns vots assenyalant la immigració. Es troben a faltar les preguntes de fons. Quines oportunitats tenen els menors que es desvien del camí? O hem d'assumir el fracàs sense més ni més? Ara, tristament, anem tard.
4: I és important recordar que les teories que relacionen immigració i delinqüència no tenen cap base, Freddy.
9: No és veritat que les persones amb nacionalitat estrangera que hi ha a Catalunya són un 17% de la població general i representen un 40% dels condemnats per delictes. Per tant, sí que és veritat que hi ha una sobrerepresentació, però aquí hi ha dues coses. D'entrada, les dades en si soles no expliquen gran cosa. També podríem dir que els homes són la meitat de la població i el 80% dels condemnats. Això d'una banda. De l'altra, els estudis apunten que cal tenir en compte molts factors. Per exemple, les persones estrangeres tenen menys ingressos que els autòctons i molts viuen en barris que ja tenen els índexs de delinqüència. També que la majoria de migrants són joves i el gruix dels crims aquí a tot arreu els fan persones joves. A més, des del 2022, per exemple, la població estrangera a Catalunya ha pujat un 23%. En aquest període la taxa de criminalitat ha baixat.
4: Aquests són els principals temes del dia. Són les 8:23. De seguida repassem els bàsics del matí.
10: Bonpreu Esclat Energia. L'energia de Catalunya us ofereix el temps.
4: Però abans farem un cop d'ull al temps amb Eloi Cordomí i a les carreteres amb Clàudia Serra.
11: Pel que fa al temps, avui s'espera un altre dia amb calor extrema, se superaran els 33 o 34 graus a molts llocs de l'interior, s'arribarà als 37 o 38 al Pla Lleida i potser els llocs més càlids de la Catalunya central. El temps serà assolellat a tot arreu.
12: A les carreteres pendents de dos punts, cua d'uns 13 quilòmetres a l'AP7 a Cerdanyola del Vallès en sentit sud per un camió que s'ha incendiat i deixa només un carril obert a la circulació. De retruc afectada també la B30 des de Barberà a sentit sud i la C58 entre Montcada i Ripollet en sentit nord. I a Barcelona, atenció perquè un accident talla la ronda litoral a Montjuïc en sentit Llobregat i a cua de més de 9 quilòmetres des de Sant Adrià de Besòs.

0: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia. Bon Preu i Esclat.
1: El matí de Catalunya Ràdio.
2: La Filmoteca de Catalunya, un clàssic de l'estiu amb comèdies romàntiques al cicle Tu i jo què, retrospectives d'Aki Kaurismäki, Jane Fonda i Fritz Lang. Reestrenes d'estiu amb la repesca dels títols imprescindibles de l'any passat i l'exposició Feminismes Fílmics.
3: Viu un estiu de cinema amb la Filmoteca. Consulta'n la programació a filmoteca.cat.
2: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
4: A la França ocupada, una noia jueva fuig dels nazis.
5: Sara, sé com sortir d'aquí.
4: Només per ser amable, el Julien és molt valent.
6: Perquè quan l'amabilitat et pot costar la vida, és com un miracle.
7: Visca la humanitat.
4: Ales Blanques és la gran pel·lícula de divendres a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat. 205 cavalls i només 4,3 litres?
8: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou e-Power. L'híbrid reinventat. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a nissan.es.
9: Fer la compra online per primera vegada sempre genera dubtes. Arribarà bé? Serà fresc? Amb Bon Preu Esclat Online? La resposta és sí. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
2: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
10: Pedro Sánchez dona la cara al Congrés després de l'informe de la policia que assenyala un paper actiu del Marroc en guiar els migrants cap a Ceuta.
11: La plaça Sevilla s'ha quedat petita en una concentració que de seguida s'ha vist que tenia més de manifestació en contra de Pedro Sánchez.
12: ¡Hijo puta! ¡Pedro Sánchez!
13: Jo crec que hi ha solucions, però hi ha solucions des dels drets humans.
10: Manresa, consternada, ha homenatjat la víctima de l'apunyalament, molt conegut a la comarca, i ha fet un clam unànime contra la violència.
14: El Carles a casa meva tenia una vida, era un nan obert que valia un imperi. I per desgràcia ens l'han matat.
2: El matí de Catalunya Ràdio.
15: Aquests són els sons del dia d'avui, 3 de setembre del 2026. Repassem ara els bàsics del dia amb la redacció del Matí Informatius, amb Pol Forada, Francesc Soler, Silvia Solanes, Lara García, Marc Jurado i Marta Viana. Bon dia!
16: Bon dia!
15: Recordem que tenim ara mateix 13 quilòmetres, com explicava ara la Clàudia Serra, de retenció a la P7, en sentit sud, a l'altura de Cerdanyola del Vallès, per aquest incendi d'un camió. Ara hi ha just un carril obert i de seguida també ho actualitzarem de nou amb la informació del trànsit. De moment, arrenquem també els bàsics amb una reunió important. La consellera d'Educació es troba aquest matí amb sindicats convocants de la vaga del primer dia de curs. Maria Costa.
17: Serà la primera trobada d'aquest nou curs amb els sindicats convocants després que l'estiu acabessin com gat i gos. L'USTEC reconeix que la vaga del primer dia és arriscada, que pot tenir un seguiment baix. La portaveu Yolanda Segura diu que el malestar dels docents persisteix, però admet que els pot pesar més rebre els alumnes el primer dia de classe.
18: La vaga del dia 8 és una vaga delicada perquè és el primer dia de curs, perquè a més no hem tingut temps de preparar-la amb, no, diguéssim, amb molta antelació i d'anar centre a centre, de fer tota la difusió possible i el treball possible. Clar, és una vaga que és difícil de dir quin seguiment tindrà.
17: Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
15: I dues notícies de les últimes hores. Els Mossos investiguen el cas del nadó que han trobat mort dins d'una bossa de plàstic a Sant Adrià de Besòs.
19: Una persona va avisar que havia trobat al replà una bossa amb sang. Els agents hi van trobar el cos sense vida de la criatura i l'autòpsia haurà de determinar les causes de la mort. La investigació continua oberta.
15: I a València han detingut els pares d'un nadó desaparegut a Santa Bàrbara, al Montsià.
19: L'avi va presentar la denúncia. Els Mossos han buscat possibles restes de la criatura en un pis on també han trobat una trentena de gossos, alguns de morts i restes de gossos malnodrits en un espai ple de brossa i excrements.
15: I encara els tribunals avui jutgen el jugador del Madrid, Raúl Asensio.
20: Per difondre un vídeo sexual d'uns companys seus amb una noia menor d'edat serà just després de saber-se que aquest agost el van enxampar conduint begut.
15: Passa que, parlant del Madrid, a França investiguen un suposat intent de segrest de Kylian Mbappé?
20: Sí, ho ha explicat la premsa francesa, Ricard, que assegura que el cervell del segrest seria un jove de 18 anys que actualment està empresonat. Haurien planejat segrestar una vintena llarga de persones, entre les quals el futbolista.
15: 40 segons, arribarem al punt de 8:45 del matí. A la bústia de queixes i denúncies del matí de Catalunya Ràdio hem rebut el missatge del president de l'Associació de Veïns de Ciutat Meridiana, Filiberto Bravo. El barri és a tocar de Collserola i denuncia falta de manteniment.
12: Los pinos, pero muchos, muchos, muchos caídos, rotos por el viento, porque se han secado. Falta de mantenimiento total. Está seco, está sin mantenimiento ninguno. Y todo tirado allí. O sea, que quiero decir que, claro, veía que hay un peligro.
15: A partir d'aquí, al matí de Catalunya Ràdio, us avança que el Parc de Collserola demana a la Generalitat poder fer aquest manteniment del bosc per prevenir incendis. Ara no s'ha pogut fer per les restriccions per la pesta porcina.
17: El Consorci del Parc explica que ha pogut realitzar les tasques de manteniment a la franja de bosc més pròxima a les cases, però que les restriccions han fet impossible fer-ne a la zona més llunyana. El cap d'acció territorial del Consorci, Joan Vilamur, recorda que això s'afegeix a la presència d'arbres secs a causa de la sequera.
16: Esperem que de cara a aquesta propera tardor o hivern poder actuar per tenir una mica de marge, perquè si no, doncs, clar, aquestes actuacions són, hi ha bastantes hectàrees a realitzar i, clar, això no es fa en 15 dies. Per tant, sí que ens interessa, doncs, si no és al setembre, l'octubre o principis de novembre, poder començar per tal de tenir aquests mesos d'hivern per poder actuar.
17: El Departament d'Agricultura de la Generalitat respon que si el Consorci formalitza la petició, l'estudiaran. Per ara, continua sense haver-hi data a l'aixecament de les restriccions.
15: I un tema que avui abordarem a l'Àgora. L'accés a l'aplicació La Meva Salut s'haurà de fer a través del sistema d'identificació digital d'IDCAT a partir del 2027. Aquest canvi ha provocat queixes a la gent gran.
17: Els usuaris ja no accediran a La Meva Salut amb la seva contrasenya, sinó a través d'IDCAT mòbil, que funciona com una clau digital. S'introdueix el DNI o el NIE i la persona rep un codi al mòbil per demostrar que és ella. Alguns ciutadans consideren que això agreujarà la bretxa digital amb la gent gran.
21: I em costa molt de fer les coses i me les ha de fer sempre les meves netes o el meu marit, perquè això costa de fer a l'edat que tinc.
17: La Generalitat sosté que el nou accés serà molt més senzill que l'anterior i explica que l'aplicació permetrà als familiars gestionar els perfils de les persones grans. D'aquesta manera, les persones que ho vulguin podran delegar en un familiar l'accés a l'aplicació.
15: Avui, a partir de 2:15, en parlarem al matí amb Elisenda Serra, directora de Ciutadania, Innovació i Usuari del CatSalut, perquè ens expliqui ben bé com funciona i què és el que podrà passar. I parlant de salut, l'Ozempic podria retardar, en aquest cas, l'envelliment.
20: Segons una investigació que ha publicat la revista Nature, el medicament per aprimar-se ajorna l'envelliment i allarga la vida un 12% en ratolins. Els investigadors pensen que també passen persones, però falten estudis.
15: I avui sentirem també a Vladimir Putin.
22: El president rus intervé davant del Fòrum Econòmic Oriental a Vladivostok. Serà enmig d'un augment de les tensions entre Rússia i l'OTAN després que Alemanya acusés Moscou d'estar darrere dels recents atacs amb drons a l'aeroport de Leipzig.
15: Arran d'això, Europa ha optat per limitar els visats als turistes russos. Brussel·les, Bruno Fortea.
23: Els socis comunitaris els preocupa la facilitat amb què es van moure per territori europeu els dos sospitosos de l'atac fallit. Un d'ells va arribar amb un visat de turista i per això la cap de la diplomàcia comunitària, Kaya Kallas, aposta perquè ens visitin menys russos.
24: Els visats de turistes s'estan utilitzant per cometre actes de sabotatge, perquè aquesta gent ha d'entrar a la Unió Europea.
23: Els dos sospitosos van fugir, però han estat identificats gràcies a les restes d'ADN que van deixar al dron i en un cotxe proper a l'aeroport. La Comissió Europea creu que aquest atac fallit amb explosius és un salt qualitatiu respecte al que Rússia havia fet fins ara en territori comunitari i demana reforçar la seguretat d'infraestructures civils com aeroports o plantes energètiques. Des de Brussel·les, Bruno Fortea, Mires pel matí de Catalunya Ràdio.
15: I encara parlant de Rússia, un exmembre del grup de protesta Pussy Riot, la Rita Flores, ha admès que va ser reclutada pel servei secret i que durant més de 3 anys ha passat informació sobre opositors.
25: Em van reclutar burlant-se de mi, amenaçant-me de matar la meva família i dient-me que no podria demostrar mai qui va matar la meva mare.
15: Doncs Catalunya Ràdio ha pogut parlar amb un dels artistes a qui va espiar. Moscou, Cristina Solias.
26: Des de l'exili a França, Pavel Krisievich explica que la notícia l'ha agafat per sorpresa.
27: T'adones que fins i tot persones amb qui has parlat sincerament poden ser agents informals de l'FSB i evidentment és molt difícil.
26: Malgrat el xoc inicial i la pèrdua de confiança, intenta veure la Rita com una altra víctima.
27: També em sap greu per la Rita, perquè ni tan sols al meu pitjor enemic li puc desitjar trobar-se en aquesta situació. El principal culpable de tot això és el sistema estatal rus i el Servei Federal de Seguretat.
26: És una pràctica habitual perquè infiltrant-se en l'oposició, l'FSB també aconsegueix crear una atmosfera de paranoia i de por. Des de Moscou, Cristina Solies, pel matí de Catalunya Ràdio.
15: I la nit ens deixa més atacs a Ucraïna.
22: Aquesta matinada un atac amb míssils i drons ha danyat un edifici residencial de diverses plantes a Odessa, al sud del país. El president Zelensky ahir va advertir les aerolínies que el cel rus ja no és segur i que, per tant, haurien d'evitar-lo en els seus vols.
15: I tot i això, Salvador Illa confirma la visita d'avui a Kiev.
0: Segons l'agenda oficial, una visita que comença en pocs minuts. Des de Varsovia, el president ha explicat que l'objectiu és fer els primers contactes perquè Catalunya pugui col·laborar en la reconstrucció del país un cop s'acabi la guerra.
1: El que venim a fer és mostrar el nostre reconeixement a la resiliència i a la fermesa dels ucraïnesos i també ajudar-vos a preparar el país per la pau que volem que arribi el més aviat possible.
0: Salvador Illa, que s'estarà a Ucraïna un dia i mig.
15: I avui el País publica cartes que mostren l'oposició del papa Francesc a l'Opus.
0: Sí, són cartes en què Francesc donava suport al bisbe de Barbastre en el seu enfrontament a l'Opus. De fet, el papa li diu explícitament no cedeixis.
15: I també avui el canceller alemany Friedrich Merz viatja a l'estat de Saxònia-Anhalt, on hi ha eleccions diumenge.
22: Ho fa per protagonitzar un acte de campanya del seu partit. En aquestes eleccions, Alternativa per Alemanya encapçala tots els sondejos, en alguns casos, per 20 punts de diferència.
15: I qui també està de campanya, o de precampanya, és Benjamin Netanyahu, que ha visitat Gaza. Parlem també d'altres coses, perquè avui a 11:15 del matí...
3: Dame pa y dame guerra, dame aliento, cuídame.
15: Sabrem la preselecció de l'Acadèmia Espanyola d'aquelles pel·lícules candidates per anar als Oscars i representar Espanya.
4: Entre les que tenen més números hi ha La bola negra de los Javis o El cerque herido de Rodrigo Sorogoyen. Per saber la candidata final haurem d'esperar la setmana vinent, el 16 de setembre.
15: I encara sobre cinema...
5: Welcome to the Ministry of Not Forgetting. Today we announce our first subject, Marianne Faithfull.
4: El documental Broken English, dedicat a Marianne Faithfull, inaugurarà el Festival Inèdit de Barcelona, un retrat de l'artista anglesa que recull la seva última actuació i l'última entrevista abans de morir. També s'hi estrenaran el documental d'Albert Serra, sobre la cantant alemanya Ingrid Kraven i el curt flamenco de Carla Simón. Aquesta mostra de documentals musicals es farà del 29 d'octubre al 8 de novembre.
15: I ahir la nit va ser per ell.
6: George Clooney.
4: L'actor George Clooney va recollir el Lleó d'Or honorífic en la inauguració de la Mostra de Venècia.
15: Venècia, Òscar Callau.
7: L'actor nord-americà ha conreat un any més la seva relació d'amor amb el Festival de Cinema Venecià, on es va estrenar l'any 1998 amb Out of Sight, un romance muy peligroso, sense oblidar que es va casar a la Ciutat dels Canals l'any 2014. Clooney també va presentar aquí Jai Kelly l'any passat, on donava vida precisament a un gran actor guardonat per un festival de cinema italià pel conjunt de la seva carrera.
8: Sí, avui em passa això mateix. És una mica com el tribut que rebo a la pel·lícula. És divertit. Tinc 65 anys. Tot és melancòlic per mi ara. Tot el que tingui a veure amb fer-se gran és melancòlic. Vull dir que si miro una pel·lícula en la que he participat, no la veig ja com una pel·lícula. Més aviat veig els records de la gent que vaig conèixer o amb qui vaig treballar.
7: Des de Venècia, Òscar Callau, pel matí de Catalunya Ràdio.
15: I pel que fa al trànsit, Clàudia Serra, bon dia.
28: Bon dia. Seguim amb aquest matí molt complicat, segur, per molts conductors que estan afectats per aquestes dues incidències que provoquen cues quilomètriques. La primera, l'AP7, a Cerdanyola del Vallès, en sentit sud, encara hi ha cua d'uns 13 quilòmetres per aquest camió que s'ha incendiat i que deixa només un carril obert a la circulació. Els bombers segueixen treballant a la zona. De retruc hi ha retencions també a la B30 des de Barberà en sentit sud i a la C58 entre Montcada i Ripollet en sentit nord. L'altre punt complicat és a Barcelona. La Ronda Litoral està tallada a l'alçada de Montjuïc en sentit Llobregat per un accident. Hi ha cua de més de 9 quilòmetres des de Sant Adrià de Besòs. Retencions també en sentit contrari, en sentit Trinitat, a l'alçada de la Zona Franca, on hi ha un carril tallat precisament per la presència dels equips d'emergència que estan actuant en aquest accident.
15: Aquesta és l'actualitat d'aquest 3 de setembre del 2026, que ens deixa tres preguntes.
29: Primera.
15: Després de dies d'explicacions de ministres, policies i serveis d'intel·ligència, avui és el torn de Pedro Sánchez, d'aquí a 20 minuts al Congrés dels Diputats. Serà una compareixença per fer autocrítica, aclarir què va fallar i aportar solucions, o tornarem a veure-li tu més a una banda i a l'altra?
29: Segona.
15: Els mitjans, estem escoltant prou les veus de les persones que viuen a la crisi de Ceuta en primera persona? O el debat polític està tornant a convertir-ho tot en una batalla de culpables?
2: Tercera.
15: Ahir vam veure manifestacions antiracistes arreu del país, en un moment en què sembla que les xarxes tenen més capacitat per marcar el debat que el carrer. Ens està recordant aquestes mobilitzacions que la societat real és molt més diversa, molt més plural i menys intolerant del que sovint sembla a la xarxa?
2: Al matí de Catalunya Ràdio. Escoltes Ricard Ostrell.
6: M'expliques un conte, papa?
9: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
10: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
11: El matí de Catalunya Ràdio.
15: De seguida obrirem l'Àgora del Matí. Avui amb Marta Monforte, Nacho Corredor, David Madí i Eva Pomares. Però abans... Als esports, amb Robert Prat. Avui jutge en el defensa del Real Madrid. Raúl Asensio ha acusat un delicte sexual.
13: Hauria participat en la difusió d'un vídeo de contingut sexual sense el consentiment de dues dones, una de les quals menor d'edat. A més, l'han condemnat a pagar 14.000 euros de multa i li han retirat el carnet de conduir durant 8 mesos per haver quadruplicat la taxa d'alcoholèmia a mitjans del mes d'agost. El Madrid li ha obert un expedient per analitzar aquest incident i fins i tot el podria sancionar.

0: I la nova capitana del Barça, Patrick Guijarro, reconeix que l'equip enfronta un canvi de cicle.
1: Ho va explicar al Tot Costa, diu que el Barça actual és favorit a totes les competicions, que el seu lideratge com a capitana és diferent al d'Alexia Putellas i també que l'equip està davant un canvi d'etapa.
2: Un pequeño cambio de ciclo, sí, porque al final este año creo que se han ido cuatro jugadoras, excepto Salma, que tiene 23, pero creo que bastante veteranas, que han jugado muchos partidos importantes, llegan jugadoras muy jóvenes, tenemos un equipo bastante joven y yo podría definirlo un poco con cambio de ciclo.
0: I el Rayo Vallecano anuncia que Vallecas ja compleix tots els requisits.
1: A través d'un comunicat, el club madrileny assegura que no hi ha cap motiu perquè l'estadi continuï tancat, afegeix que ja està al dia en matèria de seguretat i salubritat. El club exigeix jugar Vallecas contra el Racing aquest cap de setmana. Joan Laporta, president del Barça.
3: Y pienso que es injusto lo que se está haciendo con el Rayo Vallecano. Pienso que no es correcto que tenga que ir a jugar a otro estadio y más cuando hay que tomar los permisos que están ya listos y creo que el playoff debería jugar de nuevo en Vallecas.
1: Marc Casado marxa del Barça, diu que tant ell com el club han fet coses malament. El migcampista del Girona, Unahi, se'n va al Panathinaikos grec, 16 milions d'euros i un mes en variables. I el Sabadell, campió de la Copa Catalunya de Futbol, 2-1 davant el Barça Atlètic, el blaugrana Bissigu, lesionat al turmell, passarà avui proves mèdiques.
4: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: La vitamina C ajuda a disminuir el cansament i la fatiga. La proteïna contribueix al desenvolupament de la massa muscular. Nou Don Simón Pro.
1: Els dijous, paella,
2: canó, pastanaga
1: i doble ració de riure. Amb Clara Segura.
3: Molt bé, estimo.
1: I Bruno Oro.
4: No tallis l'impú!
1: I després, amb els Oscars.
5: Són superfamosos.
4: Qui? Jo? Jo no. Tu? Correcte.
1: Vinagreta. I tot torna a TV3 i a la plataforma Trascat aquesta nit.
6: Queda clar. Gràcies.
7: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
8: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio amb el periodista Jofre Llombart, amb la degana de Dret de la Universitat Internacional de Catalunya, Montserrat Nebrera, amb el subdirector del Nació, Oriol Marc, i amb el periodista i soci de la revista Alternatives Econòmiques, Pere Rossinyol.
9: I de què ha parlat fins ara abans d'entrar a l'Àgora?
8: Una mica vida i miracles de la Montserrat a la facultat amb aquest nou càrrec de degana, qual felicitem. 30 anys a la Universitat Internacional de Catalunya, pràcticament va ficar-hi la primera pedra.
10: Sí. 30 anys vol dir que quan van obrir ja pràcticament érem allà.
9: Vol dir que tens una edat, vols dir, no? Però això no ho has de pensar.
10: Pensava,
9: és experiència, no
10: és
9: edat, és experiència.
10: Jo pensava que em jubilava quan em van dir, escolta, podries en realitat allargar una mica més? Dic, bueno, en fi, farem el que podrem.
9: Allarga tot el que puguis, que així podrem també sentir-te.
10: Clar que
9: està
10: sí,
9: bé, això està
10: clar
9: bé.
10: Que sí.
9: Benvinguts, benvinguts a l'Àgora.
11: Moltes gràcies.
9: Jofre.
11: No. Estan anant, sí, encara. Molt bé.
9: Bueno,
11: sí.
9: L'estació climàtica ja és tardor, Des d'ahir és tardor, ja.
11: Sí, jo estic amb jaqueteta i passant una miqueta de fred i tot.
10: Molt bé,
9: on
10: molt
9: ets,
10: bé.
9: On ets? On et trobes?
11: A Amsterdam.
9: Caram, i tu, Pere Rossinyol?
12: Jo estic a Buenos Aires,
9: bueno,
12: entrant a la primavera.
9: Caram.
10: Molina.
9: Bueno, sort que hi ha l'Oriol Marc per aquí i també la Montserrat Rivera. Algú fa companyia.
10: Nosaltres sem guàrdies.
13: A l'estudi amb normalitat.
9: Ara. Bé, d'aquí a pocs minuts, d'aquí a 15 minuts, començarà un ple que seguirem en directe, la compareixença de Pedro Sánchez al Congrés dels Diputats per parlar sobre Ceuta. És una compareixença marcada per aquestes manifestacions d'ahir i també per l'embolic amb els informes policials. Però abans, anem a sentir ràpidament amb una ronda algunes valoracions de com ho afronten socis i també l'oposició. Per exemple, Nacho Martín Blanco, diputat del Partit Popular. Què tal? Bon dia.
14: Què tal? Molt bon dia.
9: I gràcies per acompanyar-nos. No sé què n'espereu de la sessió d'avui del Congrés.
14: Doncs la veritat, jo espero que quedi palès la soledat del president Sánchez. Jo crec que és evident que la situació és insostenible i que només un president que està fora de la realitat és capaç de menystenir i de negligir el que està dient en realitat el conjunt de la ciutadania espanyola, indignada amb una negligència absoluta en la resposta del govern a la crisi de Ceuta.
9: El Partit Popular, per això, quina posició té sobre el fet de que les autoritats marroquines permetessin o no promoure l'entrada massiva de persones migrants a Ceuta?
14: Jo crec que el sentit comú ens fa pensar a tots els ciutadans, més enllà del partit polític que votem o que representem, ens fa pensar en la intervenció d'una manera o d'una altra del Marroc. I, per tant, hi ha d'entrada l'obsessió del govern per negar aquesta intervenció, aquesta, diguem-ne, facilitació de la invasió de Ceuta. Doncs la veritat és que clamava a Déu aquesta obsessió del govern amb intentar desvincular de qualsevol responsabilitat al Marroc. Però, en tot cas, més enllà del sentit comú, jo crec que comença, a banda dels informes policials, comença a haver-hi força evidències d'aquesta participació del Marroc. I això, jo crec que un ciutadà mitjà espanyol el fa sentir insegur davant d'un govern pusilànim i amb una falta d'esma realment preocupant. Per tant, considerem que el govern ha de reaccionar immediatament, ha de cridar a l'ambaixador del Marroc a consultes i és imprescindible que el govern assumeixi la realitat que ha escollit diguem-ne, per la seva falta de fortalesa, per la seva debilitat intrínseca, ha decidit escollir com sempre ha fet el deshonor.
9: Perquè amb les concentracions d'ahir, Nacho, et vas sentir còmode quan vas sentir els insults contra Pedro Sánchez?
14: Sí, jo crec que això no és el rellevant. Jo em vaig sentir còmode veient una part de la ciutadania, una part important de la ciutadania, del conjunt de la nació espanyola, i concretament ahir a Barcelona, doncs, indignada amb un govern, insisteixo, que no defensa les fronteres del nostre país, que no defensa la integritat territorial d'Espanya, i em vaig sentir còmode amb molts ciutadans amb qui vaig coincidir a la concentració de Barcelona, doncs que el que reclamaven era un govern que doni resposta a aquesta amenaça, com ha de fer un govern d'un país democràtic normal.
9: Però això no és rellevant? És a dir, per exemple, els crits racistes que se sentien, creus que no són rellevants?
14: Francament, és que jo a la zona on jo estava, i a més jo crec que no, l'important no és això, però torno a dir el que deia abans, a la zona on estava, i jo crec que els clams majoritaris eren clams de defensa de Ceuta, de defensa de la unitat d'Espanya, crits de visca, clams de visca Ceuta, de visca Espanya, jo és el que vaig sentir, per tant, jo crec que posar l'accent sobre crits minoritaris és voler desnaturalitzar les concentracions d'ahir i voler embrutir el que és un moviment ciutadà que bàsicament el que reclama és un govern digne.
9: És Nacho Martín Blanco, diputat del Partit Popular al Congrés dels Diputats. Gràcies, Nacho, que vagi bé.
14: Gràcies a vosaltres. Saludem, molt bon dia.
9: Fins ara. Saludem també la diputada dels Comuns, Aina Vidal. Aina, bon dia. Hola, bon dia. Ens acompanya Francesc Marc Calvo, diputat d'Esquerra Republicana. Després saludarem a l'Aina. Francesc Marc, què tal? Bon dia.
2: Bon dia, Ricard.
9: I gràcies per acompanyar-nos. Quines explicacions espera Esquerra Republicana de Pedro Sánchez?
2: Doncs esperem les que no han donat els seus ministres, que han estat, molt deficitàries, sobretot en quant a dues qüestions. Per què es triga tant a actuar de manera decidida? Es deixa passar un mes gairebé per fer coses que es podien fer el primer dia, i després, evidentment, tota la traçabilitat de la informació i la pregunta del milió, que és quin paper va tenir Marroc en aquesta acció.
9: Falta, per tant, que es digui la veritat, diguéssim, el que se sabia i el que no.
2: Bé, nosaltres entenem, i jo mateix vaig tenir l'oportunitat de parlar directament en seu parlamentària amb 5 ministres, entenem que després de la setmana passada no hi ha més llum, al contrari, penso que quan més parlen els membres del gabinet Sánchez, menys clau tenim tot, i arran del que es va saber ahir, l'embolic és superior.
9: Perquè a què atribueix Esquerra Republicana aquesta insistència del govern espanyol d'exculpar el Marroc?
2: Home, d'una banda hi ha una cosa ben òbvia. Marroc és un veí complicat per la naturalesa del règim marroquí i per la tradició i la història, diguem, de relacions entre l'estat espanyol i el Marroc. Però més enllà d'això, que tots podem entendre que la diplomàcia demana certes, diguem, habilitats i la gestió dels silencis, el que és inconcebible és que l'elefant a l'habitació no sigui anomenat. És a dir, ningú es pot creure que el règim marroquí, per acció o per omissió, no va tenir un paper notable, important, rellevant en el que va passar el 30 i el 31 de juliol. Ningú s'ho pot creure. Aleshores, l'anàlisi que es pot fer és que la narrativa de Pedro Sánchez, en aquest sentit, està agafant un aire una mica semblant al que va ser la narrativa del Partit Popular després dels atemptats de l'11M. Negar l'evidència acaba generant un efecte contrari al que es busca.
9: Per tant, diries que això podria fer caure encara més a Pedro Sánchez?
2: Fer caure, no ho sé, que l'està afeblint d'una manera accelerada, sí, perquè fins ara, en totes les crisis que ha gestionat el Pedro Sánchez, ha tingut la capacitat d'encapsular narrativament el problema d'una manera almenys convincent per als seus. I aquesta vegada, la cosa diferent, em sembla rellevant, és que la seva narrativa, el seu relat, ja no és convincent tampoc per als seus.
9: Són les paraules del diputat d'Esquerra Republicana, Francesc Marc Álvaro. Et deixo que d'aquí a 6 minuts començarà ja aquest ple i aquesta compareixença de Pedro Sánchez. Fins ara. Gràcies.
2: Moltes gràcies. Adéu.
9: Per cert, que estan arribant ja els diputats. Tània, com estan ara mateix els passadissos de la Cambra Baixa?
5: Doncs és un dia, avui, diguéssim, de plena activitat. Està, per exemple, ara parlant la ministra Cira Rego de la part de Sumar. També alguns dels socis sentíem a Coalició Canària que demanava directament dimissions després d'aquest informe que també comentàveu. Diu que el govern té un problema de comprensió lectora, si no entès que el Marroc, d'una manera o altra, té participació en la crisi de Ceuta. A partir de les 9 parlarà ja Pedro Sánchez. Ens diuen des de la Moncloa que farà una intervenció extensa que donarà dades, que desmuntarà mentides, i diu que també doncs parlarà d'aquest informe, perquè la tesi de la Moncloa és que, malgrat que la policia apunta que agents de paisà i uniformats marroquís van guiar, van acompanyar milers de persones fins a la frontera, aquest informe, sosté el govern espanyol, no parla de l'autoria intel·lectual ni de qui va organitzar en origen tota aquesta operació massiva.
9: Una última veu també, com dèiem, la d'Aina Vidal, diputada dels Comuns. Aina, què tal? Bon dia.
13: Molt bon dia.
9: Seré breu perquè també no facis tard al ple del Congrés dels Diputats, que també seguirem en directe al matí de Catalunya Ràdio. Què en pensa vostè de l'embolic al Ministeri de l'Interior amb els informes policials sobre què sabia el CNI o quin paper va tenir el Marroc en aquesta entrada massiva?
13: És evident que avui Pedro Sánchez té una nova oportunitat per explicar què és el que ha passat, i jo crec que també haurem de veure la possibilitat de que algú hagi actuat amb la línia del que va demanar l'expresident Aznar. El que pot fer, que haga. I això val tant per l'interior, per dir-ho així, de la península, com també val per agents exteriors que hagin pogut jugar un paper destacat en el que ha succeït. Jo crec que és evident que Espanya està pagant un preu per la seva posició en Palestina i en favor dels drets humans, i crec que el president Sánchez va perdre una oportunitat extraordinària dilluns i aquest estiu també, per ser més enllà d'una frase, un eslògan, una realitat. Si volem ser un far de llum en defensa dels drets humans, ho hem de garantir. I a dia d'avui, el cert és que la solució per poder garantir l'estabilitat i la tranquil·litat a Ceuta passa, entre altres coses, per la mateixa línia que la solució per garantir els drets dels infants i de les criatures que ara mateix estan dormint al carrer. Això vol dir reubicar-los a la península. I avui esperem que el president faci públic d'una vegada per totes que allò que li està demanant i exigint doncs la ministra d'Infància o la ministra de Sanitat doncs sigui una realitat i puguin tranquil·litzar una mica la situació a Ceuta i garantir, per tant, els drets dels infants.
9: I si no ho fa, què farà Sumar?
13: Nosaltres seguirem treballant com ho hem fet aquest estiu.
9: Des del govern.
13: Igual, evidentment.
9: Doncs queda clar. Aina Vidal, gràcies per acompanyar-nos.
13: Gràcies a vosaltres. Bon dia.
9: De seguida entrarem a l'Àgora amb els agoristes, però abans, com tenim les carreteres? Clàudia Serra, bon dia.
15: Bon dia, doncs poques novetats. Segueixen aquestes retencions quilomètriques d'uns 13 quilòmetres a la P7 a Cerdanyola del Vallès en sentit sud per aquest camió que durant tot el matí us estem explicant que s'ha incendiat. Fa ja, de fet, més d'un parell d'hores que això ha passat. En aquests moments només hi ha un carril obert a la circulació i això genera doncs totes aquestes cues. De retruc també hi ha cues de la B30 des de Barberà en sentit sud i a la C58 entre Montcada i Ripollet en sentit nord. L'altre punt molt complicat és la Ronda Litoral de Barcelona. Segueix tallada des de ja fa també molta estona a l'alçada de Montjuïc en sentit Llobregat per un accident molt greu. Hi ha molts conductors atrapats, cua de més de 10 quilòmetres des de Sant Adrià de Besòs i retencions també en sentit Besòs a l'alçada de la zona franca, aquí perquè hi ha un carril tallat perquè hi ha presència dels equips d'emergència que estan precisament treballant en aquest accident.
9: Seguim informant d'aquestes incidències a les carreteres. Fins ara, Clàudia. I pel que fa a la mobilitat, també hi ha problemes a l'R2 Sud. Maria Fernández Noguera.
16: Sí, hi ha retards que poden superar els 15 minuts a l'R2 Sud, la línia del Garraf, i també als regionals del Sud a causa de problemes en la senyalització a l'estació de Gavà. De fet, els trens poden aturar-se durant uns minuts en aquest punt.
9: De seguida parlem de Ceuta, del nou accés també a la meva salut i de l'escola inclusiva avui al matí de Catalunya Ràdio. Però abans, de què més estarem pendents a la redacció, Sílvia Solanes?
17: Doncs, a banda de la compareixença de Sánchez, d'aquí una hora la consellera d'Educació reuneix amb els sindicats que convoquen la vaga pel primer dia de curs. Redacció, Marc Jurado.
18: Primer es reunirà amb l'USTEC i després amb la CGT. Van ser les assemblees de docents qui van proposar l'aturada i els sindicats la van convocar. Les reunions començaran a les 10 per separat, arriben 5 dies abans que arrenqui el nou curs. Les dues parts veuen complicat poder desconvocar la vaga, però la reunió servirà per...

Benvinguts a una nova emissió d'Esplugues FM. Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Us acompanyarem fins a la una de la matinada. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Benvinguts a una nova emissió d'Esplugues FM. Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Us acompanyarem fins a la una de la matinada. Gràcies per la vostra atenció.

0: Són les 9 del matí.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Bon dia, Esplugues. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
1: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
2: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català, per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat. El primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
3: Esplugues FM, Ràdio Cultural i Associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Les entrevistes d'Esplugues FM.
1: De què penseu que parlarem avui si volem parlar d'Esplugues, de les nostres tradicions i de la Festa Major? Doncs parlarem de la Festa Major de Santa Magdalena.
2: ¿Aquesta és l'església de Santa Magdalena?
3: Sí.
1: La nostra població, l'any 1103, es deia Santa Magdalena d'Esplugues. I ara ens diem Esplugues de Llobregat. I celebrem Sant Mateu. I avui hem volgut aplegar a diverses persones que formen part de la Junta de la Coordinadora d'Entitats de Cultura Popular d'aquí d'Esplugues, que són el Sergi Sagristà, el Pau Vinyoles, l'Isaac Alonso i el Xus Fernández. Així que a tots vosaltres, molt benvinguts.
4: Moltes gràcies a tu.
5: Bones.
6: Gràcies, bones.
1: Com he dit, l'any 1103, Esplugues es deia Santa Magdalena. I al llarg dels segles, doncs, això va canviant i ens passem a dir Esplugues. I Santa Magdalena era la festa major que celebrava. I abans ho comentava el Pau a micro tancat, que aquesta festa és mil·lenària aquí a Esplugues. I és molt important per la nostra història.
5: Bueno, és mil·lenària perquè des de la consagració de la parròquia, no? Com tu bé has dit, l'any 1103 es posa aquest nom de Santa Magdalena en aquesta parròquia, i això vol dir que doncs, aquell dia era especial per la societat, no? Per la gent que hi anava a la parròquia i pel poble que formava part, que en aquest cas era Santa Magdalena d'Esplugues, no? I aquí doncs, suposem que aquí neix la festa, aquí neix la celebració, aquí neix el celebrar el dia de Santa Magdalena, que és el 22 de juliol. Després venen altres festes, com la de Sant Mateu, i els dies doncs, van cobrant importància amb diferents actes, els gojos, no? L'ofici solemne, i llavors es va conformar la festa tal com la coneixem avui dia, amb tots els canvis que han anat patint al llarg del temps.
1: I el que hem de dir és que ha hagut èpoques que s'ha celebrat Santa Magdalena, altres Sant Mateu, i ara estem celebrant les dues festes, tot i que possiblement en altres èpoques també s'havien celebrat les dues alhora.
5: Sí, del que coneixem, sabem que el Baró de Maldà, a partir del 1770 fins al 1820 o així, que és gairebé tota la seva vida, va recollir moltes festes celebrades a Esplugues, perquè ell tenia una... Ell vivia a Barcelona, al carrer del Pi, però tenia una casa d'estiueig aquí a Esplugues, i que és Can Cortada, que encara està en peu i en molt bon estat, i llavors aquesta casa feia balconada amb la plaça de l'església d'Esplugues, i llavors ell s'assabentava doncs, de totes les activitats que passaven al poble. I descrivia en el seu calaix de sastre, en el seu dietari, no? que ell anava prenent anotacions cada dia, descrivia totes les coses que hi passaven. Llavors tenim les nostres festes, la de Santa Magdalena i també la de Sant Mateu, descrites amb pèls i senyals. Llavors veiem que ell explica que la festa de Santa Magdalena era la dels fadrins del poble, era més íntima, no? De la gent de la població, i que la festa de Sant Mateu era la dels forasters. Era la festa més grossa, la que venien la gent de tota la comarca. Venia gent de Molins, venia gent de Sant Boi, de Sant Just, i venien a passar els dies de festes al nostre poble.
1: Reprenem aquesta figura del baró de Maldà, que ha estat oblidat molts anys aquí a Esplugues, i farem un pàssic amb un col·lectiu de persones que es diu la Confradia del Bon Humor, que està inspirada amb el baró de Maldà. És així, en el calaix de sastre s'estan recuperant la memòria històrica a través d'aquest calaix de sastre aquí a Esplugues.
5: Bueno, sí, això de la confraria va néixer als anys aquests de pandèmia, que no sabíem què fotre a casa ja, i vam estar llegint coses i descobrint històries, i llavors vam veure que el baró de Maldà, doncs, vam llegir totes aquestes festes que recollia d'Esplugues, i hi havia un capítol molt graciós que celebraven una festa molt boja, feien com una mena de processó, però a la nit anaven despertant tots els veïns de totes les cases amb els instruments i els timbals, i ell deia que eren la confraria, o sigui, aquest grup de gent que anava despertant per la nit i anava fent, com diríem, gresca, no?, i xerinola.
1: I el berro, que diríem ara, molestant,
5: sí, exacte. I, bueno, i anaven bevent vi, evidentment, no?, i això és quan el Baró de Maldà era jove, no?, que es nota molt, quan els seus redactats es nota molt, quan és jove i quan després, quan és més gran, que ja li comencen a molestar les coses. Doncs quan era jove feien aquestes bogeries i acabaven a les tantes de la matinada, fent balls a la plaça i així. Llavors, quan feien aquest dia especial, deia que semblaven la confraria del bon humor. Això vol dir, doncs, que era un grup de gent, doncs, que s'ho estaven passant bé en aquell moment. Sí. I abans que preguntaves de quina importància ha tingut cada festa al llarg del temps, he començat dient que a l'època del Baró de Maldà tenia importància les dues festes, tot i que una era la més íntima i l'altra la dels forasters, la grossa. Llavors després trobem que això és així fins més o menys fins que acaba la Guerra Civil. Quan comença la dictadura, cobra importància en aquell moment. Els dirigents del poble decideixen que és Santa Magdalena qui la festa que ha de cobrar més importància, val? Llavors seria la festa principal, i és Santa Magdalena la principal fins al 1970, diria, que és quan entra Josep Català com a alcalde i decideix renovar tota la festa i fa que Sant Mateu sigui la important, i en detriment de Santa Magdalena, que sempre se segueix celebrant però en més petit format. Llavors, des del 1970 fins una mica avui dia, se'ns ven, no?, que la festa de Sant Mateu és la gran, és la important, però llavors l'any 89 és quan té lloc la recuperació, de la restauració de la festa de Santa Magdalena, a través, doncs, de... ja s'havia acabat la dictadura i és quan comencen a néixer, bueno, l'explosió, no?, de la creació de colles de cultura popular com els gegants, no?, arreu de Catalunya, els grups de dimonis, els capgrossos, bueno, totes aquestes, no?, figures més que coneixem avui dia. Llavors comencen a cobrar importància, i és en els anys 80 que persones d'aquí Esplugues fan una mica gran la festa de Santa Magdalena i evoluciona a la festa que coneixem avui dia.
1: Arribem no sé a aquesta...
5: si un apunt més.
1: Arribem a aquesta explosió democràtica i amb aquesta constitució d'entitats de cultura popular aquí a Esplugues, i per tant també neix al cap del temps aquesta coordinadora de cultura popular per coordinar absolutament tot o tot el que es pot. Sí? Seria així?
2: Sí, seria així. Una mica la coordinadora neix arrel, sobretot pels problemes que hi havia dintre de les festes majors entre entitats de cultura popular. Això deu ser cap allà el 2003, si no recordo malament, que ens vam ajuntar totes les entitats i vam voler crear aquesta coordinadora per coordinar els actes de festa major, tant els de Santa Magdalena com els de Sant Mateu. I a partir d'aquí anem agafant forma i a dia d'avui intentem coordinar el millor possible aquestes activitats. A més, fem altres activitats, no només la de coordinar festa major, sinó també de vetllar per la cultura popular, per les entitats, bueno, i tenim altres projectes ambiciosos durant l'any que anem treballant, no? Per exemple, podríem dir intentar aconseguir un casal d'entitats, s'ha creat, per exemple, el quadern de cultura popular, que és per les escoles, no?, i pels docents, per treballar la cultura popular a les escoles, i, bueno, entre altres coses.
1: Has dit la paraula clau, per solucionar els problemes. Però els problemes no se solucionen mai, perquè sempre hi ha problemes i sempre en neixen de nous. I amb aquests 20 anys se suposa que les coses han hagut de millorar.
2: Malauradament sí que n'han millorat moltes, sobretot entre el teixit associatiu, entre les entitats de la coordinadora, que gairebé som totes les entitats de cultura popular i tradicional, però malauradament hi ha unes mancances bastant grans, sobretot en tema locals, municipals, i sí que en algunes coses l'Ajuntament o l'equip de govern no posa molt, molt fàcil les coses, diguéssim. Tot i això, tampoc no és ara per tirar pedres, però sí que a vegades es fa difícil. I, evidentment, hi ha temes que des del 2003 al dia d'avui encara no tenim solucionats.
1: Ara parlaves d'aquest quadern de cultura popular, que estic segura que us ha costat molta feina i molt treball de realitzar, i en canvi des de la part administrativa heu tingut algun suport ni que sigui econòmic per poder tirar endavant el projecte un cop segurament realitzat, no abans, perquè les coses van així?
5: Sí. Bueno, vull fer un apunt amb del que deia abans l'Isaac també de, sí. O sigui, que de problemes sempre n'hi ha, però crec que hem d'estar molt orgullosos sobre de com tenim Esplugues a nivell de cultura popular, no? Crec que fa molts anys hi ha persones molt importants, no, del poble que han estat molt insistents a l'hora de crear, doncs, noves activitats, les músiques, no, els balls, això és molt, molt important, i crec que és, bueno, potser és perquè sóc d'Esplugues, no? Em sento espluguí i m'ho sento molt meu, però crec que tenim un corpus d'entitats i de músiques i de coses pròpies una mica envejable en el context de Baix Llobregat, no? I això nosaltres ho valorem molt, i sí que és veritat que llavors potser de vegades, segons ha anat canviant el temps o depèn de qui mana en cada moment, doncs de vegades no es té prou en compte, no? O potser es donen importància a altres coses, no? La societat evoluciona cap a una direcció i es donen importància a unes coses que nosaltres, doncs, ho faríem diferent. És el cas de donar suport, doncs, amb iniciatives com aquesta que dèiem, no? Del quadern de cultura popular. Per exemple, el previ del quadern va ser un pòster. O sigui, vam fer primer una reunió de mestres que ens van demanar que volien treballar la cultura popular a les escoles. El primer pas era crear un pòster per penjar a totes les aules, no? Amb totes, un pòster on apareixen totes les colles de la coordinadora de cultura popular. Aquest pòster vam demanar ajuda a l'Ajuntament i no ho vam veure amb bons ulls, com si diguéssim. Val? Nosaltres volíem que aparegués a les escoles perquè també arribés als comerços. I vam fer una reunió amb cultura, amb comerç i amb educació, i no ens van estirar gaire la mà. Llavors vam decidir de fer-lo per la nostra banda. Vam fer en aquell cas una campanya de micromecenatge, de la qual es van aconseguir els recursos per aquest pòster. Avui és una realitat, està a totes les aules d'Esplugues. Clar, llavors moltes mestres van dir: ostres, després d'aquest pòster necessitem informació sobre aquestes colles. I vam dir: no patiu, que us donarem informació. I llavors és com va néixer el quadern, no? Que una mica veient l'experiència de negociació amb l'administració i veient una mica les poques ganes que tenien de donar-hi suport, doncs vam tirar, la veritat és que vam tirar milles i el vam fer perquè nosaltres hi crèiem, no? Llavors, ara crec que la coordinadora està en un punt d'aquests de tenim molt clar quins són els passos que hem de fer endavant, i si tenim ajuda ho farem, i si no, doncs també. Jo crec que aquesta és la gran mentalitat de xip que hem tingut, i gràcies a això estem duent a terme moltes activitats i moltes campanyes per difondre la cultura popular més en fora dels nostres cercles, no?
3: És la sensibilitat una miqueta que tenim a la gent, potser de la coordinadora, de les entitats, del teixit associatiu, vers a la institució, no? Llavors aquest sentiment és molt diferent, i potser, no, tot el que està passant, no, aquestes mancances que tenim, potser és per aquest sentiment que no de poble, no, de baixar al terra, de tocar amb els peus al terra i veure realment què està passant i fer pel poble, no fer per estar en una cadira, no?

0: Mira, Sergi, has dit diverses coses d'aquesta festa, però jo ara voldria que parléssim i expliquéssim, perquè has dit el Vall del Babau, la Cantera, els Barsots, el Ferro i el Pilar Caminant. Anem a descriure aquestes paraules que ens has fet, perquè el Vall del Babau, què és el Vall del Babau?
1: Vall del Babau és un... és l'únic vall que tenim així recollit en el costumari català. Si busques Esplugues, en el costumari català, és l'única cosa que trobes és aquesta. I tenim la partitura i tot. Vull dir que tenim bastanta sort en aquest sentit. Tot
2: una,
1: i que...
2: una part de la partitura.
1: Sí. Tot i que això no vol dir que fos exclusiu d'Esplugues ni res, perquè després s'ha trobat la mateixa melodia també amb repertoris de flabiolaires del Maresme i així. Però bueno, nosaltres, com que diu que és d'Esplugues i que es ballava el dia de Santa Magdalena, doncs ens vam agafar aquí, no? L'any 89, i va ser com la peça clau per el que hem comentat abans de la restauració de la festa de Santa Magdalena. Amb aquest pilar, no?, el Babau, d'aquí es va desgranant tota la resta. Llavors s'hi afegeixen el Vall de Nans, s'hi afegeix el Vall de Gegants, i el Vall del Babau és un ball pla, que és el típic ball que es ballava abans, no? Ara es balla més el reggaeton, no? Doncs el ball de plaça per excel·lència, ball de parella, era el ball pla, a la nostra zona geogràfica. Després altres zones tenien més la jota, però nosaltres, a la nostra zona, hi havia el ball pla i cada poble, doncs, el ballaven, de vegades en tenien un o no, i el nostre, doncs, mira, va ser el Babau.
0: Per tant, es recupera aquest ball i aquesta música.
1: Exacte. Bueno.
2: Realment es recupera la música que estava, que vam trobar en el costumari, no? I el que és el ball, la coreografia del ball, sí que és de composició actual.
0: Val.
1: Però seguint una mica els patrons
2: del ball pla.
1: De com es balla un ball pla. No és tan... està coreografiat ara, però es podria ballar normal com amb el punt pla de ball, saps? Vull dir que tothom que sàpiga ballar un ball pla podria venir i ballar aquest Babau.

0: heu passat així per sobre i heu dit, i tindrem la cantera, un altre element recuperat, la cantera.
1: Bueno,
0: més que recuperat, no.
1: No, la cantera és una cosa de nova factura.
0: Sí.
1: És una idea que, per recuperar, això sí, l'hàbit de cantar amb comunitat, no? Veiem que, doncs, que la societat cada vegada és més individualista, no? La gent amb el mòbil pel carrer o... Tots, sempre enganxes una pantalla, no? I abans es cantava molt, al voltant de la taula, al voltant del foc, i som així de romàntics i volem recuperar les coses d'abans. No, però a més va molt bé, o sigui, quan la gent canta se sent millor, no? Quan tu cantes amb gent i amb, no, amb llibertat, doncs és una cosa que a nivell terapèutic fins i tot diuen que ajuda.
0: Està demostrat, sí.
1: Llavors una mica agafar

0: Nosaltres sí que vam iniciar un taller de flabiol, per aprendre a tocar el flabiol, perquè volem que les persones d'Esplugues puguin tenir l'oportunitat d'aprendre instruments tradicionals que s'haurien de normalitzar, no? I són els instruments que després utilitzem als nostres seguicis, als nostres festes majors.
1: Per tenir una cantera pròpia de músics.
0: Exacte.
1: I ho enllacem la cantera, sí, amb els tallers.
0: Una pedrera, però sí.
1: Una pedrera, sí, exacte.
0: Però ja s'entén, no? El de sí. Cantera, sí, sí. Una mica el nom ve per aquí, també.
1: Clar.
0: Sí, sí.
1: D'acord.
2: I la gràcia de fer els cursos de flabiol és perquè tenim el flabiol d'Esplugues.
0: Correcte.
2: Que... Exacte. Si aneu al Robert Brilles, just davant de la porta del Robert Brilles, del Casal Vell, veureu el ginjoler. El ginjoler és un arbre que diuen que és la millor fusta per fer instruments musicals, no? I res, dos, superràpid, no? Quin any va ser el...
1: 2000?
2: El 89-90.
1: Ah,
2: el Pau Riols, un constructor d'instruments tradicionals, li va donar aquest ginjoler en el Marcel Caselles després d'un concert a les 4 de la matinada, i el Marcel va arribar aquí a Esplugues i va dir: què faig jo ara amb aquest ginjoler? I el va plantar al Robert Brilles, i el va deixar a les 4 o a les 5 de la matinada, el va plantar. I el dia següent arriba el senyor Juan, que era el concert ja d'aquella època del Robert Brilles, i diu: ostres, un azufaifo! Azufaifo és ginjoler en castellà, no? I el senyor Juan era andaluz, i allà a Andalusia també hi ha molts azufaifos, no? I li va agradar tant que el va començar a cuidar, el va regar, i a partir d'aquí l'Isi, un altre músic d'Esplugues, li va dir: pues jo li faré una música, i l'Esbar, no sé si va ser primer la música i després l'Esbar que va decidir fer la coreografia, no? I el ginjoler es va anar fent gran fins al 2007, si no m'equivoco. 2009, quasi. Que va haver-hi aquella ventada que va caure un pi, el va trencar, i el 2019... vam recuperar un tros d'aquell ginjoler, tot i que va tornar a brotar, vam tindre un tros de ginjoler, i a partir d'aquí vam fer el flabiol i tenim el flabiol d'Esplugues, no? I una miqueta les ganes, no, com tu deies, de fer cantera de flabiols.
0: Bueno, que el flabiol d'Esplugues, diu la llegenda, que és l'únic instrument del món que ha tocat davant del seu arbre. Però normalment quan un lutier construeix un instrument, l'arbre aquest ja és mort, o com a mínim, si és viu, no sap on està, no?
1: I la llegenda neix llavors, el 2019.
0: El que passa és que nosaltres, el constructor, sí, que ha fet el nostre flabiol, és el mateix que va entregar l'arbre en el, no? en el Marcel Caselles, i llavors doncs té aquesta gràcia, no? Aquesta cosa romàntica, que ja ho he dit 3 o 4 vegades, però
1: sí.
0: que és això, que és l'únic instrument que ha tocat davant del seu pare, com si diguéssim.

0: em descriu què és això del pilar caminant, que és un pilar que camina, perquè un pilar de què? D'una columna romana, grega, què és un pilar?
1: Un pilar és una construcció castellera, en els castells que normalment es fan estàtics, no? Doncs el pilar és el castell d'un, per dir-ho, d'un sobre l'altre, no? Hi ha diferents, els castells s'anomenen pels números de persona que pugen a cada pis i per l'alçada. Per exemple, un 4 a 8 seria 4 persones per pis, 8 pisos d'alçada. Doncs el pilar és una persona. Llavors, sí que es fan diferents pilars caminats arreu del país. Una vegada has fet la construcció, la pinya i el pilar comença a moure's. Normalment es fan en algunes actuacions per l'entrada a plaça.

0: recorregut petit de 10-15 metres, aquell Pidà camina i entra de colla amb el Pidà per començar l'actuació castellera. I a partir d'aquí, doncs, a diferents ciutats s'han fet diferents tipus de Pidà caminats. Hi ha famosos com el de les escales de Girona, que pugen totes les escales de la catedral, que aquest té una pendent brutal, però bueno, la longitud és més curta. Hi ha Pidàs caminats a Tarragona, que és un Pidà bueno, que fa 1 o 2 quilòmetres, que s'estiren 20 minuts caminant. I nosaltres a Esplugues la particularitat és que potser és el Pidà més llarg amb més pendent, no? Perquè els altres que són llargs no tenen cap pendent. Nosaltres el del carrer Montserrat va pujant i a banda quan passes per davant del taller del Corberó hi ha una viga, l'has de baixar, l'has de tornar a pujar i això ho fem a pols i fins que arribes, bueno, abans d'entrar a la plaça també l'has de tornar a baixar i tornar a pujar per passar un altre arbre. I bueno, és un Pidà que té, crec que són 800-900 metres i amb una inclinació també important. I és un Pidà que, bueno, normalment el fèiem sempre sencer, de vegades ens havien d'aturar, canviar el baix, canviar l'enxaneta perquè arriben fossos i no sempre tenim persones que l'aguantin tot el recorregut.
1: Doncs finalitzaríem, hi ha més coses, però finalitzaríem amb aquesta descripció que abans us he demanat de la processó del ferro. En què consisteix? Qui ens ho explica?
2: La processó del ferro és una festivitat una mica...
3: És una bogeria.
2: Una mica trapella, diguem-ho així.
1: Perquè... Això li agradaria al Baró de Maldà, segurament,
2: exacte,
1: eh?
2: Sí, en la bona època. Sí,
4: a la bona època ho has fet i a la següent època ho has maldit. Nosaltres ja estem a l'època de criticar-la,
2: ara. Sí, ara ja estem en una època ja més edat. Quan la vam començar a fer sí que érem més joves. Es tracta de sortir una mica dels esquemes de la festa normal i bueno, com la que la coneixem, no? Una forma més tradicional o més històrica. I el que pretén és això, trencar aquests esquemes. El que es fa és sortir del casal Robert Brilles amb un carro, una pick-up a vegades, i en aquesta pick-up hi ha una bota, que en aquest cas hi fiquem beguda del ferro, que és beguda del ginjoler, vale? I durant aquest recorregut, a part de la bota, a sobre de la bota hi va un DJ on el qual pues, va tocant les músiques d'Esplugues d'una forma diferent, no? Més amb house, techno o una mica pues, més modern, no? I bueno, aquesta bota, aquest carro va passejant, passa per davant de l'Ajuntament, llavors puja pel carrer Montserrat, vale? I tot això seguit, pues, acompanyat per una gentada que pues, forma part, hi ha entitats que hi formen part, però sense actuar, vale? En principi allà només actuen pues, les colles que fan alguna cosa diferent. En aquest cas pues, hi ha el Pila caminant, sí que actuen també a tabalats i drums, no?, en algun moment, i finalment acaba a la plaça de l'Església amb un lluïment de diables, vale?
1: Ara us faré una aportació que poder els que esteu aquí no la sabeu. Sabeu que el ginjoler es comença a preparar un any abans, bueno, fem la recolecta dels gínjols, i hi ha un grup de persones doncs, que posen a amassar aquests gínjols amb aquest anís blanc, i jo formo part de TIC i sóc una de les persones que recolecto gínjols i sóc una de les persones que vaig a l'Espluga Viva i amb uns pots de vidre que tenim molt grans doncs comencem a fer aquesta maceració. És molt maco també, és molt íntim perquè som 4 o 5 persones, hi ha anys que poder som 6 persones, però la veritat és que és molt maco perquè també és molt íntim i és com aquell punt secret que no tothom ha de saber com es fa el licor del ginjoler.
4: L'elixir de la festa, no?
1: Exacte.
3: Per si algú no ho sap, què és la beguda d'Esplugues.
1: Sí, també. La beguda d'Esplugues i també tenim un menjar, que són els préssecs farcits.
4: Mm. Bueno, la beguda ens posa més contents que un gínjol, no?
1: Sí.
4: Els préssecs farcits... Això també ho vam treure del Baró de Maldà, és que últimament és el nostre ídol. I és un plat que està recollit ja des del 1700, ara potser m'equivoco d'un o dos anys, però en 1776 jo diria, apareix per primera vegada al Calaix de Sastre aquest plat, i el Baró de Maldà diu que és el plat de la Festa Major de Santa Magdalena d'Esplugues. Bueno, de la Festa Major d'Esplugues, perquè tant es menjava per Santa Magdalena com per Sant Mateu. I es tracta d'uns fruita, en aquest cas préssecs, que es farceixen de carn. Llavors és el gust aquest dolç salat, no?
1: Sí.
4: I no és un plat únic d'Esplugues, perquè després també està trobat a altres llocs, i hi ha altres llocs que també fan peres farcides, o no? Vull dir que era una cosa bastant típica de l'època, però fa gràcia que el Baró l'anomena el plat de la Festa Major d'Esplugues. I fa... A finals dels anys 90, el grup d'estudis d'Esplugues ja va voler recuperar-lo i el va difondre, i ara s'ha tornat a fer una altra vegada, doncs s'ha volgut recuperar aquest plat, o com a mínim que la gent el conegui, que el pugui fer a les seves cases, i també durant l'època, el període de Festa Major, doncs el podem trobar en algun restaurant d'Esplugues, en aquest cas a la Fàbrica, ja fa un parell o tres d'anys que el cuinen per Festa Major.
1: Ens quedaria alguna cosa més per dir de Santa Magdalena? Voleu fer algun apunt més? Perquè ara a mi sí que m'agradaria que parléssim de Sant Mateu, perquè tenim altres elements de Sant Mateu que no estan a Santa Magdalena. I un d'ells seria el seguici, o el mestre de cerimònies de Sant Mateu, i el pregó, perquè per Santa Magdalena no tenim pregó. Però per Sant Mateu sembla que sí, oi? N'hi havia hagut pregó, és que ja no ho recordo. M'he perdut. És com això de les festes majors de Santa Magdalena i Sant Mateu, i ara amb Sant Mateu ja no recordo si hi ha pregó o no hi ha pregó.
4: Bueno, un paral·lelisme amb... No, una vegada més surt el veure de Maldà, que deia que la festa major, ja ho hem explicat abans, no?, que era la més íntima, era la de Santa Magdalena. Això encara segueix passant una mica, no? S'està fent gran, però la festa major de Sant Mateu és la de tots, no? Aquí sí que hi té cabuda totes les activitats, no només de cultura popular, sinó d'altres cultures, i fins i tot de les entitats esportives, les més artístiques, i tothom i posa el seu gra de sorra per fer una festa major enorme, no?
1: Potent,
4: l'Ajuntament
1: sí.
4: També doncs, fa programació pròpia, i és una festa que hi ha centenars d'activitats i que moltes se solapen les unes amb les altres. L'estructura és una mica diferent, i en aquest cas doncs, són les pròpies entitats qui organitzen els actes, i la coordinadora, en aquest cas, ens encarreguem de fer poca cosa, però de coordinar una mica els actes centrals d'aquesta festa, que un és el toc d'inici de la Festa Major, amb aquest pregó que anomenaves ara. L'altre és una cercavila de totes les entitats, que és la cercavila festiva, que se celebra el dia 21 de setembre, que és el mateix dia del Sant, el Sant Mateu. I l'altra activitat que organitzem és la cercavila infantil, que ha curat molta volada els últims anys, que després, ara, si voleu, us expliquem. I alguna cosa més?
3: I tindrem les matinades i el seguici de diumenge.
4: Són totes aquelles activitats, no?, que entre els actes de les diferents entitats acaben de conformar l'estructura de la festa.
1: Jo sóc de l'opinió que per Sant Mateu es fan masses coses.
4: Bueno.
1: I que no podem estar tot arreu. I... Sí, és que és la meva opinió. I després penso que el que organitza l'Ajuntament, per exemple, a mi que vingui no sé qui d'Operació Triunfo a cantar, a mi a la Festa Major d'Esplugues no m'aporta absolutament res. Poder és perquè sóc de TIC i sóc espluguina i sóc molt romàntica i no m'interessen aquestes noves incorporacions. Perquè també hem d'afegir que tenim aquesta fira que abans era la medieval, però que ara que és la del Far West... que és la mateixa, però l'únic que abans portàvem vestimenta medieval i ara es posen vestimenta de Far West. Però...
3: I porten armes, cosa que els trabucaires no els hi deixen. Però...
1: Aquí també voldríem arribar a què està passant amb els trabucaires, que no poden participar a cap dels actes de la nostra població. Però això seria un altre debat, també, parlar de trabucaires, i crec que ara no ens tocaria. Quina importància té en una festa major tenir les litúrgies ben definides i tenir aquest pregó també institucionalitzat? Com hauria de ser el pregó? Què en penseu? Ho ha d'organitzar l'Ajuntament? Hauria de ser també les entitats les que l'haurien d'organitzar, perquè realment les entitats són les que estem al costat del poble, tocant a peus a terra?
4: Sí, jo crec que quan comença el període festiu és un moment especial, val? Tothom s'ha de preparar per celebrar aquella festa, no? Què vol dir preparar-se? Doncs es decoren els carrers, no? La gent es penja el domàs al balcó, poses a punt les teves millors gales, el tratge de la teva colla, el mocador, no? És un moment especial, i a més és un moment on la cultura popular hi té un paper capdal. Què vol dir la cultura popular? Doncs la cultura que se celebra al carrer. Tothom, és un moment de sortir al carrer, sortir a ensenyar qui som, no? Tots aquests trets identitaris. I com que és la festa de tothom, tothom hi ha de tenir cabuda. I això què vol dir? Doncs les entitats, la gent que no forma part d'entitats però que és del poble i que vol celebrar, no? Perquè es tracta de celebrar en una festa, però també els dirigents del nostre poble. És a dir, jo sóc del parer que hem d'anar tots al mateix vaixell durant els períodes festius. I aquí és on entra on té importància la litúrgia aquesta que tu dius. Tothom hem de respectar l'estructura de la nostra festa perquè és el que ens defineix. La festa major de Vilafranca no és la mateixa festa major no és la mateixa festa que el Corpus a Berga, val? En què es diferencien? Doncs en tot, val? En tot, però tenen moltes coses en comú, que és tot això que he dit, no? Que se celebra al carrer, que té una estructura, que la gent s'ho estima, que hi ha motius propis, no? Les músiques, els balls... I això s'ha d'entendre. S'ha d'entendre des de totes les parts. La nostra feina com a coordinadora és que el poble ho conegui i ho entengui. Però les administracions, mani qui mani. A mi m'és igual el partit, no? Durant el període de festa, el partit que està manant, això ho ha d'entendre i ho ha de respectar i, a més, és més, ho ha de potenciar, perquè ells tenen el poder dels canals de difusió del poble, no? Que per això paguem els impostos i per això votem. Doncs s'ha de respectar, i moltes vegades veiem que interessen més, el que deies abans, no? Interessen més unes certes activitats que unes altres. I a Esplugues dona la casualitat que les activitats que són un contingut molt tradicional, propi, no? Allò que ens diferencia d'un altre poble, doncs no se li dona importància. És a dir, estem més a prop de la festa, que s'assembla, ens assemblem més a altres festes majors, no? Del pobles del voltant, i no ens diferenciem tant, i nosaltres lluitem per diferenciar-nos una mica, per ser, doncs, únics.
1: Trobo que és una pena... Perdona, Sergi, que poder volies dir una cosa.
3: No, que molt romàntic, tot sí. Això.
2: S'ho ha preparat. No.
1: Però fixem-nos. Estem al costat de Barcelona. Cornellà també és molt gran. Poder Sant Joan d'Espí ja no és tan gran. Tenim poblacions a Catalunya molt més grans que Esplugues. És que només tenim 47.000 habitants o 45.000 habitants. I ens haurien d'això d'anar a la proximitat, a tenir una característica tradicional. I sembla que aquí a Esplugues es pensa que som Barcelona, que som Hospitalet i que estem perdent identitat, no? És que no deixem de ser un poble gran. Jo no em considero ciutat, 45.000 habitants, no deixem de ser un poble gran. I per tant, al poble hem de tenir cura de les nostres tradicions. No sé, ja dic, jo sóc molt crítica amb com es porta des de l'Ajuntament la nostra festa major.
2: Sí, hi ha diferents visions, no? La visió per nosaltres és que ha d'haver-hi l'estructura de la festa, i els pilars de la festa són tres, no? Seria un pregó, un seguici i un final de festa, no? Al final són pilars amb els quals pots anar jugant, no? Com seria, per exemple, el cas de Santa Magdalena, no? El pilar central del dia 22 amb el seguici, i llavors tot l'altre és com complementar. Doncs el mateix hauria de ser per Sant Mateu. I és el que passa també a Barcelona. Al final també hi ha un toc d'inici, hi ha un seguici, uns correfocs, vull dir, són pilars, i a partir d'aquí doncs es va millorant i es va fent extens per altre tipus de gent, no? Que vulgui, doncs, escoltar música o altres alternatives culturals, no? Jo crec que aquest hem de seguir aquesta línia, perquè si no al final acabarem desvirtuant la festa.
1: Tindrem pregó.
4: I allò que dèiem de que tots hem d'estar una mica al mateix carro, nosaltres la manera que tenim per demostrar-ho, doncs, és justament amb aquest seguici, el seguici del pregó, sí. No? Nosaltres comptem amb les autoritats que formin part d'aquest, perquè nosaltres aquest seguici, un seguici serveix per anar a algun lloc, a fer alguna cosa en concret. I el seguici del pregó serveix per portar el pregoner o pregonera a fer el pregó. Val? I no només el pregoner i pregonera, sinó també la regidoria de cultura del moment i el mestre de cerimònies de la festa. O sigui, és com que li donem aquest caire més solemne en aquest primer dia, perquè és el moment més important de la festa, que és quan comença. Val? I a partir d'aquí, doncs, comença el període festiu. Però l'important és celebrar l'inici tots junts. Ja, hauria d'estar prohibit contraprogramar una activitat d'aquest tipus, el que és l'inici de la festa. I hauria d'estar prohibit que les autoritats no hi volguessin participar, per exemple, no? O que alguna colla de pròpia d'Esplugues no hi vulgui participar. Això hauria d'estar recollit en un... Bueno, està recollit, de fet, en un protocol, i de vegades sembla que aquest protocol no serveixi de res. O sigui, un protocol serveix per salvar aquella festa que porta més de 20 o 30 anys fent-se, i de vegades sembla que la gent, doncs, no li faci cas, vulgui canviar les coses, que al final la tradició també evoluciona, però el que no pots dir és unilateralment prohibir algun acte perquè no et ve de gust a tu que es faci aquest acte, no? Qui mana en aquest cas és el poble, i s'han de tenir en compte això, els elements identitaris, i bueno, ja està, és que ja ho he explicat abans una mica.
1: Seguim amb aquest pregó a porta tancada, per dir d'alguna manera, encara que l'espai Corbero és un espai tancat físicament, però que sembla ser que pot anar qualsevol persona.
0: Amb
1: aquest
0: limitat.
1: Pregó sembla ser amb un aforament limitat, i ens podrem trobar que s'estava fent a la Pista Vermella l'inici, el toc d'inici de les entitats.
2: Sí, jo crec que aquí a vegades ens equivoquem quan parlem
3: d'alternatiu,
2: no? Sí, crec que...
1: No, és que he dit festes populars, sí, m'he equivocat. Bueno. Volia dir, quan es fa el toc d'inici amb el Marcel Casellas, que toca el Ferro, es va fer la Pista Vermella, i al mateix moment s'estava fent a l'Espai Corberó el pregó oficial, administratiu, corporatiu, com li vulguem dir.
2: Sí, exacte, això és el que sembla que és aquesta tendència. Nosaltres estem batallant, i com hem dit abans, o en algun moment, no sé si ho hem dit, que la coordinadora el que intenta és agafar vincles amb l'Ajuntament o amb l'equip de govern per tornar a tindre el que era el toc d'inici, el seguici de pregó i el pregó antigament, que era la plaça de l'Ajuntament, que és on ha de tindre, on ha de ser un pregó, no? Al final, no en un espai tancat, limitat
1: amb prèvia invitació i
2: exacte.
1: Confirmació de la reserva.
4: Bueno, i respectar l'estructura aquesta que dèiem del seguici, del pregó, el seguici de les colles que porten el pregoner, i després té lloc el toc d'inici. Tot això és una cosa que ha d'anar junta. Tu no li pots treure una pota, això, perquè llavors quedaria... Si ja no hi ha pregó, ja no té sentit fer un seguici cap al pregó, no? Bueno, això són... Bueno, jo no soc de lletres, però això és així, saps? Són faves comptades. Llavors, el que ens volen treure és una d'aquestes potes, i nosaltres reivindiquem que aquesta pota s'ha de tornar a posar. Mentre hi havia un pregó, nosaltres estàvem fent un altre, però no creiem que el nostre fos l'alternatiu, el nostre és el de veritat, perquè vam acompanyar, el seguici va acompanyar la pregonera, i la pregonera va fer el pregó, i en aquest pregó no hi havia les autoritats.
2: Sí, en definitiva, nosaltres vam continuar fent el protocol que ja està marcat, i l'Ajuntament va fer el seu pregó a part, que no estava fora de protocol, diguéssim, i llavors per nosaltres l'alternatiu és el de l'Ajuntament, i el nostre, diguéssim, que és l'oficial. No sé, jo crec que és així.
1: Per tant, ens tornarem a trobar paral·lelament amb un pregó administratiu, corporatiu, i amb un pregó fet per la ciutadania i per la gent del carrer.
0: I nosaltres, bueno, portem dos, tres anys intentant recuperar l'estructura, el protocol que en parlàvem, intentant demanar reunions per apropar postures i a veure si tornem a aconseguir-ho. I, bueno, la nostra intenció és, com, bueno, és tornar a repetir-nos, respectar el protocol de toc d'inici de festa major. I en aquest protocol estan... I a banda, a mi personalment em fa ràbia, perquè és un acte d'inici de festa major que no passa a totes les poblacions de Catalunya. Tenim algú molt particular que es junta a l'equip de govern, a les colles de cultura popular, al pregoner, la mestra de cerimònies, i es fan en diferents parts, i es fa després un ball de totes les colles de cultura, el que deies amb el Marcel Casellas. Això és algo únic, no es repeteix a cap altra població. Hi ha poblacions que fan algo similar, i nosaltres fem algo similar també a altres poblacions, però aquest acte és únic i hem d'intentar mantenir-ho i conservar-ho. i la coordinadora el que lluitem, intentem, és fer aquesta difusió que arribi a tothom del poble, que ens agradaria més difusió i col·laboració de l'Ajuntament, com deia el Pau abans, que tenen més armes que nosaltres. Nosaltres vetllem per això, per mantenir aquest protocol i mantenir aquest inici de la Festa Major. Però, bueno, i com deia l'Isaac, són ells, per nosaltres són ells els que fan un prego alternatiu.
4: Però no perdem l'esperança, no? Vull dir que doncs mantindrem tal com ha de ser i ja veurem, perquè al final de crítiques a l'administració n'hi ha hagut sempre i sempre n'hi haurà, i en els moments més importants, en els moments on hi ha més visibilitat, on hi ha més gent, és normal que hi hagi més crítiques. Això passa a tots els pobles, ja, només cal anar a Reus quan entren les autoritats a la plaça el dia de la tronada, o sigui, una xiulada monumental, no? O a Mataró el dia més important, el no n'hi ha prou, que és quan s'acaba la festa.
0: O a Terrassa, quan veien els regidors...
4: Dir, això, car, no? Això,
3: a la plaça Sant Jaume, el toc d'inici.
4: Això és una cosa que no es pot evitar, perquè és així. Perquè hi ha gent que està descontenta amb la gestió política i ja està. I ho fa, no sé, la seva veu també és llibertat d'expressió, això, no? Mm. El que no pot ser és carregar-se una estructura d'una festa. Perquè
0: nosaltres no... per nosaltres aquest debat dels xiulets, nosaltres sempre ens volem mantenir al marge. La coordinadora el que s'encarrega és de muntar la festa, d'organitzar-la i de promoure-la. Nosaltres no promovem les xiulades. Si algú va allà a la plaça d'Ajuntament i protesta, nosaltres ni el prohibirem ni l'animarem. Com a coordinadora, nosaltres el nostre objectiu és que aquella festa sigui gran i que tot el poble participi de la festa.
1: Quan dues persones no s'entenen, la responsabilitat no és mai d'una sola persona o d'una sola part, però cadascú ha d'assumir la seva part de responsabilitat. I jo estic veient aquí que des de la coordinadora de les entitats esteu intentant d'arribar a un acord, de posar sobre la taula moltes coses, parleu molt del protocol. Aquest protocol el té l'Ajuntament clar? L'ha aprovat ell? L'han aprovat fa anys?
4: Sí, sí, el 2001, diria.
1: I no l'apliquen. O sigui, no respecten el protocol, que hi ha un seguici, que hi ha un mestre de cerimònies... No respecten aquest protocol perquè fan el seu propi pregó.
4: Actualment no el respecten, des de la Covid, però nosaltres ens pensem que la Covid seria un parèntesi, no? I va ajudar a canviar moltes coses, sí, sí, i a perdre molts espais de la festa i de fer coses amb comunitat.
0: Horaris.
2: Sí, sí. De fet, és de les poques vegades que ens hem trobat amb una paret així... topar contra algú que no et vol parlar. O sigui, és complicat, no?, veure aquesta situació. A vegades no sé, crec que entre persones es poden parlar, siguis del color que siguis, siguis de la forma de pensar que siguis, i crec que és el que dèiem abans, que no fa falta arribar a un acord, però com a mínim parlar, saps? Jo crec que això no hem arribat a aquest punt.
1: Doncs jo us posaria a l'Ajuntament, a un dels pilars que hi ha a l'Ajuntament, que es diu Pilar, i als pilars de la coordinadora, un coach emocional per poder resoldre aquest problema que hi ha entre la cultura popular, les entitats i l'administració. Aquests pilars que abans ens dèieu, que hi ha tres pilars fonamentals, amb un pilar que hi ha l'Ajuntament, i a veure si s'entenen aquests pilars i s'arriba a un acord. No sé com fer-ho. Aquí a la ràdio tenim un psicòleg. Podeu serviria de coach emocional per poder arribar a un acord amb tots els pilars?
4: Sí, no sé. Un psicòleg el necessitem tots i totes. O sigui, això és així, però
3: per la qüestió la festa, és que vulgui no és, parlar.
4: Per salvar la festa no sé si cal un psicòleg.
1: Jo dic un coach emocional, però clar, ja sabem que els coach emocionals han de ser professionalitzats, eh? Tampoc no anirem a buscar qualsevol coach, eh?
3: Però per solucionar qualsevol conflicte, les ambes parts han d'estar d'acord per solucionar-ho. I aquí en tenim una que no ho vol solucionar. Llavors, per molts psicòlegs o coach...
1: Jo recordo...
3: Fins que no vulgui donar el pas de anem a solucionar-ho, serà difícil.
1: Jo recordo que fa com uns 12 o 14 anys, no recordo exactament, es va fer una comissió per resoldre el tema del pregó, pel tema dels xiulets, i vam fer com tres reunions i al final no vam arribar a cap acord, i vaig decidir no seguir anant a cap reunió perquè no era... Anàvem donant voltes cada dues setmanes que quedàvem i anàvem parlant del mateix, i era una nòria que està aquest ratolí a dintre d'aquesta nòria donant voltes i no vam arribar a cap acord, i ja parlo de fa 14 anys.
2: Sí, sí, és un peix que es mossega la cua des de fa molts anys, bueno, ara ja no es mossega directament, ja ni tan sols es parla. O sigui que ja sí que s'ha acabat mossegant, no?
4: Però nosaltres, o sigui, a mi em preocupa, això. O sigui, em preocupa la festa. Lo dels ciulets no gaire, perquè... Però no es treu gaire la son. Vull dir, la coordinadora, seguim fent feina, saps? I cada vegada més. I tenim clar que amb suport o sense, és el que hem dit abans, tirarem milles. I la manera de tirar milles és crear això, materials, doncs, com el quadern de cultura popular, una nova web on tindrem tota la informació de les festes, de les colles. El que volem és que més gent fora de nosaltres, ara no sé si Esplugues són 45.000, no? No sé quanta gent deu conèixer totes aquests símbols d'identitat, però imagina't que ara la gent de les colles i els nostres cercles són 1.000 o 2.000 persones. Doncs volem arribar a que 10.000 persones conegui tot això. I quan 10.000 persones vingui a les nostres festes, doncs llavors potser tenim més força per canviar les coses.
2: El que està clar és que després de la pandèmia hi ha hagut un gran canvi en la població d'Esplugues, que sembla que li agrada més sortir al carrer, i en una d'elles, per exemple, el toc d'inici, la plaça Vermella es va fer petita quasi en algun moment, no? I crec que això vol dir que també tenim un poder i tenim una convocatòria, i això, doncs, és que vol dir que ho estem fent bé, saps?
1: El que estàs dient, Pau, heu aportat moltes coses, ha fet molta feina, a més del quadern tenim una altra figura, Espalú, tenim una nova colla de tradicions que són els trabucaires, a pesar dels problemes que tenen, i sempre van sorgint coses noves, ha sorgit la cantera, s'estan fent aquests tallers des de TIC per fer tallers de flabiol, de cantar també, per tant és un pòsit, sou un pòsit en contínua creació i contínua il·lusió, perquè no hi ha creació si no hi ha il·lusió.
4: Sí, això és important, això que dius de la il·lusió. Si no estiguéssim il·lusionats per la festa que nosaltres creiem, ja no ho faríem tot això, no? Ja segurament haguéssim canviat de poble, però no sé, hi ha algunes persones torçudes que pensem que Esplugues encara es pot no canviar, sinó millorar, no? I que pot ser un lloc on viure i viure de la cultura popular amb total normalitat.
2: Imagina't, no? Si tinguéssim les autoritats al nostre costat seria...
4: Sí, clar,
2: sí, no dic que no estiguin en alguns moments, però sí que estiguessin allò amb el 100%, amb actitud de col·laborar constantment.
4: Clar, coneixem pobles que els ajuntaments els diuen el que calgui.
1: Sant Feliu, crec que és un d'ells.
4: Si nosaltres ens fessin això amb la de persones que hi ha al voltant dedicant tantes hores, bueno, és que seria molt diferent,
1: Anem a parlar del futur de la cultura popular aquí a Esplugues.
4: Seguim la difusió i que no desapareguin les festes. Seria un error, no?, que ens ho volguessin treure tot, i com altres pobles que està passant, que estan prohibint actes, no? Pobles on, per exemple, estan manant els partits aquests d'ultradreta, que estan ja prohibint actes i estan prohibint coses que tinguin a veure amb la catalanitat o amb la cultura, doncs intentar que això no passi. Per això cada vegada hem de ser més i més convençuts de que allò que fem, doncs, està bé.
1: I més il·lusionats, que és el que ens dona la força.
3: La idea també és anar formant a tot aquest músics d'Esplugues, no? Que tinguin un espai, tant músics com gent del poble, que es puguin anar formant.
1: Doncs ens quedem amb aquesta part positiva de la cultura popular, de tots aquests projectes que esteu engegant, que s'estan iniciant alguns i altres que s'han d'acabar de tancar i concretar, i donar-vos les gràcies per tota la feina que feu, per Festa Major, ja no diré per quina festa, perquè totes són importants i totes ens il·lusionen. I convidar-vos a que seguiu venint a la ràdio. Ens porteu sempre noves idees i que la cultura popular li hem de donar tota la difusió que sigui possible. Doncs així que, si em permeteu, gràcies al Sergi, al Pau, a l'Isaac i al Xus. Gràcies per estar aquí avui amb nosaltres. Us emplacem sempre que vulgueu. Gràcies.
4: Moltes gràcies a vosaltres.
1: L'Espai d'Entrevistes a les Entitats és un programa conduït i presentat per la Isabel Almató. El muntatge i edició, Jordi Udina.
5: Heu escoltat l'Espai d'Entrevistes d'Esplugues FM.
6: Esteu escoltant Esplugues FM.
5: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
7: Crònica de la vida d'Esplugues, 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.
8: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: Són les 10 del matí.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Bon dia, Esplugues. Tu passes bé amb nosaltres? Esplugues FM. Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.
4: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
5: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, Centre Excursionista, Tradicions i Costums i Cervell per al Lleure i Ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També trucant al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
3: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
2: Esplugues FM.
3: L'Avens, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

Estàs escoltant Esplugues FM. Estàs escoltant Esplugues FM.

0: de l'església, i eren tres tombs que es feien al voltant de l'església amb tots els cavalls guarnits, i llavors hi ha amb carros i també guarnits.
1: Aquesta festa, Sant Antoni Abat, es celebra el 17 de gener.
2: El 17 de gener, sí.
1: Però aquí a Esplugues no es celebra el 17 de gener, perquè clar, hi ha molta demanda de fer els tres tombs a tot arreu de Catalunya.
2: Exactament. Aquí, bueno, el dia 17 de gener, el que fem, si acabo el cap de setmana, fem la missa, portem el sant i la bandera a l'església d'aquí a la parròquia, i després a la nit fem un sopar popular per la gent, els socis i per tot el que vulgui vindre.
1: Sí.
2: I amb un ball final.
1: Miquel, el tema de les festes dels Tres Tombs actualment s'està celebrant a molts pobles de Catalunya i teniu una federació.
0: Sí, oi? Se celebra a molts pobles de Catalunya i a la federació. El que passa, o sigui, reprenent el tema d'abans, el 17 de gener és el dia de la festa i antigament a Esplugues també es feia sempre el 17 de gener. A partir de que l'any 59-60 es va deixar de celebrar la festa, fins que nosaltres vam reiniciar-ho a través de la Colla dels Tres Tombs, llavors, com que a Esplugues no hi havia cavalls ni carros, ens vam adaptar a un calendari que vam estipular llavors, i a nosaltres ens va tocar, o vam triar, sempre el segon diumenge de març, perquè sí, venen cavalleries i venen carros d'altres poblacions, i llavors aquest dia el tenim reservat per a la nostra festa, igual que nosaltres participem a altres trastoms d'altres poblacions,
1: perquè clar, aquesta tradició que és agrícola antiga, ens trobem a poblacions com les d'Esplugues, que ara és totalment industrialitzada i ja es fals, en el que esteu mantenint aquesta tradició aquí a Esplugues. I quin seria el motiu per seguir-la mantenint aquí? Perquè referències clares aquí a Esplugues el tenim al Baró de Maldà, que parla de la festa dels Tres Tombs de Sant Antoni, i en algun moment el Calaix de Sastre crec que fa alguna referència aquí a Esplugues.
0: El Baró de Maldà parla dels Tres Tombs que es feien a Barcelona.
1: Sí.
0: De la seva època, va ser quan es mantenia, o sigui, a Barcelona ja se celebrava. Aquí a Esplugues tenim certesa de que a partir del 1904 ja es celebrava Tres Tombs. Llavors, de 1904 fins al 1936 es van celebrar. El 36, degut a la Guerra Civil, es va deixar de celebrar, i l'any 42, a través de mossèn Llorenç Castells, que va incitar uns quants joves que anaven llavors a catequesi i que eren fills de pagesos, i a través del sindicat de pagesos es va tornar a reiniciar una segona etapa, que va cloure aquesta segona etapa a l'any 1959 aproximadament, perquè a Esplugues ja pocs carros i pocs cavalls ja hi havia. Ja la industrialització d'Esplugues va motivar que pocs pagesos hi haguessin.
1: Clar, perquè hem de recordar que aquí a Esplugues hi havia hagut agricultura, hi havia hagut conreu, hi havia hagut cavalls també.
0: Molta agricultura i molta conreu.
1: I estan censats amb el llibre que va fer, bueno, que s'ha fet el Florença, i des del grup d'estudis estan censats el bestiar que
0: hi
1: ha aquí a Esplugues.
0: Totes les masies que hi havia i totes les cases de peces que hi havia, amb els animals que tenien i els terrenys que hi havia. Per això, abans de fer servir aquests cavalls de cada masia, per això era el dia de la festa del cavall, i es celebrava la festa el 17 de gener. És ara que actualment, amb aquesta segona etapa que hem iniciat ara nosaltres l'any 1996, amb la fundació de la Colla dels Tres Tombs, que s'ha seleccionat aquest segon diumenge de març, que nosaltres hem seleccionat, més ben dit, el segon diumenge de març per la celebració de la festa aquí a Esplugues.
1: Tenim referència de quin va ser l'últim cavall que va haver aquí a Esplugues.
2: El Quim.
1: I per això tenim una de les nostres figures de gegants, que és el Quim aquí a Esplugues, que també caldria recordar, és un homenatge, i que quan vam fer l'entrevista amb gegants ens van dir que era l'únic cavall a Catalunya que hi ha dintre de l'imaginari de gegants i caps grossos aquí a Catalunya, que també que és molt important. I recordem, estava aquí al carrer mossèn Cinto Verdaguer, on hi ha ara l'òptica.
0: Amb el Llorenç.
1: Exacte.
0: Llorenç Vendrell i el seu germà.
1: I recordo de petita que sortíem corrents de l'escola Isidre Martí, baixàvem corrents, passàvem per Cal Carboner i veníem a veure el cavall i el carruatge.
0: Hem de pensar que el cavall Quim de Cartoró dels Gegants va participar també a la nostra festa dels Tres Tombs l'any que els geganters van ser anomenats banderats.
1: Sí, perquè ara que ens expliqui el Pere, i farem un salt.

0: Quan celebreu la vostra festa, que la feu el segon cap de setmana del mes de març, hi ha una presència molt important de les entitats del poble.
1: Sí, perquè nosaltres en principi cada any, ara anem bastant així, fem participar les entitats que fan anys també, i llavors doncs, busquem una entitat que nosaltres veiem que s'acompli bé amb els nostres tombs, que mirem també que sigui el seu aniversari o alguna cosa d'aquestes, i els diem si volen participar, i si tothom sempre ha dit que sí. I ara per això sempre cada dia, pràcticament cada any, tenim una entitat que col·labora amb nosaltres.
0: Sí, diverses entitats que com dius tu, quan fan el seu aniversari, aleshores el que feu és trieu l'entitat que aquell any fa el seu aniversari, sigui el 20è aniversari, 25è, no?
1: Sí,
0: que és el número més rodó, 30, ara ja anem per entitats que ja estan fent el seu 30 aniversari, sí. Val? I aleshores vosaltres, des de Tres Tombs, quan trieu aquesta entitat, quina és la funció que té l'entitat dintre de la festa? Les figures que hi han de participar?
1: Bueno, l'entitat té que numerar ella mateixa, el seu nombre, el seu capità, i el seu banderat, i el capità de bandera i els dos codornistes, i han de fer això. Llavors, ells han de participar, han de mirar també de guarnir el carro del sant, també en principi el guarneixen ells, perquè ho fan de la seva manera, uns posen coses de la seva entitat, allà el carro, està bé, molt bé, i després, pues, doncs l'únic que tenen que fer és que fem pica-pica després de fer el pas de bandera,
0: sí.
1: I això ho munten ells, i així participen més dintre de la nostra festa.
0: El pas de bandera és l'entitat de l'any 1, per dir-ho d'alguna manera, fa el traspàs de bandera a la següent entitat,
1: sí.
0: I aleshores tot això es fa al Casal de Cultura Robert Brilles, es fa els dissabtes a la tarda.
1: Sí, amb el pregó de festa, sí.
0: I aleshores la banderat, també hi ha en el grup, la persona que llegeix, no sé si és el manifest o és...
1: No, això és un pregoner.
0: El pregó, això.
1: Sí, això és el pregoner, que en principi també és de la mateixa entitat, en principi si aquell any és una entitat, doncs un mateix de l'entitat, sí. Fa de pregoner i després s'explica les seves coses. És voluntàriament el que vulgui dir, o sigui, potser parla dels Tres Tombs una mica o parla només de la seva entitat, però en principi fa el que deia i que hi està.
0: La veritat és que els darrers anys que he assistit és molt emotiu i cada any es van superant,
1: sí, sí, cada
0: les
1: any
0: entitats.
1: Jo crec que cada any se supera més, sí. Sempre dius, ostres, que t'any ha sortit molt bé, però l'any següent encara surt millor.
0: Exacte, sí. És així.
1: I després hi ha altres entitats que també col·laboren, que fan un ball el dia del pregó, ball o canten o fan alguna cosa, pues, uh-huh. per acabar d'omplir la festa, i sí. Crec que era força bé.
0: Algun any la coral ha participat?
1: Sí, la coral, no? Sí.
0: Per tant, la relació de Tres Tombs amb les entitats d'Esplugues és estreta?
1: Sí, és estreta, sí.
0: El dia de la festa vostra, després teniu moltes col·laboracions al llarg de l'any.
1: Sí, sí, però no, aquest dia és el dia principal i tots estan molt contents de participar amb nosaltres, els agrada i s'ho passen bé, també.
0: Bueno, estem a dissabte a la tarda, vespre, fem aquesta cerimònia, que jo li dic la litúrgia que feu vosaltres,
1: sí,
0: de la banderat i del pregoner, i ens n'anem a diumenge al matí, que comenceu molt d'hora, esteu molt cansats de dissabte,
1: sí.
0: I comenceu a preparar un esmorzar molt d'hora, unes graelles de carn.
1: Sí, això és a les 6 del matí ja comencem, perquè primer s'ha de muntar tot, s'ha de portar al lloc, és allà dalt al carrer
2: Andreu Amat.
0: Sí.
1: I llavors, doncs, bueno, muntem les barbacoes, posem les taules, puntem el bar, la carpa de recepció, i llavors ja és quan ja va venint la gent i tenen tot.
0: Val.
1: Els socis, doncs, tenen dos esmorzars gratis, sí. I la gent que vulgui esmorzar també pot esmorzar perfectament.
0: Per situar-nos geogràficament, la gent que ens està escoltant al carrer Andreu Amat és el que està paral·lel amb l'autopista, però per la banda de l'Institut de la Mallola.
2: Davant mateix l'Institut de la Mallola,
1: sí.
0: Exacte, davant mateix a l'Institut. Que allò havia sigut antigament Espluga City, que hi ha gent que li dona la referència.
1: Exacte,
0: a aquesta.
1: Sí.
0: I un cop hem fet l'esmorzar, feu la benvinguda a les colles, que
1: sí,
0: arriben,
1: clar,
0: les plugues.
1: Van venir ahir mentre... Bueno, ja venen abans quasi d'un bon sa esmorzar, perquè també ells esmorzen, tots els que participen amb el recorregut, amb la d'allò, tots esmorzen i després han de preparar els carros, han de guarnir els cavalls, han de lligar, o sigui, han de treure els correatges, han de muntar el carro, baixar-lo dels camions, o sigui, una feina bastant gran.
0: Déu-n'hi-do,
1: sí. I ara, doncs, bueno, hi ha unes persones que ja organitzen de la colla, doncs, que diuen aquest n'hi ha primer, aquest segon, i així surt.
0: Sortiu cap a 11:45, penso que és, sí. 11:45,
1: sí.
0: Passeu per la plaça de les Moreres i allà s'espera el mossèn per beneir-los.
2: Allà mossèn, el mossèn de la parròquia, en aquest cas mossèn Xavier Mangol, fa la benedicció dels animals, que també és tradició el dia de fer el dia de Sant Antoni Abat, però bueno, aquest any, o sigui, aquesta vegada nosaltres sempre ens ve per fer-ho el dia, el segon diumenge de març, amb una tarima que es posa davant de les Moreres i ens fa la benedicció dels animals que passen i dels animals que venen domèstics que volen beneir-se i que aquí, la gent porta.
0: Sí, i a partir d'aquí comença la primera volta, que és més llarga, dels Tres Tombs, oi? Que passa per l'Aurea Miró, passa pel Pont d'Esplugues...
2: El recorregut ha variat alguns anys, però últimament sí. Està definit que baixem pel carrer de l'Iglésia, tombem per l'Aurea Miró, direcció Barcelona, baixem per carretera de Cornellà, pugem per Isidre Martí, després Doctor Torró,

0: El tercer tom, amb aquest tercer tom es donen uns records a tots els participants que venen de fora, i llavors ja s'enfila carrer nou amunt cap al punt de trobada, perquè cadascú ja descarregui els cavalls, descarregui els carros, es torni a carregar els camions i ja se'n va cap a casa seva.
1: Pere, quan es fan els tres tons, a part dels carruatges de les colles convidades, veiem uns carruatges en el que hi ha persones que suposo que són associats de la vostra entitat, i teniu persones convidades que no siguin de l'entitat, perquè hi ha molta canalla que volen pujar als carruatges o a les tartanes i passejar-se.
2: Els que van amb les tartanes són o de la nostra, dels nostres socis nostres, bueno, de moment de les nostres senyores també que van.
1: Sí.
2: Van les entitats també d'Esplugues, ahí
1: l'entitat convidada, no?, que fa a l'abanderat, no?, l'entitat de l'abanderat.
2: No, l'entitat de l'abanderat no, perquè són els banderers, els codornistes i el capità de bandera, o sigui, ells estan allà.
1: Estan allà.
2: Sí, sí, van tots. A vegades, si demanen un carro perquè puguin acompanyar-los, doncs també posem un carro per ells, sí, sí, sí. I després les autoritats també hi van, i després hi ha molts carros que venen voluntàriament també, vull dir, hi ha gent que vol vindre amb un carret per passejar, doncs venen i ho fan com cavalls. Si veus que hi ha algun cavall suelto que van sols muntats, doncs també tots aquests venen perquè volen voluntàriament i participen de la festa.
1: Com ens podem fer socis de la colla dels Tres Tombs?
2: Sí, digues tu.
0: Coneixent algú de la colla pots fer-te soci, i si no, a través de la pàgina web de Tres Tombs d'Esplugues, @gmail.com, es pot sol·licitar fer la inscripció.
1: Nosaltres
0: tenim el local a la plaça de Santa Magdalena número 9, on era Cal Nano, sí. Cal Papet Nano, i allà ens trobareu cada dimarts al vespre a partir de 8:45 fins a 9:45. Estem allà, per si algú vol fer-se soci, pot venir allà fàcilment.
1: Molt bé. Estàveu parlant de diverses carruatges o tartanes, no sé, els carros. Suposo que heu de llogar, perquè... Clar, em comentàveu abans de l'entrevista que tots els cavalls que veiem, els que han d'anar als abanderats o els pregoners o els que formin part de l'entitat, tot això heu de fer lloguer.
2: Els cavalls que van als abanderats, tot això es lloguen.
1: Sí.
2: Els cavalls que nosaltres no tenim, a la colla no tenim cavalls, només tenim carros, tenim 5 carros. Llavors, aquest, no, cal no tindre cavalls, nosaltres hem de llogar els cavalls per portar aquests carros.
1: Clar.
2: Després... venen carros de fora, que a vegades o els lloguem o anem a canvi. Per això dic que participem a altres pobles, perquè clar, ens surt més econòmic anar a un altre poble i després ens tornin la visita, i així no els hi hem de pagar el que vinguin. Però hi ha alguns que també venen, perquè ja són molt grans, i bueno, de vegades doncs, al canvi a vegades hi ha diferències, perquè potser un carro porta 4 cavalls, un carro porta 3. Però clar, no és el mateix preu de 4 que de 3.
1: Clar,
2: i a que paguen les diferències, però bueno.
1: I com feu els intercanvis amb les altres colles d'altres municipis?
2: Bueno, ja tens un... Bueno, ja et truquen també, eh? Vull dir, et truquen i, escolta, vindreu a tal posto, vindreu a l'altre posto. A vegades doncs, es diu sí, o vindreu, si no, voleu que vinguis Esplugues... I ells no pensis que ja es preocupa, perquè com Esplugues és una festa molt maca i força gran i d'allò, doncs... Pues, volen vindre Esplugues. I ja et truca per poder vindre Esplugues. A vegades tens que dir que no, perquè ja ho tenim complert, i vull dir, és un gasto molt gran i arribes on arribes.
1: L'activitat de l'entitat, perquè clar, estem parlant tota estona dels Tres Tombs del mes de març, però hem de dir que l'entitat, a part d'aquesta activitat, fa altres activitats dintre de la població. Feu col·laboracions amb altres entitats i amb altres festes del poble. Quines serien aquestes col·laboracions?
0: Principalment la nostra tasca és la festa dels Tres Tombs, sí. És la primordial. A partir d'aquí nosaltres portem una tartana per portar els Reis d'Orient fins a Esplugues el dia de la vigília de Reis, el dia de la cabalgata. I després, per la festa major dels Tres Tombs, tenim dues tartanes que pugem a disposició de la població perquè faci una volta, un tomb pel poble d'Esplugues.
1: Molt bé.
2: A part, també portem per Reis, portem el carbó. Per això no anem en cotxe, per això. Però portem
0: la carrossa de carbó.
2: La carrossa de carbó.
1: Val, o sigui que la presència vostra està durant tot l'any, bàsicament a principi d'any, no? Perquè, clar, si feu altres tombs al febrer, Reis és a primers d'any,

0: no? I alguna coseta més, doncs bàsicament seria dintre del primer trimestre de l'any.
1: També muntem un mercat el dia de la nostra festa, dissabte i diumenge, a prop del Fèlix, que això també...
0: A la plaça Vermella.
1: Busca, això mateix, nosaltres també busquem gent que perquè es muntin aquella fira, que és de verdures i...
2: De fruita, de pagesia regional.
1: Sí. I després, pues, bueno...
0: Feu més coses, la revista també, feu
1: la revista. Ui, això
0: que
1: sí.
0: Us portava...
1: Sí, això hem de donar molt...
2: Es fa la revista per promocionar la festa, sí, en la que hi ha, això s'ha d'agrair a tots els anunciants que participen i col·laboren amb la revista i que ajuden a subvencionar la revista i la festa.
0: Quants socis sou ara a l'entitat, més o menys?
1: 100, no?
2: Actualment són 100 socis. 100. Sí, 100
0: totes socis. Les entitats d'Esplugues, que els estic preguntant la quantitat, tenen molts socis, eh? Vull dir que...
2: Sí, són socis i a més són bastant actius, perquè col·laboren bastant amb la nostra festa, ens ajuden com a voluntaris el dia dels esmorzars, també venen a esmorzar, lògicament,
0: sí.
2: I també col·laboren a la nostra festa i ens ajuden.
0: Quan feu l'esmorzar per la festa... Després veneu al Tortell de Sant Antoni.
1: Sí.
0: Que s'està molt bé. Perquè encara que sigui el mes de març et metges al Tortell de Sant Antoni.
1: Sí, sí, sí, sí.
2: Intentem mantenir la tradició que comporta la festa, perquè sí. Això la festa dels Estons ja ve de molts anys i porta una tradició, al igual que el dia de Sant Antoni Abat, que partim els borregos típics de Sant Antoni després de la
1: missa.
2: De la missa. De la participació.
1: Amb el vi dolç.
2: Amb el vi dolç.
0: Diuen que tota bona entitat ha de tenir la seva música pròpia. I els Tres Tombs teniu la vostra música?
2: Tenim una música pròpia que és escrita, la lletra i la música, pel Marcel Caselles, que es diu Sant Antoni l'Esplugui.
0: L'escoltem.

0: Doncs, Miquel, Pere, no vull deixar-me res. Alguna coseta més que vulgueu afegir vosaltres?
1: No.
0: En quant a l'entitat, repetir si un cas que qui es vulgui fer soci de l'entitat... recordeu, jo sempre dic que el senyor Google és molt amable, entrem al senyor Google i li posem 3 toms d'Esplugues i allà trobarem molta informació.
2: Només hem de recordar que això fa constatar-ho, que nosaltres a la colla tenim 6 carros de pagès bastant importants, un d'ells carregat amb garrins, que és un únic a Catalunya, un dels únics que tenim aquí, i que nosaltres els portem a les festes de Ses Toms i a tot i a altres poblacions. També tenim el carro de la bota, que precisament els germans Vendrell portaven i regaven els carrers d'Esplugues amb el temps dels carrers de sorra i carrers de terra. També el portem a la nostra festa. I després tenim 3 carros més de pagès i un altre de gran. Però nosaltres també cada any o cada 2 anys canviem la càrrega dels carros, de manera que els fem diferents cada any. Un any va portar caixes de fruita, un altre any portava canyes, un altre any boga, o sigui una sèrie d'anys, no? Perquè carregar-lo cada any diferent no pot ser.
0: Clar.
2: Però sí que el lluïm d'aquesta manera portant bé. També hi ha un carro que el portem carregat de bidons d'oli, que també amb sàries de carbó. Hem anat carregant diverses vegades de diverses formes aquest tipus de carros.
0: I els 6 carros, quan feu la festa, surten?
2: Els 6 carros nostres surten, i a més surten 34 o 35 carros més que venen de fora.
0: Sí.
2: A part d'aquí també tenim el carro del Sant, que aquest és també nostre,
0: sí.
2: Que portem el Sant dalt d'un pedestal, i que lògicament l'entitat que està seleccionada o les persones que formen el cos de bandera el decoren i el fan al seu gust, diguéssim. No sempre s'ha triat una entitat del poble, o sigui, una entitat cultural. A vegades s'ha triat un carrer concret i s'ha buscat gent del carrer que representés el carrer aquest, no?
0: Sí. Exemple,
2: va ser un any al carrer Montserrat, un altre any vam manejar a la plaça Santa Magdalena, un altre any gent del carrer...
3: De l'Església,
2: i un altre any del carrer Joan Corrales. També...
3: Montserrat, també.
2: I el carrer Montserrat.
0: Sí, Montserrat. Doncs està molt bé, perquè homenatgeu no solament a la gent de les entitats, homenatgeu a la gent dels barris,
3: sí,
0: dels nostres carrers d'Esplugues.
3: I alguna vegada també algun soci que ha volgut ser o alguna persona que ha volgut ser-ho també ho ha fet, eh?
2: Sí,
3: en
2: primer moment té dret a ser el soci, ser abanderat. O sigui, llavors, quan busquem el principi d'any que diem qui triem d'abanderat, primer busquem si algun soci vol ser-ho, vol formar part del cos de bandera. Si no hi ha ningú que vulgui ser-ho o en aquell moment no vol, llavors és quan nosaltres busquem una entitat o una persona que havia tingut els primers 3 toms, per exemple, eren persones que havien tingut relació amb els anteriors 3 toms de la segona etapa, diguéssim. Per fills de persones que havien organitzat els toms en aquell moment.
0: Molt bé.
2: Perquè
0: ara que hi penso, teniu bons genets, i no sé el femení quin seria, bones genets, sí, dintre de la colla, oi?
2: Són amazones.
0: Amazones.
2: Aquí tampoc no ho hem comentat, però també és important, el dia del dissabte anterior fem un recorregut amb cavall dels membres de la colla i una carrossa, lògicament, que anem a casa de l'abanderat a buscar-lo.
3: Sí.
0: El dissabte
3: abans del pregó.
2: El dissabte anterior, abans de l'acte del pregó, diguéssim,
0: sí,
2: el que es fa és la colla muntada a cavall va a buscar a casa del pregoner.
0: Val.
2: amb una tartana, amb un brec. Se'l va a buscar, i on el brec hi puja l'abanderat i el seu cos de bandera,
0: molt
2: i passejant pels carrers d'Esplugues anem a parar al Robert Brilles.
0: Doncs...
2: I llavors s'inicia l'acte allà.
0: Jo crec que encara tenim moltes coses per explicar, perquè m'agradaria parlar amb vosaltres d'aquests carruatges que m'has explicat, de les figures. Podríem un dia introduir fins i tot el Quim, que és una figura de gegants, i faríem un programa especial només per parlar d'aquest tema, d'aquest patrimoni que tenim cultural, que són els carruatges, i que és el Quim, aquesta figura de gegants, perquè no tota la cultura és el que visualitzem, sinó que hi ha moltes més coses, que és el nostre patrimoni.
2: S'ha de mantenir la tradició i la cultura popular.
0: Doncs us emplaço, si us plau, en el Pere i en el Miquel, en un proper programa.
3: Quan, sí, tant, com vulguis.
2: Quan vulguis.
3: I si t'hem de parlar del crim, també que vingui algú de la colla de geganters.
0: Exacte. Aquí tots. Que ja han estat aquí al nostre programa, ja han estat Esplugues FM. Una abraçada per tota la colla, per totes aquestes persones que durant tot l'any estan treballant.
2: Molt bé, moltes gràcies.
0: Gràcies i bon dia.
2: I bona festa a tothom.
0: Bona festa a tothom, sí, gràcies.

0: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Carpe Diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
0: Sou una entitat?
3: Organització sense ànim de lucre?
4: Associació de veïns?
5: Artista?
6: ONG? Músic?
0: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
1: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
7: És gratis!
8: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
9: Esplugues FM.
8: L'Avens, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Són la una del migdia.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Les entrevistes d'Esplugues FM.
4: Avui parlarem d'història, filosofia, teologia, excursionisme i segurament de moltes coses més.

0: Avui el nostre convidat és en Joan Puiggròs Modolell. Molt benvingut, Joan.
1: Moltes gràcies.
0: Moltes ganes de tenir-te aquí amb nosaltres. Ja fa temps que teníem pendent aquesta entrevista.
1: Molt bé, jo us agraeixo també que hagueu pensat en mi i en tot el que jo puc aportar per tal de que es conegui la història i les vivències del nostre país.
0: Parlarem de moltes coses amb tu, però ara, primer de tot, m'agradaria una mica parlar de qui és en Joan Puiggròs Modolell. Va néixer l'any 1940, has estudiat al Col·legi Sant Ignasi de Sarrià, has fet graduat social, perit industrial tèxtil i llicenciat en filosofia per la Universitat de Ramon Llull.
1: I doctorat també.
0: Exacte. Estàs doctorat en filosofia, en llicenciatura de teologia per la Facultat de Teologia de Catalunya. I bé, moltíssimes coses que voldríem dir de tu, perquè la teva sinopsi és bastant extensa amb aquest llibre que tenim ara a la mà. I en l'àmbit de la nostra població, doncs esmentar que has estat president de l'Avens, cap del grupament Escolta del Sant Jordi, i també participes en les activitats del grup d'estudis d'aquí d'Esplugues, i moltes coses més i moltes col·laboracions. Però tot això ho anirem desgranant mica en mica al llarg d'aquesta entrevista, que si no en tenim prou en una hora, farem dues hores, Joan.
1: Bé, bé, fins a demà a les 8, tranquil·la.
0: Doncs comencem aquesta entrevista amb aquest veí d'Esplugues del barri del Centre. Com arribes tu aquí a Esplugues? Perquè tu no ets nascut a Esplugues, però la teva relació amb Esplugues és molt estreta, de sempre.
1: La raó és sentimental, perquè jo em vaig enamorar d'una noia d'Esplugues i així és com la majoria d'històries, doncs em vaig casar i vaig muntar la llar nostra aquí a Esplugues i em vaig vincular a Esplugues socialment i també patriòticament. Totes les inseguretats de la gent d'Esplugues o els problemes que tenien eren els meus problemes i per tant m'hi vaig sumar a Esplugues. I això, el transcurs d'aquesta ressenya, podré explicar ben bé quins són les etapes que vaig desenvolupar a partir de 1966. Abans havia viscut doncs uns 10 anys i mig a Sant Just, i molta gent de Sant Just pensa que jo sóc fill de Sant Just. Ho és la meva família, els Modolell, però jo vaig néixer a Barcelona, al barri de Sant Gervasi.
0: Joan, tu has estudiat graduat social, perit industrial tèxtil, també filosofia i filologia, que sí, ja ho hem dit.
1: Filosofia.
0: Què et porta primerament a fer graduat social?
1: Bé, primer de tot hauríem d'explicar de que la relació que jo tenia amb els meus pares era bastant avorrida, distant, no tenien cap interès per la meva formació. Per tant, sé que és una exposició una mica dura, però em vaig tenir que espavilar. Què havia de fer per la mili? O bé incorporava la mili, com feia molta gent, o bé feia milícies universitàries. Llavors és quan jo faig els estudis de l'escola social, que és una carrera discreta, i puc entrar a tota la formació militar fins a arribar a les pràctiques d'oficial a Girona l'any 1962. És clar, això em va permetre d'arribar al Férez i, per tant, tenir experiència oficial.
0: I després també fas la teva carrera d'enginyer tèxtil, perdona.
1: Sí, no era enginyeria superior, d'allò dels doctors en enginyeria. Era enginyeria, que el títol que tinc és d'enginyeria per industrial tèxtil, i era un pas molt avançat cap a l'enginyeria aquesta oficial, però la vaig fer amb unes dosis immenses de, diguem-ne, d'heroisme, perquè em vaig tenir que pagar tots els estudis, tenir que fer hores perdudes, tenia que espavilar-me per treure diners d'on fos, per pagar-me les coses, perquè vaig estar absolutament sol amb això. Si vaig fer la carrera aquesta és perquè jo entenia que havia de fer una carrera. I això, aquesta carrera, o carrereta, o perit industrial, m'ha servit per treballar fins als 60 anys. I treballar bé i guanyar la meva vida, però però va ser molt, molt, molt difícil, i moltes hores d'estudiar els diumenges i dissabtes, i amb molts sacrificis. Aquí em va ajudar molt la meva senyora actual, que tenia molt d'interès en que jo pogués reeixir. Què significa reeixir? Que jo sortia d'una família que estava més aviat enfonsat. Penseu que l'any 1960 tenia uns desitjos vehements d'anar-me a l'altre barri, i va ser quan vaig tenir que forçar-me a fer un acte realment difícil, que va ser dormir una nit al nínxol d'un cementiri. Això va ser una prova terrible, però el dia següent, quan vaig sortir ja d'allí, sabia amb qui m'havia de trencar, amb qui havia de trencar, amb qui, quin camí havia de seguir, i també vaig veure obligat a deixar l'estimació d'una noia de Sant Just, que, però fet brutalment per la meva família Modolell.
0: Fas un trencament, ho fas, i a més fas una retrospecció interna, una anàlisi intern, amb una sola nit.
1: Sí, sí, està inclús en un llibre que vaig escriure, que no el vaig publicar perquè segurament s'ofendria encara gent que encara és viva, però sí que ho ha llegit tota la meva família. Allò va ser, era o lo tomas o lo dejas, que diuen en castellà. Vaig arribar allà, quan ja fosquejava, vaig saltar
0: la tanca o la reixa.
1: Era una paret, jo havia estudiat una reixa, bueno, ara està molt més guardat, molt més protegit, però de fet era fàcil de saltar per una espècie de paret que ja vaig veure que es podia fer, i sí, vaig saltar per allà, era jove i per tant ho podia fer, i vaig estar passejant per dintre del cementiri. Això ho relato tot en el llibre, i després ja vaig sopar allà, que vaig tenir la precaució de sopar amb el cap recolzat en els nínxols de la meva família, perquè no fos el cas. Ja sé que és una cosa una mica peregrina, això que explico, però és el gran moment difícil de la meva vida, que decideixo entre seguir vivint o no seguir vivint. I en aquell moment, tots els records dintre del nínxol, que estava al tercer pis, vaig tenir que pujar perquè pensava, si ara ve la Guàrdia Civil, m'encartronen, perquè és clar, què fa un home ficat a les 3, a les 4 de la matinada amb un nínxol d'un cementiri? Va robar, segurament, no? I jo el que volia era que em deixessin tranquil. Vaig ficar-me de cap a dintre, em vaig ben acomodar el màxim possible, i vaig començar a suar i a pensar i a patir, però el dia següent ja veia clar que havia de canviar de vida i havia d'entrecar amb això, amb això, amb això, amb això. I ho vaig fer. I vaig trencar radicalment amb molta gent, i a partir d'aquest moment vaig fer el que jo creia que s'havia de fer. I esclar, també hi havia el problema de buscar una noia. És que tot això estava vinculat amb els llibres i amb la meva vida, no? I va ser quan vaig trobar a la meva actual esposa, que era pianista.
0: Amb l'Enriqueta.
1: És l'Enriqueta, no he canviat, eh? Sí, l'Enriqueta em va ajudar moltíssim. Per exemple, tots els treballs de dibuix lineal extremament complicats els vaig fer amb compassos d'ella, perquè a mi no em volien comprar res de res, perquè no els hi deia res. Ella em va ajudar en tot aquest temps, i vam començar doncs a fer un festeig que va durar 5 anys. Entretant em vaig poder col·locar, i finalment ja vaig entrar en una empresa que em vaig poder casar amb ella.
0: Abans has esmentat que vas estar treballant d'enginyer tèxtil fins que als 60 anys vas poder seguir estudiant.
1: Sí.
0: Explica'm això, què vas estudiar als 60 anys?
1: Bé, quan jo tenia 18 anys vaig aprovar tots els cursos per entrar a la universitat. Inclús el d'entrar a la universitat el vaig aprovar, i jo pensava, bueno, ara entraràs a la universitat, estudiaràs alguna cosa, però els meus pares van tenir la delicadesa de fer-me entrar en una botiga per treballar d'últim aprenent a fer paquets i a netejar amb pols totes els prestatges. És clar, estava a prop de la universitat, era una botiga que estava al costat del Coliseum, que avui dia no existeix, i m'arribaven els amics que anaven a la universitat, companys de classe: què fas per aquí? No, que jo treballo ja d'últim aprenent. I miraven a mi de la baix i donaven la volta i se n'anaven. I això va ser una humiliació més, però d'allà ja vaig començar a tirar endavant, tirar endavant, tirar endavant, tirar endavant. Crec que la voluntat ha sigut una de les meves millors bases, eh? Sí.
0: Dels que et coneixem, sí. Tens molta voluntat i sí. Ets molt perseverant.
1: Esclar, aleshores, què havia de fer? Jo tenia una facilitat, la tinc, que són els idiomes. Automàticament, el primer idioma meu, clar, perquè a casa meva eren franquistes, eren uns solemnes franquistes, van ensenyar castellà fins als 15 anys. Després, al col·legi vaig aprendre el francès. O sigui que el català, que és l'idioma que aprenc als 14 o 15 anys, quan ja començo els tractes amb l'escoltisme, és un català que m'obliga a llegir molta cosa en català i estudiar-ho en català. I per això els llibres que he fet són en català. Però després d'això, em vaig veure obligat a canviar de casa, perquè no pagaven prou bé i tal, i vaig entrar en una casa que era suïssa. Em van obligar a aprendre l'alemany. Però abans d'això havia treballat un cert temps en una casa italiana, i allà vaig parlar l'italià, però italià de conversació també, eh? O sigui que francès, italià, el castellà i el català per descomptat a la perfecció, sí, per si he pogut escriure. I després em van obligar a estudiar alemany i aquí m'hi vaig llançar de cap. Alemany a partir del 66, que és quan em caso, començo a estudiar alemany d'una professora molt germànica que es deia Imma Iplan, que ara està vivint al sud d'Andalusia, a Huelva, i aquesta em va ensenyar tot i l'he seguit estudiant. Avui mateix he estat una hora estudiant alemany, llegint un llibre de filosofia del Nietzsche. És un alemany molt difícil, perquè, és clar, l'alemany fàcil i amb el C. És un alemany de moltes paraules difícils i està llegint, igual que l'anglès. L'anglès és l'últim idioma. Però a part d'això, quan vaig estudiar la teologia, vaig tenir que tornar a recordar el llatí. Vaig pensar, vaig anar directes als Untables sense haver-ho estudiat mai. Dels 13 anys, als 60, conservava tot perfectament en memòria. I el grec i l'hebreu.
0: Molt bé, doncs hem fet un repàs així una mica ràpid de la vida d'en Joan Puiggròs.
1: Sí.
0: I ja veieu que podríem estar molta estona més parlant simplement de les teves vivències, eh?
1: Sí, sí, sí.
0: Val. Joan, jo ara tinc aquí a les meves mans un llibre que es diu Germanó, 1928-1939. En el que parles del centre excursionista d'aquí d'Esplugues i voldria una miqueta que m'expliquessis com és que escrius aquest llibre, què et porta a escriure aquest llibre, per iniciativa pròpia o te l'encarrega algú?
1: He de reconèixer que el pare de la idea, per dir-ho així, és en Josep Prats i Picó, bon amic meu que havia sigut cap d'agrupament i que sabia que havia hagut una fornada de gent excursionista aquí a l'Avens, que va acabar malament l'any 1935, però que valia la pena que quedés escrit la història d'aquests senyors, perquè és història d'Esplugues.
0: El pròleg comença. Quan un grup d'antics escoltes de l'agrupament Escolta i Guia Sant Jordi d'Esplugues em van proposar d'escriure la història dels 25 anys de l'escoltisme espluguenc, concretament el període entre 1963 i 1988, poc em podia imaginar que en el moment d'atibar el fil de la història per fixar els precedents de l'escoltisme de la nostra vida, ens trobaríem amb la sorpresa de descobrir l'existència d'un grup excursionista, Germanó.
1: Germanó.
0: O sigui, no sabien que havia existit aquest grup, perquè a més aquest grup que neix el 1928 també neix amb unes circumstàncies polítiques bastant delicades.
1: Sí, sí, eren extremament nacionalistes. Això ara us explicaré, les diferents seccions que tenien i per què. Què van fer per actuar, per moure's, per lluitar? I, esclar, dintre de l'Avens va ser un grup que el president Argemí, un home extraordinari, d'una importància extraordinària per l'Avens, el president Argemí, que era home d'esquerres, era home de poble, els va fer entrar i els va donar tota classe de facilitats. Però la pròpia evolució del grup excursionista Germanó va fer que es polititzés de tal manera que el 1935 es van veure obligats a escollir o ser estar dintre de l'Avens o sortir fora. No tenien altra opció, això ho escric en un altre llibre que sortirà ara, producte de dos autors, d'en Jordi Udina i Servidor, que explica en detall per què es van separar i van anar a parar a la plaça Santa Magdalena. Una cosa que volia dir-vos, està dedicat al llibre, els dos, el de filosofia i aquest, dedicat als patriotes catalans Jordi Cardona i Gilabert i Josep Maria Bas i Rosselló, que em feren descobrir Catalunya. És clar, són els que em deien, escolta, nano, que estàs fent el préssec, perquè jo parlava castellà als 14 anys encara.
0: Perquè, clar, el Jordi Cardona... Hem de dir que va ser una persona cabdal a la història de Catalunya, també, encara que no es coneix el pare.
1: Però el pare va ser el fundador de Nosaltres Sols.
0: Va, i tu li dediques especialment amb aquestes dues persones?
1: Sí, però el Josep Maria Bas i Rosselló, quan jo deixo els jesuïtes, perquè venim a viure aquí a Sant Just, entro a l'acadèmia, deixo els jesuïtes. Els jesuïtes vas estar 8 anys, però el 5è i el 6è curs de batxillerat vas fer l'acadèmia. I aquest Josep Maria Bas i Rosselló em va ensenyar els rudiments de moltes coses, i amb ells vaig aprovar el 5è, el 6è, el preuniversitari, bueno, en fi, tot.
0: I què ens explica aquesta història del Centre Excursionista Germano?
1: Explico...
0: El creen tota una sèrie de gent, a més, tu detalles en el teu llibre, any per any, tots els membres que es van donant d'alta,
1: sí,
0: tots els membres que després es van donant de baixa,
1: sí,
0: que alguns els coneixem perfectament pels seus cognoms.
1: I alguns són vius encara.
0: Exacte, sí, sí. Gent, però... dius, ostres, aquesta persona, encara, com el Galtés, per exemple, eh?
1: El Galtés i també el bon amic Cadenes, Raimundo Cadenes, que era un nen maco i bufó que surt a les fotografies i que va ser un bon amic després i vam treballar a la mateixa empresa i del qual només puc parlar de coses positives del bon company que va ser sempre.
0: I és important aquesta família Cadenes perquè després són ells els que on finalment van a parar al centre amb un local que tenen ells.
1: Sí, ells van facilitar el local de plaça Santa Magdalena.
0: Exacte.
1: Però era gent que ja... Home, els Cadenes sempre han estat fidels al poble, Aquests sí que et puc assegurar que són de tota confiança.
0: Per situar-nos, on està ara l'edifici, que antigament havia sigut la Banca Mar, que ara està a l'oficina de la Diputació, aquest edifici singular que tenim a la plaça Santa Magdalena, doncs allà estava la família Cadenes.
1: Sí, i a baix de tot van jugar... que precisament amb el llibre aquest del Germano ja s'esmenta doncs un contracte i van estar allà fins al 39 i el 39 van entrar els simpatitzants dels moviments feixistes que hi havia uns quants aquí a Esplugues i van saquejar tot, havia moltes coses, llibres i tot,
0: i ho van cremar. Ho van destruir.
1: Ho van destruir o s'ho van quedar a casa.
0: Explica'ns una mica què significa per la història d'Esplugues aquests 11 anys de germanor i de convulsió política.
1: Sí, imagina't que un grup que té una mentalitat independentista, com la meva, vull dir que jo m'hi sento identificat, és un grup que dintre dels 2.500, màxim 3.000 habitants d'Esplugues, era un 10% de la població que estava enrolada amb això. O sigui que hi havia 150 a 200 entre homes, dones i nanos. I això tenia una importància fenomenal, perquè tots aquests venien de famílies. Era un grup de famílies que estaven donant suport a una idea republicana i independentista. És clar, això va afectar molt l'avenç, perquè a l'avenç també hi havia uns senyors que volien jugar a cartes, volien jugar al dòmino, volien fer la partideta... volien jugar, i esclar, venien els xicots a la nit tots carregats de motxilles. Jo també he estat a l'escoltisme i quan arribes a casa primer que fas és puf, i deixes la motxilla i pum, a terra, i bueno, el soroll de la joventut ja se sap.
0: Hi ha un punt del llibre que tu dius: el catalanisme s'havia convertit en un moviment de masses. No cal dir que inicialment estava una mica fragmentat, però era força generalitzat a tot arreu del país. Per tant, no estem parlant d'una cosa puntual aquí a Esplugues, sinó que era general que hi haguessin aquestes friccions internes en l'escoltisme.
1: En la meva opinió, aquí és la meva opinió personal, tot el fenomen d'immigració a part de que hi havia unes condicions econòmiques de postguerra fatals, van venir gent per guanyar-se la vida, perquè és que allà no hi havia forma de guanyar-se la vida, a tota la part de sud, de Múrcia, Andalusia i d'això. Crec que també era ben vista aquesta immigració perquè era una forma de desnaturalitzar el catalanisme. Avui dia, precisament, estem en el camí invers, que hi ha un procés, encara que baixi el català, encara que no es parli tant català, encara que hi hagi problemes perquè el català retrocedeix, però el secret està en que es vagi mesclant la població i la gent, fills i nens de gent emigrada, abracin el catalanisme. Llavors, quan tinguem una unitat de gent, que tothom sàpiga quina és la seva pàtria, llavors en parlarem en veu alta.
0: En el teu llibre dius que hi ha precedents al grup Germano i ens parles dels jovestels i dels pomells de joventut.
1: Sí, aquesta idea d'agafar nanos i portar-los a unes tendes de campanya i que visquessin a naturalesa i tot això va ser Lord Baden-Powell, 1912, i va ser de seguida vist com una forma d'educar el jovent, que no s'esgarriessin. I, esclar, aleshores a Espanya van sortir doncs els exploradores amb idees molt patriòtiques, però aquí era gent molt

0: Picasso. I vam trobar una ajuda en contra d'aquests moviments feixistes d'anar i practicar la violència contra els grups establerts d'escoltisme.
1: En el teu llibre també fas referència a tots aquests canvis que es produeixen a Esplugues, aquesta evolució de la societat, que anem d'una Esplugues més agrícola i passem a una societat més industrialitzada, val? I que a més era un canvi totalment imparable. I també per la proximitat amb Barcelona i per tot el moviment industrial i tota la revolució industrial.
0: Mira, a partir del moment en què cauen les muralles de Barcelona al segle XIX, hi ha com una espècie d'explosió demogràfica i totes les indústries i estables de vaques i d'animals i conreus i tot, paf, salta cap per un costat al Baix Llobregat i per l'altre costat cap a dalt. I hi ha com una explosió, una sortida. Què significa això? Doncs significa que en aquell moment la gent muntava les fàbriques i tot el que per portar tot l'aviram i tot el bestiar, doncs ho feien de les muralles cap aquí, per exemple, tot el Baix Llobregat, tota la zona del Poblenou, etc. Això va ser una explosió que va comptar molt amb la mà d'obra. Esclar, si la gent es moria de gana a Andalusia, feia molt bé de venir cap aquí. Passa que han portat la seva cultura i això és un tema que s'ha de quan entendre i que s'han de passar al nostre costat i que ara estem una mica verds, eh?
1: Jo ara en el teu llibre jo ara preguntaria, podem estructurar-lo d'alguna manera? Perquè és un relat continu, però hi ha moltes referències històriques. Per exemple, aquí a la pàgina 35 ens expliques que durant la dècada dels anys 20 fins als anys 30, doncs que veiem créixer Can Vidalet i Can Pelegrí, que de fet hi ha molta gent que no sap que Can Vidalet es deia Can Pelegrí, i que després veiem com tota la zona d'Hospitalet i de Sants doncs es va apropant a Esplugues i es forma aquesta Esplugues més industrial. I després també fas esment al barri del Sucre, que se li diu Can Clota, però la gent, diguem-ne, no m'agrada dir, però és així, la gent que vivim a Esplugues fa anys, doncs sempre li hem dit el barri del Sucre. Jo sóc de Can Clota, eh? Sí, jo visc al carrer del Sucre.
0: Hi havia una sucrera per allà, el Rocador i tota aquella zona. Hi havia societat de farmàcia.
1: Sí, hi havia hagut una fàbrica, una envasadora de sucre, perdona, una envasadora de sucre. Sí. I se li deia això d'aquesta manera perquè hi havia aquesta envasadora.
0: Sí, sí, la multiplicació de noves fàbriques i indústries va ser immensa, perquè hi havia mà d'obra i facilitats. En aquell moment el règim li interessava de que la gent treballés i que no passés gana i que es pogués fabricar una caseta. Moltes són fabricades, a Can Vidalet, de mica en mica s'ha anat ensorrant i fent obra nova, però va ser una època molt difícil per ells, eh? Clar, nosaltres, els que tenim família de fa molts segles aquí, ho veiem com una espècie d'invasió, però no, s'ha de pensar que aquesta gent lluitava per pujar a la seva família i per viure i perquè tinguessin una vida una mica digna. I amb això la meva família Modolell no ho va entendre mai, eh? Però jo personalment sí.
1: Aleshores, el llibre el podríem estructurar a la part que expliques molt exhaustivament quines són les persones que formen part d'aquest grup germanó, tots els que són els presidents, els que formen part de la Junta. Després també hi ha una vessant més històrica i extensa que expliques moltes coses. Hi ha la part més nacionalista, que està amb aquest context que li poses tu nacional. Hi ha moltes referències a temes tant d'arqueologia com de topografia, per exemple, en el llibre, i hi ha una darrera part en el que tu ja portes la publicitat que feia la revista del grup Germanó.
0: Sí.
1: I en aquesta publicitat està molt bé perquè veiem adreces que ja no existeixen a Esplugues, que és la part que està tocant a Can Vidalet, on estàvem al càmping Barcino,
0: sí,
1: on està ara justament el centre aquest comercial, aquest macro centre comercial, sí, fantasmagòric, que es diu Finestrelles, sí, però Finestrelles, sí,

0: més amunt, on està el centre de Finestrelles era un dels punts comercials d'Esplugues, perquè hi havia moltes botigues en allà.
1: Sí.
0: I m'ha fet especial atenció i m'ha agradat veure aquestes adreces, perquè jo no sóc tan gran, ja tinc 60 anys, però recordo de petita, recordo aquella façana amb totes aquelles cases petites on hi havia moltes senyores que es posaven a la porta i veien la gent que tornava de Barcelona caminant cap a Esplugues i tornava a casa a dormir, i aquestes senyores que estaven a la porta ens saludaven, o què tal, que ara fa dies que no et veig, o d'on veniu, o jo quan passava caminant amb la meva mare, doncs venim de Gràcia de veure els avis, que hem anat a veure els avis, no? I m'ha agradat aquestes fotocòpies que has posat tu d'aquesta publicitat d'aquestes botigues. Mm. Algunes encara existeixen, com els calçats Flavià, per exemple.
1: Sí, sí.
0: Hi ha, per exemple, la carnisseria Serra, que encara tenim la façana original que posa Serra, just davant de l'Ajuntament d'Esplugues. Bé, m'agradaria una mica que m'expliquessis com vas estructurar tu aquest llibre, que no és petit, que és gruixut, que té més de 400 pàgines.
1: Sí.
0: Explica'm una mica com el gestes, com l'elabores, quin ha sigut el teu treball de recerca fins que l'acabes publicant, quants anys has estat preparant-lo?
1: Els anys que vaig estar preparant, ben bé 3 o 4, però això em va obligar a llegir, primer de tot, captar tota la documentació que molta gent conservava amb rigor, conservava, deixo això, però escolta, torna-m'ho, i llavors tenies que fer doncs fotocòpies i prometre l'or i el moro i anant preguntant i demanant, i va haver molta gent que va confiar en mi, que em va donar fotografies i em va donar material, i amb això vaig llegir també tots els butlletins de Germanó. I els butlletins de Germanó és el que em dona la guia, perquè esclar, hi ha uns butlletins, pensa que si comencen el 28 fins al 32 van haver una estocinada general, perquè a Madrid estava que mossegava. Després ja ve la República, a partir de la República una embranzida. Tot això es reflecteix amb aquests nombrosos llibres, o bueno, llibretes que m'han arribat a Germanó. És clar que vaig tenir que retornar després, o sigui, bueno, i a més també ja he d'afegir l'ajuda que em va donar Vilardell,
0: la Roser Vilardell.
1: Vilardell,
0: sí.
1: I a ella li vaig arribar una resta de documentació, part important,
0: sí.
1: I vaig trobar sempre molta ajuda per part d'ella.
0: Sí, perquè en el teu llibre també li agraeixes a la Roser Vilardell,
1: sí,
0: i a d'altres persones,
1: sí,
0: la seva participació, Joan Fuster, Jordi Cardona,
1: sí,
0: l'Antònia Malaret, per exemple, el Pere Galtés, el Raimon Cadena, la mateixa Roser Vilardell. Hi ha més persones, però no les vull dir totes, perquè sempre ens podem deixar amb alguna d'aquestes persones. Algunes d'elles ja no estan entre nosaltres, evidentment, perquè han passat els anys.
1: Clar.
0: Doncs això, perdona que t'he interromput, que m'estaves explicant
1: no, perfecte,
0: tota la teva recerca. Suposo que també has passat hores a l'arxiu municipal recollint informació.
1: Una mica, no massa,
0: no massa
1: perquè l'Ajuntament li tenia por a l'avenç d'aquell temps, i perquè era molt poderós i políticament pesava molt. Però, en fi, quan va arribar el moment, quan va arribar el 36, va haver una escampadissa i va venir aquí els sindicats, i bueno, va semblar tot a fer punyetes. Van quedar a la plaça Santa Magdalena el grup aquest, però esclar, va haver una esbandida. Uns que van ser enrolats a l'exèrcit, els altres que s'amagaven, hi havia por, i bueno, es podia parlar molt de molts factors que entraven en aquest camp.
0: Està molt bé el llibre, també hi ha fotografies, que suposo que també te les han cedit per el llibre.
1: Sí, vaig tenir que fer més prometences, que semblava un d'això. Molta gent em va donar, i bueno, jo vaig intentar agrair, i sempre i recordaré que hi ha molta gent que va tenir molta il·lusió que jo reflectís en un llibre. I si no fora per això, avui dia no se sabria.
0: Per cert, al principi et volia preguntar, que no ho he fet, quan vas escriure aquest llibre? A quina època?
1: Aquest llibre el vaig escriure sobre 2004... A veure, un moment.
0: Perquè veig que la primera edició posa juny del 2005.
1: Sí, sí.
0: Però la dedicatòria en el Jordi Cardona en el Josep Maria Bas,
1: sí,
0: poses Sant Just d'Esberg cap al 1955, que suposo que és quan tu vas tenir contacte amb el Jordi Cardona.
1: Sí, sí, sí.
0: I amb el Josep Maria Bas.
1: Sí, ells són els que em donen les bases del meu catalanisme. El meu catalanisme no és de pas o que t'emboli, eh? O sigui que vaig descobrir el meu tarannà independentista 100%. Esclar, en aquell moment que jo venia d'una situació de castellanisme, l'alumne dels jesuïtes parlant castellà com desesperat, encara avui dia, avui mateix m'he trobat a un company jesuïta, company dels jesuïtes, que ara és metge, que estava en una clínica de prop d'aquí d'Esplugues, que m'ha començat a parlar en castellà. I jo li he dit, escolta, sigues tan amable de parlar en català. I ell ha canviat d'idioma de seguida, però és que, escolta, ja està bé. I quan ens trobem totes les viejas glòries, tots amb 80, 81 anys dels jesuïtes, no, perquè tal i perquè qual, que, escolta, va, deixeu-vos de punyetes. Jo sempre parlo en català, però és la meva llengua real, la que jo estimo.
0: La materna.
1: Que és,
0: no, tot i que a casa no la parlava, ho m'has dit abans.
1: No, he parlat castellà, vaig parlar castellà. No, amb ells els hi va acabar. Als 55 vaig dir que s'havia acabat de parlar castellà. Sí,
0: tu,
1: sí.
0: Tu vas imposar.
1: Sí, llavors la meva mare, que era molt tocada i posada, va dir, te'n penediràs, d'aquí 4 dies ja ho hauràs abandonat. Sí,
0: doncs mira, estima el 2021.
1: La va pifiar, perquè, bueno, en fi, més val a parlar. És, però és que el fet d'aquesta situació familiar tan desastrosa, tan poc madura, tan poc responsable, i jo sento molt parlar, sento que tenia que parlar malament, però és la veritat. No es van preocupar per res. I per tant, què passava? Que jo vaig estudiar el que vaig poder. I aquesta necessitat d'estudiar el que a mi m'agradava no la puc realitzar fins als 60 anys que em jubilo, i llavors és quan dic, ara començaré a estudiar. I m'he passat 18 anys estudiant.
0: Filosofia i teologia.
1: Sí, filosofia vaig començar, primer vaig començar teologia, per anar al cel, saps? Sí.
0: Per allò d'aquella nit al cementiri, no? Sí.
1: No. Jo sóc, tota la vida sóc creient, eh? I creient, intento ser creient el millor possible, no? Però és que no hi ha prou de ser creient. Has de demostrar a la gent que t'envolta que tens uns principis, i has de ser honest, i has de ser, doncs, comprensiu, ajudar la gent. Moltes coses surten de tu, no sols anar a pregar a Déu, eh? No. Això es demostra amb l'ajuda dels altres. Bueno, però pensava, escolta, potser que estudi teologia ara, va, primer farem teologia. I clar, començo teologia, i a teologia hi ha un curs que és tornar a fer tota la lògica d'Aristòtil. I jo vaig dir, ostres tu, però si això m'agrada moltíssim. I llavors bé, quan començo estudis de filosofia al mateix temps, i teologia, filosofia, un any, un altre, tots dos, mig curs d'un, un curs de l'altre, i així em vaig estar des del 2000 al 2012-2013. Acabo la teologia i em deien, escolta, hauries de fer, per fer la, donar el títol, necessitaries fer un treball de final de carrera, molt bé, però el faré als jesuïtes de Sant Cugat. Per tant, aparto la teologia. I la filosofia, m'agafen els de la UB de Barcelona, escolta, nano, tal i que qual, és una gent estupenda, eh? I vaig començar, com que sabia alemany, francès, italià i tot això, i dominava els idiomes, doncs, esclar, agafo tota la personalitat d'un gran filòsof alemany, jueu, que es deia Karl Löbitz, i a partir de l'alemany començo a llegir tots els llibres que són 13, 14, 15 llibres, tots escrits en un alemany de 300 pàgines o 6, comença a llegir, llegir, llegir, i d'això surt el treball de doctorat, que va ser una preparació durant 5 anys. I als 5 anys em van fer un examen, van venir allò, un doctorat és que tu vas allà, exposes els teus treballs, això, bueno, això només té...
0: El llibre aquest, que ara ens l'està fullejant.
1: 250 pàgines.
0: De la teva tesina. El doctorat, perdona, sí, el teu doctorat.
1: Però això és un resum.
0: El llibre és un resum.
1: El llibre és un resum.
0: Del teu treball.
1: Sí, El meu treball era un treball...
0: I de què parla aquest treball? Perquè...
1: Bueno, Carlo Levitsky era un home molt escèptic. I llavors em poso a estudiar totes les seves...
0: Les seves teories de l'escepticisme, és això?
1: És que ell el que fa era... Com que era un home... A veure si t'ho puc dir...
0: Segueix collejant el llibre.
1: Allà. Sí, aquí està. Mira, Carl Levitsky, primer la biografia. Era jueu, va tenir que córrer i escapar-se d'Alemanya. De miracle no el pelen, eh? Es va encarregar a la seva mare, va morir en un camp de concentració, i ell va poder arribar a Itàlia, a cap de quatre dies, el Duce va, el 38, va dir que jueus ni un, se'n va anar al Japó. El Japó estava a punt de el 41, que va haver la Pearl Harbor, el bombardeig i la Guerra Mundial, i va poder escapar-se amb un vaixell fins als Estats Units, i allà va fer de professor fins, perquè era una persona molt coneguda, fins a acabar la guerra. Acabar la guerra va tornar. Aquest home, explico tota la biografia, i clar, que toco a Paul Valéry, a Heidegger, que és un dels filòsofs més complicats de l'època actual, la seva relació amb Leo Strauss, el pensament alemany del segle XX, doncs toco Feuerbach, Ruge, Marx, Stirner, Bauer, també Kierkegaard, i després ja ataco Nietzsche. Nietzsche és Friedrich Nietzsche, en alemany és de lo més complicat que hi ha, però és interessantíssim. Era un tio bastant negatiu, Nietzsche. No és moment de parlar de Nietzsche, però bueno, hi vaig parlar de Nietzsche, Burckhardt i després altres, bueno, acaba de tocar la saviesa, l'esperança, l'escepticisme en la filosofia de Leibniz. Total, que van posar, bueno, no sé si està bé que ho digui aquí, però van posar un excel·lent cum laude.
0: Molt bé.
1: Sí, i sí, bueno, jo tinc una vergonya personal quan vaig a aquests llocs, que hi ha altres filòsofs, que tots em diuen el doctor Puiggròs. Bueno, no m'he arribat a acostumar mai. No, perquè jo sóc el ciutadà Puiggròs, saps?
0: I, com a bon republicà que ets, sí, ciutadà Puiggròs.
1: Sí, jo sóc el ciutadà Puiggròs. I sempre dono la mà a la meva neta, m'ha fet unes consultes ara, de... Escolta, i què penses de Plató? I què penses d'aquest i l'altre? Esclar, que després treu bones notes, perquè clar, sóc un professor.
0: Perquè tens una, sí, té un avi.
1: Sí, però això és el que em va fer veure que si estudies teologia i filosofia, les dues van a tortes. O sigui que jo no és que sigui negatiu de cara a la religió, però l'entenc d'una forma molt concreta, molt, i poso en dubte moltíssimes coses. Moltíssimes coses. Tu llegeixes la Bíblia, i bueno, ja, si tu creus literalment el que diu la Bíblia, vas d'això, eh? Miracles aquí, allà, no, va, escolta, què volia dir? És simbòlica.
0: Però hi ha miracles molt macos. Per exemple, jo que em dic Isabel, el miracle que se li imputa a la Isabel de Portugal és molt maco, perquè resulta que els pans que portava a les faldilles amagades, que eren pels pobres de la ciutat allà de Lisboa, doncs ja l'havien amenaçada que si seguia donant menjar, perquè ella era princesa, en els pobres, doncs que la posarien a la garajola, perquè això anava així, vull dir, en les monarquies anaven així, agafaven a les dones, a les que fossin, encara que fossin la dona del rei, i la tancaven en una habitació.
1: Sí.
0: I què passa? Que li diuen, ensenya'ns el que portes a dintre les faldilles, i ho ensenya, i li surten flors de les faldilles. És un miracle molt bonic, però clar, te l'has de creure, bueno, o no?
1: Sí, doncs mira, no m'ho crec.
0: Jo tampoc.
1: I perdona, perquè sóc creient, i a més creient de veritat.
0: Jo tampoc, perquè però... això més sembla més una pel·lícula de Disney, bueno, que no pas un miracle,
1: escolta, tu,
0: celestial,
1: sí.
0: Eh?
1: Sí,
0: oi?
1: Sí, la fe religiosa podria parlar bastant, perquè, esclar, també sóc, doncs, teòleg, la fe religiosa s'ha d'entendre d'una altra forma. I per això es buiden les esglésies. Perquè una cosa és el llenguatge dels capellans, i ho estava dient l'altre dia amb una colla de creients. Una cosa és el que parla el capellà, i l'altra cosa és el que el laic entén respecte a la presència de Déu en totes les qüestions sacramentals.
0: Jo sé que tens més projectes a les teves mans, més llibres.
1: Sí. Hi ha un llibre que em fa molta il·lusió, que presentarem ben aviat.
0: Sí, aquest és el que jo vull parlar properament amb tu.
1: Sí,
0: però... I amb el Jordi Udina, eh?
1: Sí, no, el Jordi Udina té tant mèrit com jo, eh?
0: Ja ho sé.
1: Val un Potosí, el Jordi Udina. Quin és el mèrit del Jordi Udina? Que és un home que ha anat atresorant i recollint tota una quantitat d'informes, de programes, de fotografies... ho tenia fantàstic. Jo el que m'he limitat a fer, doncs, a lligar tot el llibre.
0: Aquest material, endreçar-lo, bueno, endreçat ja el tenia ell, perquè el Jordi Udina és una persona molt meticulosa.
1: Sí, ho és, i a més un bon company, i per tant, doncs, jo li he dit que li faré quedar molt bé el dia que em toqui parlar d'ell, perquè, sí...
0: És... Doncs el Jordi Udina, sí, i el Joan Puiggròs ens han fet un llibre sobre la història de l'avenç. Però no parlarem ara d'aquest llibre, perquè farem l'entrevista amb el Jordi Udina quan ens pertoqui, però ja el teniu acabat,
1: sí.
0: Ja estan a màquines, ja està a impremta.
1: No. Bueno, volem fer les coses ben fetes. Està en aquests moments a l'Institut d'Estudis Catalans per la... per polir el text.
0: Val, correcció, sí, no solament més ortogràfica, sinó lingüística, semàntica...
1: No, ortogràfica no, tampoc ja estava corregit. Ja. Era l'estil.
0: Ah,
1: escolta, això es repeteix, potser podríem posar així, es podria deixar...
0: Val.
1: Això és un tema que ens costarà una mica car, però val la pena, perquè si hem de donar un llibre, hem de presentar un llibre, que són els 100 anys de la història de l'avenç, en el qual
0: 100,
1: hi ha coses...
0: 100 i pico, oi? 110, poder ja?
1: No, nosaltres només agafarem 100.
0: Ah. Que
1: déu-n'hi-do, són gairebé 300 pàgines. Crec que hi ha moltes coses, però és que a més explico que l'avenç, que comença amb molta força i que apareix, doncs, el grup excursionista germanó, l'època republicana, el paper de la dona, que la dona fins fa cosa de pocs anys era de segona categoria.
0: Ens ho va explicar l'altre dia el Jordi Figueres, que la dona aquí a l'avenç no podia votar.
1: No, era de segona categoria. No, i és que a més aquí presentem també, amb aquest llibre, presentem també el text que parla de que la dona, sí, pot ser sòcia, però de segona categoria. És que ho diu aquí. Amb...
0: Textualment, de segona categoria.
1: Sí, està aquí, està escrit aquí.
0: Afortunadament les coses estan canviant.
1: I la dona ha de ser paritària i és tan capaç com un home.
0: I només parlem de fa 100 anys, eh? Vull dir que a vegades posem el crit al cel per altres cultures properes, però nosaltres estàvem en la mateixa situació només fa 100 anys.
1: Sí. I la dona pot aportar molt, i ha d'aportar molt a la societat. Jo sóc un gran defensor de la dona. És que, escolta... són gent intel·ligent que té una altra forma de fer les coses, de dir-les, de considerar-les. Són uns companys ideals. Encara que et puguis barallar amb la senyora, val la pena de conviure amb elles,
0: perquè a més t'ha tocat una companya molt ferma, molt crítica, que té discurs, que té les seves ideologies i defensa els valors que ella creu que ella hi creu. Val, i suposo que això també t'ha donat força a la vida.
1: Sí, ella no sols m'ha donat molta força per tirar endavant, però no coincidim del tot en quant a política.
0: Bueno, però això no té importància.
1: Sí,
0: després de tants anys junts.
1: He fet cursillos de republicanisme, però no n'he sortit.
0: Quan acabo les entrevistes,
1: sí,
0: sempre faig la darrera pregunta,
1: sí,
0: que dona per molta estona més. I la darrera pregunta... sempre és: Joan, alguna cosa que vulguis tu dir que jo no t'he preguntat, que m'he descuidat de dir o de preguntar, què vols afegir?
1: Bé, jo, si de cas, afegiria una petita cosa, que cada ciutadà ha de desitjar de transmetre la seva experiència a la col·lectivitat, al poble on viu, a tots els seus. No es pot anar a l'altre barri, com jo ja estic en camí, amb 81 anys, no, sense haver deixat l'empremta i tot allò que sap. És el darrer servei que se li demana. Hi ha molta gent que no, em quedaré a casa, em cuido aquí i allà. No, aquesta persona ha d'enriquir fins a l'últim moment de la seva vida el cos social on viu. I això reclama una generositat personal. Això és el que voldria dir. I aquest és el que m'ha mogut sempre... Penseu que vaig, vaig, quan vaig venir a Esplugues, el 66, al cap d'un any, un any i escreix, ja em vaig començar a treballar amb la vida d'Esplugues, que, bueno, primer era en castellà, després les meves idees republicanes ja van, van, ja, ja van posar en guàrdia el català,
0: no?
1: El català i el... Sí, que el català es va portar molt bé amb mi, però era, era, estàvem en planetes diferents, eh?
0: Quan, perdoneu, quan en Joan Puiggròs ara diu el català, no es refereix a la llengua, es refereix a la, al,
1: dar,
0: al darrer alcalde d'època franquista, que és el Josep Català.
1: Sí, jo, la meva opinió respecte a ell és molt positiva i va ser un gran home, però que jo crec que moltes coses no va encertar al seu moment, perquè ell estava molt inclinat cap a moviments de dreta. I després ja es va convertir en una persona molt correcta, i quan jo el vaig conèixer ja el 66, bé, ja pràcticament era alcalde, era una persona que, molt centrada, per tant jo soc més aviat positiu respecte a ell, encara que ell conservava alguns rampells de persona autoritària, però bueno.
0: Doncs ens explicaves això, que l'any 66 ja comences les teves col·laboracions aquí a Esplugues,
1: sí,
0: amb la crònica de la vida d'Esplugues,
1: eh?
0: I no has parat, no has parat de,
1: sí,
0: col·laborar.
1: Sí, però va haver més d'un article i vaig tenir problemes, perquè el català, esclar, tot el dia que es passava el Joan estava portant els articles meus a l'alcalde, al Josep Català. No, no, això no podem posar, que ens caurà un paquet i no sé què. Bueno, jo ja tenia que reformar això i mica en mica ja vaig anar salvant. L'article més interessant que crec que vaig fer va ser quan vaig estar al nord d'Alemanya el dia de la reunificació, que jo vaig estar... bé, havia estat unes quantes vegades, teníem una representació allà a prop d'Eisenach i t'acostaves a la línia de separació, hi havia un cartell que deia: a partir d'aquí la República Federal Alemanya es renta les mans si vostè passa d'això, i senties com ja els de la torre de vigilància dels popos, senties crac, crac, com muntaven, com amartellaven la seva metralladora. I estava, hi havia metralladores automàtiques, tot això es podia veure molt bé. Bé, la qüestió és que aquell dia, que va ser el dia que es va unificar, va haver, doncs, van omplir a terra tota la part, diguem-ne, de metralladores i tot això, i va venir el poble amb orquestres, i era un dia patriota de reunificació alemanya. I molta gent plorant, i jo em vaig ficar dintre de l'Alemanya Oriental i vaig agafar un tros de reixa que estava electrificada, o sigui, estava tota electrificada, tota la línia fins a la costa, i em van agafar els popos i jo els vaig dir: home, no, jo que sóc un espanyol, que aquí, que allà, i m'han dit: agafa i fot el camp. I bueno, entre que jo parlava alemany i que van veure que tampoc no anava armat ni d'això, em van treure fora, va dir: fot el camp, així literalment, eh? Sí, i llavors jo em vaig tornar i conservo aquesta reixa que havia estat electrificada abans. A més, la gent que venia amb música i amb tothom portava una orquestra i marxes militars alemanyes amb una bandera alemanya. Que maco que és, que maco que va ser. I plorant tots i abraçant-nos tots.
0: Tens un bon record.
1: Sí, sí.
0: Doncs Joan, ara sí que ens hem de començar a acomiadar. Gràcies per haver estat avui aquí amb tots nosaltres, com t'he dit al principi, i comptem amb tu per properes ocasions.
1: Molt bé.
0: Per parlar d'aquest llibre que...
1: Sí, permeteu-me una cosa. Aquest primer llibre jo vaig demanar a l'Ajuntament que donessin alguna ajuda i no van voler de cap de les formes donar-me una ajuda. I els vaig avisar: si vosaltres no doneu ajuda amb això, tots els llibres que faci després no tindran el vostre sugent ni el vostre record. I així va ser. Aquest el vaig pagar jo. Vaig tenir que gastar els diners.
0: Sí, perquè te'l van fer la impremta d'aquí, del carrer Mossèn Cinto Verdaguer,
1: sí.
0: NB.
1: Sí.
0: Et va fer l'edició.
1: Sí, sí.
0: I el podem trobar encara a la llibreria Esplugues, aquest llibre? O ja no queden exemplars?
1: No, m'has de demanar a mi, no. Llavors jo.
0: Ah, val. Doncs no patiu, qui vulgui aquest llibre s'ha de posar en contacte amb el Joan Puiggròs Modolell.
1: Sí.
0: Podeu trucar aquí a la ràdio, enviar-nos un correu aquí mateix a esplugasfm@gmail.com. Us podeu adreçar al grup d'estudis que es reuneixen cada dimarts a partir de les 7 de la tarda, penso que és, al Casal de Cultura Robert Brilles. Qualsevol dimarts que no sigui festiu podeu apropar-vos al grup d'estudis.
1: I després aquest també, el segon, també me l'has pagat jo. I aquest el pagarem també nosaltres.
0: L'avenç.
1: De l'avenç. A més, hi ha un article que no ho explico.
0: No ho expliquis.
1: No ho explico.
0: Qui es compri el llibre?
1: De la ràdio...
0: Primer va ser Ràdio Estudi Esplugues.
1: Sí, i que va acabar malament. Això ho explico?
0: Però val a dir que molt abans de Ràdio Estudi, aquí ja hi havia hagut un pòsit de ràdio, tant d'Esplugues com de Sant Just. Un dels fundadors també va ser el meu pare, el Gerardo Almató.
1: Sí.
0: El Pallà també hi era, el Sorroca de Sant Just, la Juanita Algarra de Sant Just.
1: Això ho havia viscut jo, sí.
0: Exacte.
1: Sí. Però aquests eren més aviat cosins germans del moviment, eh?
0: Exacte. Sí, perquè després van anar a parar tots a la Cadena Azul, cap a Barcelona. Joan, gràcies. Estem escurant ja el temps. Una abraçada. Fins la propera.
1: Moltes gràcies a tots.
2: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
3: Esteu escoltant Esplugues FM.
4: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iBooks. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
0: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camí de Let, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador. Al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier. Al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallarona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecte al medi ambient.
5: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Són les dues del migdia.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: El Club del Country.
4: Bring home the teardrops and let's have a ball.
3: Un programa que ha fet història.
4: She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind.
3: Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
5: De dilluns a divendres a les 4.
3: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
4: Bring home the teardrops.
6: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
7: Esplugues FM, Ràdio Cultural i Associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
8: Xerrem d'arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu. Viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i la Bordeta.

0: Benvinguts al Xerrem d'Arreu. Soc l'Assumpta Sogas i avui tinc el plaer d'entrevistar el Sheikh Abdul Kadre, que va néixer a Dakar, la capital del Senegal, on hi va viure fins als 6 anys. Hola, Sheikh, com estàs?
1: Hola, bona tarda. Estic molt bé, gràcies, Assumpta.
0: Ja. Com van ser els teus 6 primers anys de vida a Dakar?
1: Bueno, corregir una mica, jo vaig néixer a Dakar, però sí, sí que és veritat que em vaig criar a Yourbel. És una regió d'allà també, del Senegal, i allà es habita majoritàriament la població Serer, no? I bueno, em vaig criar amb els meus avis, i pel que recordo va ser una infància molt bona, la veritat, els millors records que tinc, sempre parlo amb certa nostàlgia. Acostumo a dir que era un nen mimat.
0: Ai, que bé.
1: I res, es creix en una casa africana, al final és això, casa gran, on també hi són els oncles, les tietes, etc. I els que administren aquesta casa gran, o els líders d'alguna manera, els referents, són els avis, no? I no sé, és una casa on canvia bastant, no? Sempre estàs... La filosofia de vida és diferent, no? Es pot entendre una mica si es fa la comparativa en Andalusia, no?
0: Sí.
1: Són portes obertes sempre, no sé, tota casa normalment té un jardí, un arbre de mango, i a vegades es posa una catifa, alguna hamaca, i recordo això, molta felicitat, molta alegria, entrar, sortir, carrer, gent sempre a casa, bons menjars i molt d'amor.
0: Que bé. Era un poble petit.
1: Yourbel és capital. Yourbel és capital, no sabria com dir-ho exactament, si comarca o regió,
0: però està
1: la regió de Yourbel, i Yourbel és la capital. Com també pot estar la regió, què sé jo, de Tamba Kunda,
0: la
1: capital és la ciutat de Tamba, no? Però té altres ciutats, altres...
0: És la que em vas dir, o no, és de cara això, que el seu nom volia dir Baobab?
1: No, Senegal, no. En Wolof vol dir Sunugal, Sunugal, no? Ah. Ve d'aquí.
0: Ah, d'acord.
1: No? Que en Sunugal vol dir el nostre vaixell.
0: Sí.
1: No? I el vaixell s'entén com la típica embarcació de fusta, el que podria dir-se ara mateix que equivaldria a los cayucos, a lo que se li diu cayucos, perquè és poble pesquer, de pescadors, etc.
0: Sí, sí, sí.
1: I el nom de Senegal ve de Sunugal, no? Del nostre vaixell.
0: I tu de quina ètnia ets i la teva família?
1: Jo sóc mandinka, concretament yahanke, no? Però acostumo a dir que he patit bastant de mestissatge cultural, no? Aleshores sempre dic que sóc mandinka i també serer. Ara he connectat amb el que deies dels baobabs. A Serer, a Yourbel, se li diu terra dels baobabs, no? Perquè hi ha bastants arbres del baobab, bueno, representen, se li diu l'arbre de la vida, l'arbre etern, l'arbre de la sabidoria, té molta representació, a part de tindre, bueno, uns fruits amb propietats també molt bones. I en quant al mestissatge, això deia que era Serer i també Yourbel, però bueno, tinc bastanta influència també Wolof, perquè la família Dakar al final parla Wolof, i d'alguns, tot i que siguin provenents de cultura Serer, al final allà també, no? Entre matrimonis es produeix bastant de mestissatge cultural.
0: Per això deu ser una riquesa, no? Si valores la diversitat com a riquesa, o perquè no et comporta cap problema d'identitat, diguéssim, no?
1: A dia d'avui, per mi, absolutament. És una riquesa, em considero impressionantment ric i em considero impressionantment afortunat. És una riquesa, és diversitat de cultures, però no és fàcil fins que ho assimiles, o ho acceptes, o ho entens. Fins a cert punt, he de dir que per mi ha sigut com... Deixem-ho en un desafió, diríem. Vale?
0: Perquè teniu unes característiques físiques semblants, els de la mateixa ètnia, us reconeixeu entre vosaltres o no?
1: A vegades costa. Es diu que els de població Serer acostumen a ser gent negra, gent de pell fosca, no? I, per exemple, per part de família paterna, tot el que és la família Yahanke, ells són una miqueta més clarets, però acostumen a haver-hi normalment qui sap i està acostumat pot saber de quina ètnia o de quina cultura pertany cadascú, però sí que és veritat que amb tant, no, tant, en fi, on començaria, no, l'origen del mestissatge, en aquests estats-nació imposats, jo crec que no, ve de molt endarrere, no, dintre del poble africà, al final sempre hi ha hagut migracions, hi ha ètnies històriques, de fet, si agafes a Sheikh Anta Diop, ell explica que moltes de les ètnies actuals, tant Fula com Wolof, com etcètera, etcètera, venen de l'est de l'Àfrica, de l'antic Egipte. Mm-hmm. I que, no? I, bueno, tot el que seria la població Pel, etcètera, i que, bueno, després es van diversificant i van creant nous imperis, es barregen, etcètera, etcètera, sí, sí. Però sí.
0: Quanta riquesa, no? I nosaltres que ho simplifiquem tot amb allò, són negres, no?
1: Ahir ho deia una persona, és com si jo avui arribo i a una persona catalana és exactament mateix que una finlandesa, que una romana, que una txeca, una russa, sí, no? Sí, al final, quan s'utilitza moltes vegades sentim que es parla... Es diu Àfrica subsahariana per dir negros en general, no?
0: Sí, sí, sí.
1: Sense importar la diferència, perquè al final, no? Vete a tu país moltes vegades, a què fa referència, no? Vete a Àfrica, perquè no saben realment quin és el país, ni hi ha interès de saber quin és aquest país.
0: Sí, sí, sí, sí. I quantes llengües parleu? O tu quantes llengües parles? Perquè amb tot això de pertànyer a tantes ètnies...
1: Es parlen molts idiomes... Aquí podríem entrar al debat de què és un idioma, què és un dialecte. Jo dic que són idiomes, no? En parlo sis. A molts països africans hi ha més d'un idioma. A Senegal hi ha diverses llengües. La que més es parla és el Wolof, diríem, no? I jo parlo Wolof, parlo Yahanke, però que si algú parla Mandinka jo l'entendria perquè venim del mateix poble. El Yahanke sí m'atreviria a dir que és un dialecte del Mandinka. Per tant, parlo Wolof Mandinka, català, castellà, anglès, francès. I he de dir que em sap molt de greu que he perdut un idioma que era el que, amb el que havia vingut de petit.
0: Oh,
1: el Serer, el criar-me amb els meus avis. A l'arribar aquí no teníem qui parlar-ho.
0: Sí.
1: Vaig aprendre el Mandinka, que és el del meu pare,
0: sí.
1: Català i castellà, i l'altre, bueno, es diu que un idioma quan no el parles
0: es va perdent. Ara, segur que si estessis en contacte amb gent d'allà i el sentissis parlar, et revindria, suposo, no?
1: Sí, això m'ha dit molta gent, que et deixem aquí 6 mesos i ja veuràs com et torna l'idioma ràpidament.
0: Clar. I el teu pare per què va venir a Catalunya? En sabia alguna cosa?
1: Realment, com a molta gent, no? I per desmuntar aquest discurs de la invasió, no, de que no cabem tots, etcètera, etcètera, mon pare no tenia d'objectiu vindre a quedar-se a Espanya, a Catalunya, realment. Ell, com a moltes altres persones africanes, ja patia processos migratoris per Àfrica, no? Ja sigui per necessitat, crec que va transitar per altres països com Costa d'Ivori, ha estat a Mali, ha estat fins i tot, si no m'equivoco, a Tunísia, etcètera. Després a Europa va passar per Bèlgica, si no m'equivoco, a Alemanya, potser algun lloc més, fins que va decidir establir-se a Catalunya, però pel que he sentit dir-li alguna vegada, el seu objectiu era anar als Estats Units, perquè en l'època era el Dorado, era el sueño americano, oi?
0: Sí, sí, sí.
1: I va emigrar, suposo que en busca, bueno, de noves oportunitats i d'una vida millor, no? I aquí, bueno, jo sempre dic que sí, evidentment, tothom migra normalment en busca de noves oportunitats o una vida millor, però realment no ha de ser perquè així, no? Al final, tu pots migrar per voler descobrir món,
0: clar,
1: que és el que majoritàriament, per exemple, des del nord global, si parlem d'Espanya a Catalunya, és el que es fa, no? Jo, hòstia, doncs me'n vull anar a la Índia a descobrir tal, me'n vull anar a la tal a descobrir la vida, no? Doncs al final migres, o pots migrar per amor, no?
0: Perquè sí, sí, també.
1: El teu amor viu allà i, bueno, t'acabes enamorant de la ciutat, etc. Però sí que és veritat que des de sur global normalment sembla ser que és molt més difícil, no?
0: Mm-hmm.
1: Però bueno.
0: I va trobar feina a la metal·lúrgia aquí.
1: Sí, correcte. Suposo que va passar cap a altres sectors, però va acabar treballant en la indústria siderúrgica metal·lúrgica. Concretament quan jo vaig arribar i treballava al Baix Llobregat, al Castellbisbal, allà en una fàbrica, sí, sí.
0: I allà et vas educar tu i allà vas créixer, d'alguna manera.
1: Correcte, jo sempre dic que sóc del Baix Llobregat, no? Vaig arribar a Martorell concretament, amb 6-7 anys, i pràcticament tota la meva, gran part de la meva infància i adolescència i joventut l'he viscut allà, allà he viscut de tot.
0: Ja. Doncs mira, ara posarem la música que has triat i després seguim parlant.

0: Tu has fet tota l'escolaritat aquí, quan segur que hi havia molt pocs nens negres a l'escola. Et va fer sentir malament això?
1: Perdona. Sí, estava intentant... Vaig fer tota l'escolarització aquí. De fet, al nostre poble érem la primera família negra. Per tant, l'únic noi negre a classe vaig començar sent jo. I no sé si em va fer sentir malament ser l'única persona negra, però sí que és veritat que vaig patir molt de racisme i certa discriminació en un context en el que no es parlava tant de racisme. En un context en el que sempre se'm deia que això era cosa dels Estats Units i que, bueno, que aquí no hi havia, no? Però sí que és veritat que al final els nens, si un porta ulleres es ficaran amb el que porta ulleres i un espel roig, etc, etc, pues jo sempre deia, no?, que tenia el cap molt rapadet, no?, molt quasi a l'1, al 0, tenia una petita cuixera a la cama i a sobre, no?, era l'únic negre, d'entrada ja calvo, negro, cojo, no?, cada dia doncs estava en baralles. I sempre explico que la primera paraula que vaig aprendre en castellà, més enllà de hola i adiós i aquestes coses, va ser negro de mierda. I me la deia un nano, es reia tota la classe i jo no sabia què era, i també doncs em reia, fins sí, que em vaig assabentar de què era.
0: Ja. A més devies ser molt fort tu, no? Perquè ets més aviat corpulent i així, que no devies guanyar per baralles.
1: Sí, he de reconèixer que era un mal de cap pels meus pares, sincerament, perquè recordo que de tant en tant trucaven allà al Senegal els meus avis i dèiem, no sabem què fer amb aquest nano, segurament el tornarem de volta a Senegal. Deien, no estudia, només es baralla amb nois blancs, saps? I era com, hòstia.
0: Sí.
1: Però sí, sempre estava ja en baralla, sí.
0: I quina trajectòria acadèmica has seguit?
1: Bueno, he tingut les meves dificultats, sobretot després d'acabar l'ESO. El batxillerat no va ser fàcil, l'adolescència no la recordo com una etapa fàcil en el meu cas. Suposo que per cap jove, no, però al final, no? Jo identificava certes problemàtiques després. Em van fer deixar el batxillerat. Jo vaig començar un batxillerat humanístic, sempre deia, no? Des de petit em preguntaven què volia ser, jo sempre deia traductor, suposo que això em va ficar també en aquell batxillerat, però per circumstàncies de la vida vaig haver d'abandonar els estudis durant el batxiller per dedicar-me a la feina. Després, amb més anys, bueno, vaig aprovar per accedir a la universitat. I en principi em anava a formar com a educador social perquè havia treballat d'això també, però ara estic plantejant-me ciències polítiques o sociologia perquè m'agrada bastant, la veritat.
0: A veure si t'ho permet la feina, perquè formes part de la cooperativa gastronòmica Barca, que està impulsada per persones migrants i racialitzades, i teniu un obrador i també un restaurant aquí al carrer Guadiana. Uh-huh. I dius que voleu aconseguir la sobirania alimentària. Com ho feu, això?
1: Bueno, la sobirania alimentària es pot entendre des de molts matisos, però sí que és veritat que nosaltres la incorporem entenent sobretot des de la perspectiva de que al final sapiguem, no?, el tipus de gastronomia que fem gastronomia africana. Volem posar en valor la diversitat i la riquesa de les cultures africanes per tot el que hem comentat potser abans, temes d'estereotips i de més, entenent que, no?, generant postos de feina que puguin ajudar potser a incidir en la regularització de persones en situació administrativa irregular, entenem, no?, que el poder connectar, no?, amb aquests productes de la terra d'allà, que el poder connectar amb els plats d'allà, això ja està generant certa alimentació de proximitat, no? Són aquests debats que ens movem dintre de l'economia social i solidària, no? Moltes vegades, és clar, sí que volem comprar, no?, a l'economat, no?, al pagès del barri, etc. Però hi ha alguns productes que, si volem proximitat, volem també la proximitat per aquella persona migrant que porta no sé quants anys potser, no?, sense haver anat al seu país d'origen, doncs gaudir d'aquest plat potser és un menjar com de proximitat. I en quant a sobirania, és poder decidir. poder decidir, no, una miqueta, a veure, amb quins proveïdors, amb qui no. Per exemple, fem algunes begudes que, amb sort, directament el nostre company, quan viatja, les compra un productor d'allà que sabem que té bona qualitat, etc, perquè sabem que a vegades amb intermediaris i tots aquests circuits del comerç en el que estem immersos dins del capitalisme, moltes vegades, bueno, no s'aconsegueix, no acostuma a ser del tot just per les persones que produeixen, sobretot de països del sur global, això que s'entén com del tercer món, en vies de desenvolupament, etc, no? No fem tant sobirania alimentícia, tot i que està dintre del nostre projecte, però sí que nosaltres apostem, no, per trencar estereotips, donant valor i donar valor, no, i visibilitzar la riquesa i la diversitat de les cultures africanes en aquest territori que, desgraciadament, entenem que moltes vegades es fa des d'un plantejament, no, en ciutats tan multiculturals com Barcelona, no, en quant a gastronomia africana hi ha molt de desconeixement, i en general en quant al continent africà, no, sempre és molt de paternalisme o estereotips reduccionistes, no, envers el continent, i nosaltres en això creiem que podem incidir bastant, força, no? Perquè som d'allà, som d'aquí, no? Aquest mix, aquesta fusió de cultures és el que intentem plasmar també en la nostra feina, sobretot donant-li valor també als productes que tenim, als plats d'allà, i que això incideix en la cultura.
0: Sí. Que bé. I a l'Obrador teniu molta gent que es forma?
1: A l'Obrador és un projecte que encara no està en marxa. Vale? És un projecte que es va activar fa uns anys, no sé si fa dos anyets, juntament també amb l'Ajuntament.
0: Sí.
1: I la idea és aquesta, no? Que sigui un obrador mancomunat en el barri, en el que també puguem dinamitzar, en el seu origen parlàvem de dinamitzar activitats, anar

0: Còpolis és l'Ateneu Cooperatiu de Barcelona.
1: Sí.
0: D'allà, bueno, és on vam començar el camí també una miqueta per constituir-nos com a cooperativa, i ara mateix també estem en el Cercle de Migracions Antiracisme, que allà l'activitat més famosa així coneguda és la Fira Migrant. I sí, bueno, els objectius són aquests, no? Una miqueta al buscar un espai dintre d'aquesta societat, un, no? Solucionar les nostres necessitats com a persones que som d'aquí, som d'allà, cobrir, diguem-ne, bueno, canviar una miqueta tota ser, no? Tindre certa visibilitat i ser persones amb plens drets, no, a la societat i exercir-los. Aquesta és una mica l'objectiu general.
1: Tu col·labores amb moltes entitats, amb Sorracisme, amb la comunitat negra d'afrodescendents de Catalunya, amb la ONG d'Uniacato. Què tenen en comú totes aquestes entitats?
0: Sorracisme, comunitat negra africana i afrodescendent de Catalunya, d'Uniacato i entre moltes altres, al final el que tenen en comú, jo crec que aposten per la igualtat d'accés en drets per les persones, no? De diferents formes, si ho vols dir. La CNACAT es concentra més en totes les persones negres, ja siguis africana, afrodescendent, no? Bueno, busquem drets, intentem lluitar en el que és a nivell sobretot d'antiracisme, no? Des de la CNACAT busquem ser un subjecte polític per l'Estat, no? Perquè al final, si no, hem identificat que realment al final no es legisla, es parla de totes les persones, però hi ha la comunitat negra en general té certes problemàtiques concretes, no?, que moltes vegades es troben invisibilitzades, perquè moltes vegades les legislacions tampoc es fan pensant en nosaltres, no? En els casos concrets, no? I fins i tot en això ens adonem que no existeix ni un cens de quanta població realment afrodescendent existeix al territori, no? En aquest sentit, doncs, això és el que busquem. Des de Sorracisme, evidentment, intentem, no? Apostar per la lluita pels drets humans, sobretot a l'accés, a gaudir a tots els drets, però sobretot des de l'antiracisme i en contra de la xenofòbia, no? Per tant, tota persona que ha patit racisme pot anar allà, pot denunciar-ho, etc, etc. Tenim un equip de juristes, perdona, que ja m'estic trebant, advocades, gent que sap del món que en fa, però a la vegada també anem a escoles, fem xerrades, intentem sensibilitzar, fem activisme, campanyes de mobilització, de participació ciutadana, perquè entenem que és molt important que a les nostres societats occidentals, no només passa això a Catalunya, no? Passa a tota Europa en general, on hi ha diversitat, i és que la diversitat s'entén en clau de celebració, de folklore, etc, però mai o costa, no?, que es parli de veritat de diversitat en clau de desigualtat o desavantatges, no? Relacions de poder, etc, no? I realment el gaudir dels drets com a persones, com a éssers humans, això costa. I d'Uniacato m'agradaria, si algun moment pot vindre el president, sobretot perquè és la persona que ho lidera. D'Uniacato és un projecte molt bonic, que Dunia vol dir món, en la cançó que hem escoltat abans l'hem sentit, Dunia en Mandinka vol dir món, i Cato és perseverança, no? Insistència, esforç, no? I al final és un projecte molt bonic. La cooperativa Abarca va néixer en un principi per financiar Dunia Cato, que buscava fer temes, no?, d'emprenedoria, cooperació internacional, però des d'un altre punt de vista una miqueta més diferent, ja que també les creadores són persones que han migrat, que han patit processos migratoris, que saben el que és, i també, no?, una mica d'això, tenen del país d'origen i tenen del país d'aquí.
1: Ah,
0: no?
1: Que
0: I una
1: bé, mica que interessant, doncs sí, quedarem, mira, que ara se'ns acaba el temps del programa. Moltíssimes gràcies per tot
0: gràcies
1: el que
0: tu
1: ens has volgut explicar i per tot el que portes a la nostra societat, que és molt i molt ric. I mira, no sé si et vols acomiadar amb Mandinga.
0: Molt bé, doncs gràcies a tu per l'espai que ens heu permès, i a Barca, que vol dir gràcies, i fins la propera.
1: Molt bé.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Carpe Diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
1: Vull una família d'acollida que em faci abraçades dos.
2: Tu pots ser la família que està esperant. Entre tots, fem gran l'acolliment. Generalitat de Catalunya.
3: Estàs escoltant Esplugues FM.
4: Esplugues FM.
5: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.
6: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants, Hostafrancs, La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
7: Xerrem d'Arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu. Viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i La Bordeta. Xerrem d'Arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu. Viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i La Bordeta.

0: Benvinguts al Xerrem d'Arreu. Soc l'Assumpta Sogas i avui tinc el plaer d'entrevistar el Josep Valentí. El Josep va néixer a Catalunya i viu al barri d'Hostafrancs. El motiu d'entrevistar-los és perquè ell és d'ètnia gitana, amb una cultura pròpia que contribueix a enriquir la diversitat de la nostra societat. Hola, Josep, com estàs?
1: Bona tarda, moltes gràcies.
0: Tu parles català. És habitual que es parli entre els gitanos d'Hostafrancs o el vas aprendre a l'escola?
1: Nosaltres som catalans de pura cepa, sí. El parlem a casa des de sempre i sí, el parlem, aquí el parlem molt.
0: Molt bé. I entre vosaltres parleu també caló?
1: Sí, parlem el caló.
0: Ja. I què fa que parleu o català o caló?
1: Bueno, realment ens surt de dins, no? És com allò que portes a dintre i a vegades surt sol les expressions, no? El cara butxí, per exemple, quan anem a dinar hi ha alguna cosa bona, no? Cara butxí. Mare, tinc ganes de jalar, que tinc gana.
0: Ja.
1: Doncs bueno, són coses que surten nostres propis.
0: Barregeu, diguéssim.
1: Moltes vegades sí.
0: Ja. I bueno, tu ara tens un fill de 18 mesos, com li parles amb ell?
1: En català.
0: En català.
1: En català.
0: Sí. I el calor l'aprendrà així com per contacte? O... Sí.
1: Bueno, nosaltres, o jo almenys, la meva experiència és que en els nostres amics no hi ha hagut ningú que ens ensenyés a parlar el calor, no? És a dir, senties alguna paraula fora de casa o a dins de casa i són coses que et van quedant i bueno, després és una cosa habitual a parlar-la entre els amics, per exemple, és on més ho parlem.
0: Són paraules que intercaleu amb el català, diguéssim, o pots tenir una conversa amb calor?
1: Jo tant com una conversa no, però no. Bueno, sí que frases molt, molt extengudes, per exemple, sí.
0: I quins són els trets característics de la cultura gitana que encara perduren?
1: Pues a la meva manera de pensar crec que és el respecte, sobretot el respecte cap als nostres grans. Penso que això és la base fonamental de lo que nosaltres som, de la nostra essència, i crec que encara és una cosa de les que perduren. Això encara ho intentem mantenir sobre totes les coses.
0: Ja, i bueno, ho preserveu, diguéssim, perquè clar... Per molt que us relacioneu entre vosaltres, segur que cada vegada doncs, hi ha més interferències, no? del resta de la societat, no? Que també us deu influir tant per bé com per mal, no?
1: Evidentment, sí, és bueno, clar, és necessari, no? És a dir, convivim i el conviure doncs, provoca aquestes coses, no? Que jo agafo una mica de tu agafes una mica de mi i això acaba creant una diversitat molt bonica, no? I bueno, doncs és una de les coses que també tenim i gràcies que ho tenim. Així jo aprenc moltes coses de vosaltres apreneu moltes coses nostres i podem conviure amb perfecció.
0: Sí. Sobretot bueno, el respecte aquest per les persones grans estaria molt bé que ens en beneficiéssim tots, no?, d'alguna manera.
1: Sí, és d'aquelles coses, no? A vegades es diu que i en certs àmbits és cert, no? Potser a vegades la població gitana, depèn quins aspectes, doncs encara està una miqueta més aturada, com si parlem dels estudis o de qualsevol altra cosa, però hi han coses com el respecte cap als nostres grans, pues això són coses que encara conservem. O intentar ser hospitalaris, una persona gitana té que ser hospitalària amb tothom, i són coses que almenys jo i el conjunt de gent que m'envolta intentem mantenir-ho.
0: Tu has seguit l'escolaritat normal i tens ganes de seguir estudiant. Això no és gaire habitual en la vostra cultura, oi?
1: No, per desgràcia. Sí. No, per desgràcia. Sí, jo vaig... bueno, l'educació primària, doncs, bé, igual que la infantil, des de P3 que estic estudiant, no? O sigui, al centre de... I després la secundària també vaig acabar bé, després vaig fer un grau mig de comerç i no m'he tancat les portes de seguir estudiant. Jo penso que els estudis, avui en dia, més que mai... Són un ventall de possibilitats, no només perquè tu aprenguis i perquè sàpigues més, que tot això mai et deixarà enrere, sinó que avui en dia el que vol un treball, avui en dia el que vol una posició, necessita tenir unes qualificacions, un saber que la vida mateixa no t'ho donarà, per desgràcia.
0: I què et sembla, que és que la comunitat gitana no valora prou l'educació o no té clar els seus valors, o perquè és això que els nanos gitanos tenen molta fama d'absentistes, no?
1: És una bona pregunta, perquè sí. Si sapigués la resposta segurament tindria la solució al meu treball i la qual cosa em beneficiaria molt. Hi ha molts hàndicaps, no? Hi ha, des de que a vegades al centre, i enteneu-me bé, no vull dir que la culpa sigui del centre, eh? Sí. Hi ha moltes vegades que el centre no sap reaccionar o no sap com intervenir amb les famílies gitanes. Hi ha moltes famílies gitanes que, per desgràcia, no li donen la importància que tenen els estudis, i bueno, arrel d'això doncs es crea com una barreja estranya que moltes vegades es donen els dos factors, i el que et deia al principi, tant de bo tingués una resposta per això. M'agradaria trobar el centre d'aquesta resposta, em beneficiaria molt, però ben bé no et puc dir.
0: Sí, tu dius això perquè treballes de promotor escolar. En què consisteix la teva feina?
1: Doncs bueno, nosaltres intentem garantir l'èxit escolar dels nostres alumnes, intentem fer-los arribar el més lluny possible, i després intentaré dir-te dos fets, i acompanyar-los durant tota l'etapa escolar, tota l'etapa estudiantil, i fer-los costat, intentar ajudar-los en tot el que es pugui. Ara, no fa tant, farà 2 anys enrere. Sí, vaig tindre l'oportunitat de poder enviar 2 nois a un grau mig d'electromecànica, la qual ens va ajudar les beques 9 CIMS, sí. El que els hi van pagar és un xec en blanc, com aquell que diu, el que té l'oportunitat, sí, i els hi van pagar uns estudis de quasi 20.000 euros, i ho han aprofitat, i són nois que ho aprofiten, i tant de bo que d'aquí, després d'aquesta conversa fins endavant, pogués enviar tots els alumnes que tingui tant.
0: Ai, que bé, sí. Això et deu reconfortar, no?, com a feina.
1: Sí, sí, són petites recompenses que t'endús, perquè al cap i a la fi jo, la meva vida més o menys, bueno, no és que estigui feta, però sí que puc optar a diverses coses, no?, per a veure que quan veus un nen, una nena gitana que l'has pogut ajudar. Ai. I que tira endavant i que sí, que vol i que vol fer-ho, sí. Ho tinc molt clar, ho dono tot.
0: Clar, ha de ser molt gratificant, perquè tu, per exemple, a les escoles, els nanos gitanos saben que tenen a tu de referent i et poden consultar dubtes o poden acudir a tu perquè els assessoris, o et dediques més a les famílies?
1: Bueno, més o menys a parts iguals, tant a alumnes com a famílies. El problema és que no estic en totes les escoles. Clar. I tampoc dic problema perquè a vegades no hi ha la necessitat.
0: Sí.
1: Però a les escoles que jo hi estic treballo amb els alumnes directament, és a dir, jo agafo els alumnes, me'ls enduc, intentem motivar-los tot el que podem, intentem parlar sobre el seu futur, sobre la importància, no? És a dir, jo sóc un dels pocs nois gitanos d'aquí del barri, almenys dels de la meva generació, no?
0: Sí.
1: Que ha tingut un mínim d'estudis, que això m'ha obert moltes portes, i intento aplicar aquest coneixement que jo he tingut als altres, perquè ells també venen de cases on els seus germans són els meus amics, o els seus pares no han tingut aquestes oportunitats d'estudiar, i posem en valor tot el que estan fent ara en els centres i intentem ajudar-los el màxim que podem.
0: Clar, deu ser important que tu siguis gitano, no?, perquè sigui un bon referent per ells.
1: Sí, la veritat és que el fet de ser gitano, doncs, bueno, m'obre moltes portes. A part, la veritat és que disposem d'un respecte que dins del barri a la meva família, doncs, bo. Som gent estimada dins d'aquest barri, que sempre, potser no està bé que ho digui jo, però és que és la veritat, almenys així
0: tant,
1: ho sentim.
0: I tant, si és veritat, sí. I tant, si no és falsa modèstia, no?
1: Ens sentim estimats i respectats, i això provoca, doncs, que el discurs que pugui dir jo, doncs, tingui una certa credibilitat davant de Penqui.
0: I què et sembla que ha propiciat que tu tinguessis interès pels estudis? Perquè això també pot facilitar que puguis ajudar els altres nois i noies, no?
1: Sí, bueno, clar, si m'ho haguessis preguntat als 16 anys no li hagués vist la importància, perquè sí. Segurament hagués sigut, en aquella etapa hagués dit, és un pas més, és una cosa més a fer,
0: sí.
1: Però avui en dia m'aporta l'experiència de poder parlar amb aquests nois, amb aquestes noies, i saber de què va el futur, no? Que les coses no són tan fàcils com fa, no ho sé, com el que hem sentit a casa, no? Com fa 50, 60 anys, ja no és la mateixa mateixa manera. Llavors, avui en dia has d'estar molt, molt preparat, almenys estar un mínim per poder recolzar-te a tu mateix, i això és el que puc parlar amb els alumnes.
0: Clar, però de fet la teva família devia valorar que tu estudiessis, no?
1: Sí.
0: Que se'n devien encuidar de que anessis a l'hora a l'escola, de que fessis el que d'alguna manera se t'encomanava, no? Que ells ho devien valorar i et devien fer un seguiment positiu en aquest sentit, no? I per això ha reeixit d'alguna manera.
1: De fet, l'experiència és gràcies al meu pare.
0: Sí.
1: Que jo els diria que va ser només entrar al primer de l'ESO, vaig dir, pare, jo a l'institut ja no hi vaig més, perquè nosaltres teníem un negoci propi, nosaltres treballàvem com a mercaders, i era per zona de costa.
0: Sí.
1: Ens guanyàvem molt bé la vida, molt bé, i jo me'n recordo perquè els estius els acompanyava.
0: Sí.
1: I ens guanyàvem molt bé la vida, i vaig dir, pare, jo no m'agraden els estudis, jo vaig allà, m'avorreixo i no li trobo l'adicient que necessito. I el meu pare va ser qui em va fer reflexionar. I mira si em va fer reflexionar bé, que avui en dia, per desgràcia, ja no mantenim aquest lloc de treball, les coses van anar malament, i gràcies a poder tenir estudis,
0: clar,
1: he pogut sortir endavant.
0: Quants promotors escolars sou a Barcelona, gitanos?
1: A Barcelona, no voldria mentir-te, però crec que som 10 o 11 promotors.
0: Sí.
1: I després a comarques, també en total fem un conjunt d'uns 30 promotors, més o menys. Pot ser que més, no voldria mentir-te. Pot ser que més.
0: I cada un de vosaltres quantes escoles teniu?
1: Doncs és molt variat, eh? Jo, per exemple, ara tinc 5 centres.
0: Sí.
1: Hi ha altres promotors, doncs, que pot ser que en tinguin més, perquè la zona requereix que hi hagi més, i hi ha alguns promotors que en tenen menys, però tenen una gran diversitat d'alumnes i una quantitat enorme.
0: Ja. I llavors teniu un horari establert a cada centre, i els nanos gitanos saben que en aquella hora hi sou i poden acudir a vosaltres i això.
1: Sí, de fet intentem fer l'horari del centre.
0: Sí.
1: Intentem estar tant matí com a tarda.
0: Sí.
1: I en el mateix horari, de 8 a 1 o de 8 a 2, bueno, de 8 a 1 i mitja, per exemple, i després per la tarda l'hora i mitja que calgui.
0: Sí. I entreu a les aules?
1: Sí.
0: O no? O teniu un despatx i els nanos acudeixen?
1: Tenim un despatx, bueno, normalment, jo parlo en el meu cas, perquè no
0: sí.
1: tots els casos dels promotors són iguals, però
0: sí.
1: en el meu cas jo tinc despatx o a l'aula de tutors, per exemple, algun lloc on puguem compartir, i podem anar a buscar els alumnes, podem treure'ls de l'aula en el moment que sigui necessari, endur-nos-els, parlar amb ells. Ens donen molta facilitat.
0: Home, segur que és una feina maca, perquè més podeu tenir un tracte individual amb ells, no?
1: Sí.
0: Et sembla que és semblant la problemàtica dels nois que de les noies en el tema acadèmic?
1: Bueno, si fa o no fa, el problema és que a la societat nostra, i ja no només a la comunitat gitana, en tota la comunitat en si, els nens cada vegada es fan més grans més ràpid.
0: Ja.
1: Bueno, suposo que això també ho hauràs
0: sí,
1: notat,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí, sí.
1: Jo crec que aquest és un dels nostres problemes, no? A més, per nosaltres fer-nos grans no només implica abandonar els estudis, no? Significa viure la prioritat de la vida, no? La immediatesa de la vida, millor dit. I això potser és el que fa que nosaltres abandonem més aviat els estudis.
0: Que les noies.
1: Per exemple, bueno, o les noies, perquè també si elles es fan més grans més aviat, també implica que, bueno, que ens ajuntem i tots dos tindran que tirar endavant una casa, no? És a dir, tant un noi com una noia.
0: I jo abans havia vist bueno, noies gitanes, no? Nenes que abandonaven els estudis perquè havien d'anar a cuidar l'àvia, per exemple, que estava malalta, o qüestions d'aquest tipus. Això encara es prioritza?
1: Cada vegada menys, però també passa, sí. No només l'àvia, per exemple, si parlem d'una família que no té una feina flexible o que no té una feina on pugui arribar bé, doncs potser si són tres germans la més gran tindrà que cuidar dels altres dos mentre els pares treballen, i no és una bona solució, però per desgràcia encara segueix passant.
0: I entre els promotors us deveu coordinar entre vosaltres també?
1: Sí.
0: I la problemàtica en relació a l'escolaritat és bastant comuna a tots els barris de Barcelona o tenen característiques diferents?
1: En tots n'hi ha un cert aspecte d'absentisme, no?
0: Sí.
1: Més o menys. Sí que és veritat que en el barri de Sants a Sant Just de Francs és on més n'hi ha, és a dir, sí, és on més absentisme n'hi ha, sí.
0: Perquè hi ha més població o no, o per les característiques del tipus de població?
1: No serà per la població.
0: No.
1: No serà per la població.
0: I a tu per què et sembla que és principalment?
1: Tornem al que parlàvem.
0: Que si ho sabessis diries la fórmula màgica, no?
1: Sí, jo és l'única cosa que acabo trobant després de molt rumiar és que vivim, els gitanos, i això sí que és cert, vivim una immediatesa, això sí que és veritat, la qual fa que bueno, anem més ràpid, en depèn quines àrees, no? Per exemple, casar-nos, tenir un fill, tirar endavant una família, doncs bueno, mentre hi ha homes i dones que ho fan que tiri als 28, 30, 20...
0: Sí, tant. Quan tenen resolta la qüestió professional, això.
1: Nosaltres abans no hem resolt aquest gran factor i estem tirant d'una casa.
0: Doncs mira, ara posarem la música que has triat i després seguim parlant.

0: La música és molt important en la vostra cultura, oi?
1: És el que ens dona... jo diria que és el que ens dona el caràcter, no? Per sí. Aquell que diu, la rumba sobretot.
0: Sí, sí, sí, sí, és molt alegre, no? I veus nanos petits, petits, tant nens com nenes, que és com si ho portessin a la sang, no? Bueno, és un tipus de música que convida, a ballar i a moure't, però... Que trobo que sí, que vosaltres ho deveu portar la sang, no?
1: Doncs la veritat és que sí, el que és la rumba i el flamenc no podem mentir, és una cosa que sembla que ens aflori pels pors de la pell i és, és una cosa impressionant.
0: Que es nota que us surt molt de dintre, no?
1: Ho sentim molt, molt, la veritat és que sí.
0: En el vostre culte també té un paper important la música, oi?
1: Bueno, com que nosaltres som així tan engrescats, potser sí. La manera de dir-ho, doncs fa que les nostres cançons doncs siguin així més mogudes, potser, no? A comparació d'altres denominacions, altres esglésies, doncs nosaltres potser som una miqueta més moguts per aquest simple fet.
0: Sí, sí, sí. Deies que envejaves els gitanos de la Marina o de la Zona Franca, no? Perquè... que mantenen molt l'esperit de clan, era per això? O...
1: Perquè la comunió entre barri, no? És a dir, entre els gitanos i no gitanos, jo et dic perquè jo allà hi soc molt, de fet jo tot el que he après ha sigut gràcies a la promotora que hi ha allà, a la Lluïsa, companya meva, i bueno, jo les vegades que he anat cap allà en el principi quan ella m'ensenyava com anava aquest treball, que és el que tenia que fer, doncs caminava pel barri, adéu Lluïsa, qualsevol veí del barri o una altra veïna, Lluïsa, quan fem, saps? És a dir, hi havia una cercania que aquí, per desgràcia, cada vegada potser s'està perdent més. No vull dir que no disfrutem de cercania amb el barri, no? Però sí que és veritat que és una de les coses que em fa, que m'agradaria que aquí també passés, aquest tipus de cercania, aquest respecte que es tenen entre comunitats.
0: I altres barris de Barcelona, saps si passa? Bueno, Gràcia, deies que, per exemple, que celebraven molt el Dia del Poble Gitano, no?
1: Sí, a Gràcia, sobretot quan es tracta de les festes, no?, del barri o les festes del Poble Gitano, el dia, em sembla que és el dia 8.
0: El 8 d'abril,
1: sí,
0: no?
1: Sí, vull dir que ho faran també en el carrer, doncs sí que és veritat que cada vegada quan veig els anuncis i veig coses veig que tot passa cap allà, que molt bé, és a dir, tant de bo que passi en algun lloc que no passés. Però també és una de les coses que parlàvem l'altre dia, m'agradaria doncs que també aquí al barri passessin algunes d'aquestes coses, no? És a dir, aquí al barri essencialment el que és Sants, el que és Sants Ostafrancs, no passa igual, no hi ha les mateixes coses. No tot serà culpa dels organismes que tindrien que fer-ho, no? També és culpa nostra que potser no ens hem adelantat a aquests aconteciments, però sí que m'agradaria que passés més.
0: Sí. Ara fareu alguna celebració del Dia del Poble Gitano?
1: Bueno, clar, realment jo el que em dedico és a intentar-ho portar-ho pels centres,
0: perquè a les escoles.
1: Exacte, perquè no es perdi el coneixement sobre el poble gitano. Però no només parlo dels centres, m'agradaria que també es fes alguna cosa aquí en el districte, no?
0: Clar.
1: No sé, aquí mateix a l'alcaldia, per exemple, que és un concèntric, a la plaça Espanya, a les Torres Venecianes,
0: sí.
1: Hi haurien llocs on podríem organitzar-ho.
0: Clar, però bueno, segur que si vosaltres teniu la iniciativa es pot tirar endavant.
1: Segurament, no? ja dic que part de la culpa i el gran percentatge de la culpa és nostra, segur.
0: Et sembla que encara hi ha molta desconfiança entre paios i gitanos?
1: Bueno,
0: n'hi ha.
1: Per això dic que m'agradaria moltes vegades que tinguéssim aquesta cercania, no? Que intentéssim estar tan cerca com tindríem que estar, no? Com el que tindríem que ser dos bons veïns, no? Intentar cuidar-nos.
0: Clar. Les escoles deu ser un bon lloc, no? Perquè es barregin i es generin relacions de confiança entre les famílies, perquè és potser on hi ha més barreja, no?
1: Sí, clar, el problema és que quan són nens no hi ha aquestes coses que pugui discutir, no? Mentre som nens tot és molt bonic, tot és agradable i tot el que es pot solucionar es soluciona amb paraules i ràpides, és a dir, no hi ha, però a mesura que ens fem més grans és quan més costa, llavors és aquí on tindríem que plantejar-nos potser ser més cercans. Que consti que quan dic això no només parlo de la població gitana, eh? la població gitana també.
0: Sí, la desconfiança és, és mútua, no? Sí, sí. Bueno, tu no tens trets molt característics, no? Però les dones, sobretot, que se'ls nota molt, no? I llavors no sé si encara viviu això de que la gent...
1: Desconfia,
0: sí.
1: Sí, no fa tant, fa un parell de dies vam estar a una tenda de Plaça Catalunya,
0: sí.
1: I anàvem un matrimoni que són amics nostres des de sempre, i la meva dona i jo, i passejant per allà la nostra amiga va cercar-se a despenjar un vestit perquè és el que volia, i una de la senyora que estava al costat es va agafar el bolso, es va apartar ràpid i com que li va pagar un crit de "Ei, on vas?" La meva amiga no sabia de què anava el tema, no?
0: Clar, clar, clar.
1: Què ha passat?
0: Sí.
1: I llavors vam entendre que és que desconfiava. A part, és el que et dic, jo no semblo tan gitano com les característiques que es pensa, no? Però aquesta noia sí, és morena, té el cabell més aviat fosc, bueno, la mires i dius, aquesta noia és gitaneta, se li veu que és gitaneta.
0: Té molta honra.
1: Sobretot. Sí.
0: Sí.
1: I per això dic que sí, passa. Sí, passa.
0: Sí, són coses que hem d'anar
1: polint
0: com a societat. Sí. Bueno, i tu hi contribueixes amb la teva feina.
1: Intento.
0: I tant de bo anem caminant en positiu cap aquí.
1: Tant de bo.
0: Doncs bé, moltíssimes gràcies per haver accedit a aquest entrevistes, que ja se'ns acaba el temps.
1: Gràcies a vosaltres per l'oportunitat que m'ha donat.
0: A tu. Doncs fins una altra, eh? Ens veiem pel barri.
2: Esteu escoltant Esplugues FM.
3: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
4: Crònica de la vida d'Esplugues. 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.

0: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
1: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
2: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i servei per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Sant Francesc Xavier número 7 i 9. També truquen al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
3: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.
4: Xerrem d'arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu. Viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i la Bordeta.

0: Salutacions cordials a tota l'audiència. Soc l'Assumpta Sogas i avui tinc el plaer d'entrevistar la Raquel Hurtado, que va néixer a Bogotà, a la capital de Colòmbia. Hola Raquel, com estàs?
1: Molt bé, moltes gràcies. Encantada d'estar aquí amb vosaltres.
0: Tu vas néixer a Bogotà i vas passar allà la teva infància i la teva joventut. Quins records en tens?
1: Bé, els meus records... jo recordo la ciutat de Bogotà, però els meus pares han tingut una vida molt moguda, perquè treballaven d'un lloc a l'altre i vaig conèixer Medellín, Cali, Armènia, tot Colòmbia amb ells. Fins i tot vaig viatjar a la ciutat de Mèxic. Quan tenia 3 anys, vaig complir els 4 anys a Mèxic, 4 o 5 anys a Mèxic. I va ser una experiència molt meravellosa. Jo era molt petita, però recordo molt bé la ciutat de Mèxic i la gent, i era molt agradable viure en aquell lloc.
0: Quines vivències tan riques. Sí. A què es dedicaven els teus pares que van viatjar tant?
1: La meva mare tenia el salon de bellesa.
0: Sí.
1: I es va emplear un lloc a Mèxic i va tenir molta acollida perquè feia uns peinats molt bonics, uns pentinats, no?
0: Sí,
1: molt
0: sí.
1: Bonics, molt, i la gent meravellada amb ella els va agradar molt.
0: Però ells ja hi van anar perquè tenien una altra feina a Mèxic? Viatjaven pel plaer de viatjar i després buscaven feina?
1: El meu pare és un viatger innat. Ell l'agrada avui aquí, demà, sempre viatjant d'un lloc a l'altre. I la meva infantesa va ser... molt moguda.
0: Ja. Fins i tot a Armènia vau venir?
1: Armènia i Colòmbia.
0: Ah, d'acord, per això m'estranyava.
1: Sí, Colòmbia té llocs els meus mateixos noms que Espanya.
0: Ah, que Europa.
1: Sí. Com Santander, Cartagena. Sí.
0: És veritat, Cartagena també. I... bueno, deies que la teva mare era de Cartagena, no?
1: Sí.
0: Que és molt diferent Bogotà de
1: sí,
0: Cartagena, perquè
1: sí.
0: Bogotà està a la serralada, no?, dels Andes.
1: Sí,
0: i Cartagena a la costa, no?, el Pacífic.
1: Sí, Cartagena és la costa atlàntica.
0: El Carib.
1: Sí. I és diferent perquè Bogotà és una ciutat molt... li diu la nevera, és molt freda. És una ciutat molt freda, alt, 2.600 metres sobre el mar, molt freda, i la gent és més... és més allunyada, no?
0: Yeah.
1: Cartagena, la gent és molt alegre, molt de bailes, de carnavals, i la meva mare era, perquè va morir... fa poc.
0: Ai.
1: La meva mare era molt... li agradava el baile, era molt moguda.
0: Molt alegre.
1: I el meu pare, no?
0: Ja. Doncs... es complementaven?
1: No molt.
0: No?
1: No. No, això va ser una mica complicat perquè més bé...
0: xocava. Hi havia friccions.
1: Sí, hi havia friccions perquè... sí, a ell no li agradava això d'ell i jo penso que el més bonic de la meva mare era això, la seva alegria.
0: Clar.
1: Sí.
0: La teva mare va morir a causa de la Covid, oi? Com va ser?
1: Oh, no vull recordar això, és massa trista.
0: Molt trist,
1: sí,
0: no?
1: Sí, perquè no he tingut un enterrament, no l'hem pogut veure. Jo parlava... Jo havia comprat el passatge per viatjar al juny, i ja no es podia, ja després no he pogut viatjar, i ella va morir el 13 d'agost.
0: Sí, exacte.
1: Doncs no he pogut veure-la més. Ella va arribar a Barcelona el 2017,
0: sí.
1: I va ser l'última vegada que l'he vist.
0: Oh.
1: I fue maravillós compartir amb ella, i jo... això de un pressentiment,
0: sí?
1: De que ja no
0: la veuries,
1: no la tornaria a veure més.
0: Oh.
1: i així va ser.
0: Sí. Ella va venir mai a Barcelona?
1: Ha vingut als 6 mesos que jo vaig arribar a Barcelona. Ella ha vingut a veure com estava la seva nena. Estava molt preocupada.
0: Però, sí. Quants anys fa que ets aquí, tu?
1: 20 anys, des del 2021.
0: 2001.
1: Sí.
0: I què va fer que vinguessis?
1: La meva mare. Ella sí? Sempre va estar present a coses molt importants en la meva vida. Ella un dia em va dir: Raquelita, per què no te'n vas a Barcelona? Jo, a Barcelona? Sí, sí, jo tinc cura dels teus nens i tu... Bé, bé, ves? I jo, vale. I no ho pensé més. La meva mare me la veurà per ells, no? Però eren els dos petits, eren de 12 i 13 anys.
0: Sí.
1: I em preocupava una mica, són molt... Els meus fills són molt... Són nois molt aplicats, molt...
0: Sí, i estaven molt vinculats a tu, no?
1: Sí, sí, perquè jo sóc separada del pare d'ells. I clar, ells vivien amb mi i jo pensava per deixar-los sols, i la meva mare: no em preocupi, no pateixis, que jo tinc cura d'ells.
0: Quants fills hi vas deixar amb la teva mare?
1: Tres fills.
0: Sí.
1: Als 6 mesos ja he pogut portar el meu fill gran de 16 anys.
0: Sí.
1: I va ser la mà dreta meva. Em va ajudar a treballar a la seva mare, hem de portar els germans, tu tranquil·la, no pateixis. Jo, i quan jo trucava als meus fills: oh, nens, por favor, sisplau, bé, tot bé. I dice: mare, tot bé, nosaltres queden arribar a Barcelona, tu no et muguis d'ell.
0: Ha de ser dur, separar-te dels fills.
1: Horrible.
0: I aquestes edats que et necessiten
1: mare,
0: tant.
1: De la meva mare i dels fills ha sigut el pitjor d'aquesta travessia.
0: I quan vas trigar a poder-los portar, els altres dos fills?
1: 4 anys i mig per poder tornar a veure'ls. I he deixat dos nens petits, més petits que jo, i he trobat dos nois d'un 90 i un 95 d'estatura d'alçada. Jo, mare meva, la meva mare em deia: quan tu veus els teus fills no els reconeixeràs. I jo, i quan arriba a l'aeroport, he quedat sense paraules. No.
0: Et va costar obrir-te camí aquí?
1: Buah, bastant, sí.
0: Però tot i amb això penses que ha valgut la pena?
1: Oh, clar que sí, jo sóc molt feliç aquí.
0: Perquè la teva mare, quan t'animava que vinguessis aquí, ho devia fer perquè pensava que tindries un futur millor.
1: Sí, la meva mare em deia que tu ets artista, que t'anirà millor, que no sé què, bé, i jo... Bé, vale. Jo sempre tenia molt bones idees, no? Bé, ha de ser que sí.
0: Ja. Tu ets artista, pintes, però això ho tens com a professió?
1: Sí,
0: o com a hobby, diguéssim?
1: Soc llicenciada a Belles Arts, a la Universitat de la Sabana de Bogotà, i vaig homologar aquí a la Universitat de Barcelona. I encara no. He tingut molts treballs que no...
0: Tenien res a veure amb això.
1: No res a veure amb l'art, com tenir cura de persones grans, de nens, etc. Però sempre he fet el meu joc. Sempre he fet treballs, he donat classes, he fet encàrrecs.
0: Sí. Classes relacionades amb l'art?
1: Sí, classes relacionades amb l'art i tot això, sí, encàrrecs de quadres, de retractes.
0: Que bé. Mira, ara posarem la música que has triat, que és el Còndor Passa. Per què l'has triada?
1: Me'n recorda a Bogotà.
0: Segur.
1: Sí, jo vaig néixer a 2.500 metres més a prop de les estrelles, de les estels.
0: Ai, que maco.
1: Això es diu a Colòmbia, a Bogotà, als 1.600 metres massa prop dels estels.
0: Que maco.
1: I el còndor és un animal molt bonic que està en extinció.
0: Tant de bo es pugui preservar.
1: Sí.

0: pertanys al col·lectiu d'artistes de Sants. Com el vas conèixer, aquest col·lectiu?
1: Jo vaig conèixer els artistes de Sants per un fullet informatiu que vas veure als cotxeres de Sants. I soc membre actiu des del 2014.
0: I quines activitats hi feu? O per què et va cridar l'atenció aquest col·lectiu?
1: Sí, perquè jo volia tornar a pintar més sí, d'una manera més al públic i tot, no?
0: Sí.
1: I m'he trobat en un col·lectiu que és com una gran família, un grup meravellós, amb molts talents i un gran calor humà. Són excel·lents companys i amics.
0: Tots són artistes plàstics?
1: No, hi ha músics, poetes. Jo també escriu una mica. M'agrada la poesia des de petita. La meva àvia era pintora i poeta, la mare de la meva mare. Era pintora i poeta de Cartagenera.
0: Que bé.
1: Sí, sí. I el col·lectiu és una gran família i també com una escola, perquè tots aprenem uns dels altres, no?
0: Clar.
1: És molt bonic això.
0: I el fet de conviure diferents disciplines,
1: sí,
0: no? Que també les podeu posar en comú.
1: Sí, sí. I diferents disciplines, cultures, tot, no? És molt variat, sí, és molt bonic això, sí.
0: Ara teniu una exposició a les cotxeres, no?
1: Sí, dos quadres que has posat.
0: Teu, sí.
1: Sí, un és de la mare, com regal d'amor, o sigui, el regal de l'amor de Déu. Jo penso que les mares són com un regal que Déu ens dona i elles rep de Déu i ens donen tot. O sigui, elles rep i tot el que rep el donen als seus fills i a les persones que poden. No? Són molt meravelloses les mares.
0: Ah.
1: Aquest és en homenatge a les mares i també a l'aigua, perquè és una dona a l'aigua, embarassada.
0: Sí, embarassada, sí.
1: I és una relació entre l'aigua i la dona, de dones de vida. I l'altre quadre?
0: Sí.
1: És una història una mica sentimental, perquè jo des de petita escric, no? Escric versos, escric tot el que penso, escric sempre. Per cert que la meva mare sempre deia: Raquelita, tu sempre estàs llegint i escrivint.
0: Sí.
1: Jo, és que m'agrada molt escriure tot el que penso, perquè no m'agrada que no vull que se m'escapen les idees. No?
0: Clar.
1: I he col·leccionat un pack molt gran de poemes escrits. I una vegada m'he posat a passar tot en net.
0: Sí.
1: I en net han sortit un munt de llibretes. I després he trencat tots els poemes. I quan els iba a posar al bot de la...
0: A la paperera, perdó. Sí.
1: A la paperera no he pogut.
0: Clar,
1: eren tan part meva que no,
0: clar,
1: no he pogut.
0: Clar.
1: Quasi em pongo a plorar, si no puc deshacer-me d'ells. Doncs s'ho posava una bossa, i algun dia faré alguna cosa amb això. I aquest quadre he posat, es diu Els meus poemes trencats.
0: Que maco.
1: I he posat molts papers que es poden llegir una mica.
0: Clar.
1: I he posat per sobre una parella, que pot ser una parella, pot ser pare i mare, germans, parelles, amistats, etcètera, no? I és una parella i... perquè els meus poemes eren de tot això, no? De les pares, les mares, del fill, clar, molt universals. Entonces he posat la parella,
0: sí,
1: donant-se amor i una llama que és l'amor que no s'apaga mai, no?
0: Clar, que maco. Doncs jo vaig venir el dia de la inauguració de l'exposició, bueno, que ens vam conèixer allà, i em va agradar molt el fet, no sé, de ser més una exposició col·lectiva, que veus obres de diferents autors, no?, i diferents estils i això.
1: Mm.
0: Tu sempre pintes la mateixa temàtica o temàtiques semblants o no?
1: No, sóc molt, molt variada. Ja sí. Ho va dir el senyor Ramon Casaler.
0: Sí.
1: Aquesta noia és molt variada. Les dues quadres no semblen la mateixa.
0: No, clar, és veritat.
1: No, perquè penso que és com un estat d'ànim, no?
0: Sí.
1: Algunes vegades pinto d'una manera i altres d'altra. Com surt, no? Com
0: sí,
1: surt,
0: sí, va, sí, sí.
1: Ho vaig fent, sí.
0: Tu què penses que és més important? Dominar la tècnica o saber expressar el que sents o ser conscient del que sents i això poder-ho expressar?
1: Les dues coses.
0: Sí.
1: Perquè si no és una bona tècnica pot ser que no es pugui expressar bé el que volies, no?
0: Sí,
1: expressar.
0: Sí, sí.
1: Penso que les dues coses són molt importants.
0: Uh-huh. Sí. I tu vens molta obra?
1: El llibre de l'art és una mica complicat per això. Jo treballo en altra cosa.
0: Clar.
1: Som auxiliar de vigilància a un museu.
0: Sí, sí. Bueno, també està relacionat.
1: Sí, han vist el meu currículum i han dit, t'agradaria que te posés a un museu? I jo, sí, clar que sí.
0: Clar que sí, clar, i tant. Sí, sí. Ah, està molt
1: I
0: bé.
1: Estic molt contenta, ja fa 3 anys i sí, estic molt contenta.
0: I com us organitzeu el col·lectiu d'artistes?
1: Bueno, fent reunions mensuals
0: uh-huh.
1: i per organitzar totes les activitats. Algunes exposicions són col·lectives, hem de reunir-nos.
0: Clar.
1: I sí, però...
0: Quan exposeu, per exemple, en aquesta exposició de les cotxeres, l'obra està també a la venda o només és exposició?
1: Si algú li interessa, sí, poden preguntar i comunicar-se amb l'artista i els donarem el telèfon de l'artista perquè parlin amb ell.
0: Uh-huh. I organitzeu altres activitats a més de fer exposicions, no?
1: El col·lectiu fa moltes activitats, jo no puc participar a totes perquè...
0: Home, clar, tens la teva vida també.
1: Sí, perquè el museu festiu sovint cap de setmana tot.
0: Clar, clar, clar.
1: De treballar, sí, és una mica complicat, però...
0: Sí, perquè a vegades he vist això que fan recitals.
1: Sí, els recitals són molt bonics. Algunes vegades he pogut participar, però també falta de temps.
0: Clar, clar, sí. Clar. I has tornat a Colòmbia?
1: He tornat unes 8 vegades en 20 anys i això és molt trist perquè la meva mare no l'ha pogut veure si no.
0: Veure
1: morir. Unes 8 vegades i... Ella ha arribat a Barcelona 2 vegades i jo he arribat a Colòmbia unes 8, unes 10 vegades l'he pogut veure en 20 anys. I és molt trist això, la separació de la família i
0: clar.
1: Els meus germans, amics, tot.
0: Clar, clar, molt... clar. És el que més deus trobar a faltar,
1: sí,
0: no?
1: Sí, és molt trist això, sí.
0: I has vist molts canvis a Colòmbia?
1: Sí, no m'agraden molt. Sí.
0: No?
1: No, és que a Colòmbia se complica un poc.
0: I tot el,
1: mica, sí.
0: Tot el procés de pau, per exemple, com ho valores?
1: Sí,
0: tu?
1: El procés de pau encara és una mica complicat perquè els acords de Cuba no es compleixen. I surgen grupúsculs
0: sí.
1: insurgents que compliquen tot. Compliquen tot, la tranquil·litat ciutadana i el més trist és els camps.
0: Yeah.
1: El camp està buit perquè per la por.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iVoox. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
2: Sou una entitat?
3: Organització sense ànim de lucre?
4: Associació de veïns?
5: Artista?
6: ONG? Músic?
2: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
7: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
8: És gràcies!

Quan el Front Popular va guanyar les eleccions del 36, els feixistes de sempre, els dolents de la història, van organitzar aquell cop d'estat, el qual avui hem de recordar dia sí i dia també els nostres avis i àvies que van sortir als carrers a lluitar amb les urpes i amb les dents a defensar la democràcia i a lluitar contra el feixisme, perquè el feixisme avui, igual que l'any 1936, avança si no se'l combat. I aquesta vella Europa, que ens porta reminiscències del passat, avui necessita més que mai els nostres punys tancats. I com que tenim referents i tenim memòria, encara cridem als nostres barris i viles: no passaran! No passaran! No passaran! No passaran!

0: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.
1: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants, Hostafrancs, La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
2: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
3: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camí de Let, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador. Al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier. Al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó. També es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.
0: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
2: Esplugues FM.
1: L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres els dimecres cada 15 dies de 6 a 7 de la tarda i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM al 99.7 i al podcast a la plataforma iBooks. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
2: Què passaria si beguessis aigua només una vegada? Que al cap de poques hores et trobaries la boca i els ulls ressecs. Se t'acceleraria el pols i tindries convulsions. Després tindries vertigen i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang, com tu necessites tornar a beure aigua. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
3: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
4: Hasta luego, cocodrilo, no pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
5: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
6: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
0: Estàs escoltant Esplugues FM.

Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimerà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@aventesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.

0: Són les 7 del vespre.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
3: De dilluns a divendres a les 4.
2: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
4: Crònica de la vida d'Esplugues, 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la Vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la Vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
5: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Hola, sóc en Luis Vizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentarem una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast espluguesfm.cat. Un poco de todo y algo más.
2: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i servei per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social. Gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre, al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També truquen al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
3: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: Són les 8 del vespre.
1: Les entrevistes d'Esplugues FM.
2: Avui us parlem d'una activitat física, lúdica i diria també de divertiment, perquè la gent que la practica s'ho passa molt bé. Avui us parlem de la marxa nòrdica, la que es practica aquí a Esplugues. I en parlarem amb el Jordi Soria i la Carme Cervera, que formen part del Centre Excursionista d'Esplugues. Hola, bon dia.
3: Hola, què tal?
4: Hola, bon dia.
2: Bé, m'agradaria que m'expliquéssiu què és la marxa nòrdica, en què consisteix?
3: Bueno, la marxa nòrdica és caminar amb uns bastons, bàsicament. És una activitat física que intenta que no alteri, que no modifiqui el que és el caminar. L'únic que se li incorporen aquests bastons, que tenen unes certes característiques. I si realment hi ha una tècnica i que es té que aprendre, no? Però podem dir que és caminar amb bastons.
4: La part important és el tema de l'impuls. És a dir, la marxa nòrdica es basa en que ens impulsem amb els bastons, amb la qual cosa guanyem més rapidesa que no caminant normalment.
2: No són uns bastons per no perdre l'equilibri i per la gent gran, per dir alguna cosa, eh? No té res a veure.
4: No, no és un bastó per recolzar-se, sinó un bastó per impulsar-se. I la idea central és aquesta. Nosaltres ens impulsem amb els bastons, avancem amb els bastons. No els traiem a passejar, per entendre'ns.
2: I, de fet, vosaltres feu unes jornades en el que hi ha un dia d'iniciació en el que doneu unes primeres classes perquè la gent sàpiga en què consisteix aquesta tècnica.
3: Sí, això és l'ideal. El que passa que molta gent ens ve i s'incorpora directament a les sessions. Però per això som dos. Aleshores, un porta el grup, diguéssim, que ja està iniciat, i l'altre va ensenyant la tècnica. I això és el que ens fa, doncs, que tothom s'adapti de seguida al grup i que tothom, doncs, tingui aquesta expectativa de, ostres, ja sé fer marxa nòrdica.
2: Doncs va, anem a explicar una miqueta en què consisteix aquesta tècnica, sense explicar-la del tot, perquè es tracta de que les persones interessades s'apropin a la vostra activitat.
3: Bueno, hi ha una cosa que és interessant, i és que sembla que la marxa nòrdica sigui una cosa que l'acabem d'inventar. I realment, no. Això fa temps que ja es va inventar. En el 1934, em sembla que és, sí. Que va ser en els països nòrdics que va haver-hi un moment que, justament quan es anaven a fer les primeres olimpiades, doncs van trobar que no hi havia neu i els atletes tenien que continuar entrenant. I llavors què van fer? Vam començar a entrenar amb bastons però sense neu, per continuar amb la seva forma, la forma física. O sigui que estem parlant de fa molts anys. La marxa nòrdica ha anat evolucionant i ha anat passant de país a país i aleshores, bueno, és una activitat que té molt d'èxit. Té molt d'èxit perquè té una cosa molt interessant, i és que s'amolda molt bé a qualsevol edat. Que és per gent gran? Sí, pot ser, però també per gent jove. Per nens, per famílies i per tothom, perquè s'aprèn molt ràpid i de seguida notes aquell gustet de fer activitat física, d'aconseguir coses, de pujar per la muntanya, tens el contacte social i tens el contacte, doncs, d'això, de la natura, que també és una cosa que a vegades els que vivim a la ciutat ens fa falta.
2: Podeu seguir les xarxes socials d'aquesta activitat, que és Marxa Nòrdica Esplugues, només que ho busqueu a l'Instagram, de seguida al cercador amb la lupa ho trobareu, i allà veureu totes les sortides que fan, i que s'ho passen molt bé perquè se'ls nota.
3: Sí. Cada mes sortim a fer una passejada de marxa nòrdica i estem descobrint molts llocs que, bueno, que la gent o no s'atrevia o estaven una mica lluny, i clar, els trepitges, realment vas coneixent puestos que no havies passat mai. I això, pues, també és bastant motivant, perquè a vegades sempre ens centrem en els puestos que tenim al voltant o a vegades massa lluny. I dius, ostres, si això, ostres, no sabia que estava aquí, no?
2: Quins beneficis ens aporta la marxa nòrdica a nivell de salut?
4: Aviam, hi ha qui diu que quan fas marxa nòrdica mobilitzes el 90% de la musculatura corporal. El que sí que és cert és que mous molts músculs, perquè mous des dels peus fins a la cintura, les escàpules, els braços, l'esquena... I en aquest sentit és molt important. No és només caminar, mobilitzes molta més musculatura. I, per tant, en aquest sentit és important. A banda d'això, és una activitat molt recomanada per persones que han tingut trastorns, com per exemple persones que han tingut càncer de mama o persones que hagin tingut fibromiàlgia, persones que tinguin o hagin tingut Parkinson. És molt recomanat perquè la coordinació que dones amb l'exercici és molt bona. A banda d'això, beneficis. Bueno, a partir d'aquí tenim beneficis de caràcter físic. El fet de caminar de manera constant ho és. De caràcter psicològic, ja hem dit que és una activitat molt social. Sempre sortim en grup, mai surt ningú sol. Amb la qual cosa, és molt important el benefici social i psicosocial que tens. La gent parla, disfruta, gaudeix de la història.
3: Hi ha una cosa, Jordi, que has dit, que mobilitzem molta musculatura. Has dit un 90, però si aquesta marxa la fes rient, clar, aleshores encara mobilitzes més perquè estan tots els músculs del cap que es va ja al 100%. O sigui que estem parlant d'uns beneficis cardiovasculars, estem parlant d'uns beneficis musculars, articulars, que fan que tinguis una vida més saludable, en definitiva.
4: Sí, la idea és aquesta, la idea és salut. Amb el sentit més ampli.
5: De fet, a la Carme se li nota cara bé d'una marxa, perquè està molt dinàmica.
3: Bueno, soc una mica així, eh?
4: No, però sí que és veritat. Hi ha molts dies que comencem la classe a les 7 de la tarda i comencem ensupits, i l'acabem com a motos. I és així, vull dir, perquè el mateix moviment del grup, parlar amb aquest, caminar, et va produir una sensació molt agradable i es nota molt.
3: I a més sempre posem reptes, no? Perquè avui teníem el repte aquest de pujar sense parar, hasta dalt de tot. Bueno, doncs hi havia gent que no estava segura de fer-ho, però l'han fet tots i se sentien realment que havien aconseguit un triomf, no? De dir, bueno, he aconseguit arribar fins
4: ara. El José Luis ens deia que ell feia 2 anys,
3: ah, sí.
4: Ell no era capaç de pujar caminant a la plaça Mireia, a tall d'exemple. I avui he pujat com si hagués sortit de casa. Vull dir que... I em deia, jo fa 2 anys, a dures penes, pujava fins aquí. I dius, bueno... Vull dir que és una cosa que...
5: La sinèrcia que es crea anant amb altres persones.
4: Exacte.
3: Sí.
4: Sí.
5: Faria falta algun tipus de revisió mèdica per practicar la marxa nòrdica en alguns casos?
3: No. Bueno, sempre és bo, no? Tindre un control de quin és el teu estat físic. Però com camines... Saps? No fa falta. Ara, que si tens una dolència, fa molt mal l'esquena, no sé què... Vale, pues primer anem a veure el que tens i després segurament inclús et recomanarem fer això. Concretament en el tema de l'esquena, perquè treballem tots els paravertebrals, els muscles que acompanyen la columna vertebral, amb aquest moviment de balanceo dels braços, pues fa que es tonifiquin. I això fa que l'esquena no faci tant de mal. O sigui que totes aquelles persones que estan molta estona sentades o molta estona de peus, aquest esport és ideal.
4: El que sí que és cert és que quan anem a fer marxa nòrdica, el primer que hem de fer és explicar què ens passa. M'explico. No pots venir a fer marxa nòrdica i tenir, jo què sé, qualsevol dolència i no explicar-ho. Penso que el que s'ha de fer és explicar-nos-ho. A partir d'aquí, ja veurem. És el que diu la Carme. Ja veurem què té, ja veurem com ho tractem, ja veurem què podem fer. I és el més fàcil. No cal una revisió mèdica per fer això. Jo penso que no
5: és necessari. I que cadascú també es coneix les seves limitacions, eh?
4: Exacte. I a més que el ritme es va adaptant. Vull dir, no anem a fer curses. Ja en parlem de les curses, però nosaltres, quan anem amb els grups, no fem curses. Vull dir, si hem d'anar més lents, perquè aquella persona aquell dia va més lenta, doncs com un va al davant i l'altre va al darrere, doncs un es queda al darrere i l'altre va al davant. I a partir d'aquí et vas organitzant.
3: Bueno, és que tenim dos grups, hi ha un grup que és més avançat que l'altre, i aleshores tenim aquells dos nivells i juguem.
5: Quan va començar la marxa nòrdica aquí a l'Espluga Viva?
4: Un dia estàvem reunits a la Junta del Centre Excursionista i va aparèixer la Carme per la porta, eren les 8 del vespre, 8 i mig, eh? Va aparèixer la Carme per la porta, va picar, va entrar i ens va dir: jo voldria fer marxa nòrdica amb vosaltres, us interessa? us puc muntar grups, us puc muntar cursets. I ens vam quedar com una mica allò de dir, ¿qué le decimos a esta mujer ahora que ha aparecido de repente?
3: ¿Y quién es? ¿Y dónde viene?
4: Exacto, no la volíem de res, però absolutament de res. Bueno, sí. Al cap de 15 dies fèiem una sortida un dissabte al dematí i a partir d'aquí vam començar sortint un dissabte al dematí per provar-ho amb ella i, bueno, quasi cada dia, bueno, quasi cada setmana. És que durant la pandèmia pràcticament no vam ni parar, era l'única activitat en funcionament que teníem a Espluga Viva, la marxa nòrdica. Ara,
3: I ara parlarem massa, dels grups que deia
4: ella. Una massa crítica, per entendre'ns, sí. Al voltant de les 60-70 persones. Això vol dir que nosaltres cada setmana movem al voltant de 30-35 persones, més o menys,
3: En dos grups, dimecres i dijous.
4: Dimecres i dijous.
3: I després del dissabte, que fem la sortida, l'excursió, diguéssim, diumenge, que hi ha uns altres 30.
4: I el diumenge anem al voltant de 25-30.
3: Ara, els dos grups que m'estan sentint, que els he dit que els saludaria, tots tenen el mateix, més o menys el mateix nivell. Potser imprimint una mica més d'intensitat els dijous, ¿vale? Però perquè fa més temps que estan fent-ho. Però els dimecres a tope, superbé,
4: Sí, però el dimecres podríem dir que és el grup d'iniciació i el dijous podríem dir que és el grup de perfeccionament. Però tampoc és tan així, perquè al final a mi em cou bé la gent de dimecres i vinc dimecres, a mi em cou bé la gent de dijous i vinc dijous. Al final una mica és això, no és una distribució tan extrema del nivell.
3: Val, doncs ara anirem al que dic jo, als moments de la publicitat. Ara us parlarem que l'Espluga Viva està al carrer Sant Francesc Xavier número 7, d'aquí d'Esplugues, a tocar la carretera de Cornellà, és on està l'Espluga Viva, que teniu un horari de secretaria que va de 4 de la tarda a 8 i que més o menys és cada dia. Els dimecres és la tarda que està tancat. També teniu un telèfon, que és el 93 473 3909, i aleshores qualsevol persona que s'apropi a l'entitat doncs pot demanar els horaris, els preus de les inscripcions per aquesta activitat. Perquè ara sí que parlaríem, per fer l'activitat cal ser soci de l'entitat?
4: No. Nosaltres funcionem amb persones que són socis i persones que no ho són. De fet, tenim una tarifa per socis, lògicament, i una tarifa per no socis. I no cal ser soci. Es pot venir perfectament a fer marxa nòrdica amb nosaltres sense ser soci.
3: I també abans, fa una estona, la Carme comentava que a part de l'activitat setmanal també esteu fent sortides mensuals. I ara aquí és on voldria anar jo, aquestes activitats que feu cada mes,
5: Sí.
3: Que les trobem a Instagram i que les convoqueu, sí, en suficient temps.
5: Sí.
3: Ho porteu una algunes l'heu fet les seves aquí a Esplugues, algunes també heu sortit.
5: Sí. Bueno, a final d'any ens reunim i aleshores organitzem totes les excursions de l'any. O sigui que les tenim pensades des del principi d'any, diguéssim. I aleshores intentem que anar per diferents sectors a prop de Barcelona. Jo crec que no anem massa, no més de 60 quilòmetres.
4: La idea és sortir al dematí. O sigui, venir a dinar a casa.
3: Val.
4: La idea principal és aquesta. Hem de poder anar a un lloc on poder fer marxa nòrdica, descobrir coses noves, però que estiguem prou de prop de casa com per venir a dinar. Són excursions de 3 hores, 3, 4 sí. hores, més o menys. Quedem cap a les 9 del matí i cap a la 1 i mitja, a les 2, tornem a estar aquí a Esplugues.
3: Sí.
4: I la distància és això, 40, 50, una hora de cotxe com a màxim.
5: Sí, com a màxim.
3: I més o menys és això, una durada de 4 hores, sí, amb poca dificultat.
5: Sí. Sí.
4: Són una distància que fem aproximadament estarà al voltant entre els 10 i 12 quilòmetres aproximadament, que és una cosa que més o menys tothom que tingui una mica de forma física, que hagi caminat una miqueta, la pot assumir. I el desnivell que fem tampoc és una cosa molt complexa.
5: No supera els 300-400
4: metres.
5: No el supera mai.
3: Aquesta podria ser la clau de l'èxit que està tenint la marxa nòrdica a molts llocs?
5: Jo crec que és perquè no, de seguida no t'es beneficis, saps? Ostres, de seguida dius, ostres, mira, no m'atrevia a pujar aquí a la plaça i ara no només no m'atreveixo, sinó que arribo. Ostres, tenia massa relació amb la gent d'Esplugues i ara tinc molts amics. Jo crec que és això, els beneficis, diguéssim, que notes en el teu poble de seguida, amb el cos, de salut. Exacte, de salut i també el social.
3: I psicosocials, podríem dir.
4: I aquesta facilitat per fer l'activitat.
5: És fàcil.
4: És una activitat fàcil, amb uns bastons i unes sabates, pot ser marxa nòrdica.
5: Que són relativament barats.
4: Exacte. Els bastons que no els tens, te'l deixem nosaltres. El de sabatilles tothom en té, crec. Vale? Però la facilitat de del tipus d'activitat no suposa... Jo què sé, pots fer pàdel, que si la raqueta, que si el golpe, que si no sé què... És molt complex.
3: Que el jugué de la pista.
4: Vale? Però no, marxa nòrdica. Quedem a una hora, sortim a caminar pel carrer, amb els bastons, tornem... I això va acompanyat d'aquests beneficis que dèiem ara. Jo crec que tots aquests elements junts són els que la fan gran.
5: Abans heu dit que fins i tot amb la Covid no veu parar de fer activitat. Faci fred, faci calor.
3: Exacte. Sí. Avui estava contenta perquè he vist la llum, perquè la nostra activitat comença a les 7. I dic, ostres, que bé, i feia bon dia, i perquè, clar, a l'hivern comença la classe a les 7 de la tarda, que és de nit. Però allà estamos, vull dir, amb fred i amb foscor, però seguim a tope.
5: Doncs reivindicarem la franja horària d'estiu, sí, per poder practicar,
3: sí,
5: l'esport.
3: Sí, per favor.
4: Tu parlaves de la sortida del pantà de Vallfornells.
3: Sí.
4: El dia del pantà de Vallfornells vam aparcar els cotxes a 4 sota 0 i vam començar a caminar. Al cap d'una estona, sí, aviam...
3: I eren molts.
4: Sí, eren molts. Comences a caminar i tens fred, però al cap d'una estoneta, quan vam arribar a la pujada de dalt, sí, vam haver de parar amb una corbata, doncs, els abrics. Val? Vull dir que... No, el cos escalfa quan camines, no hi ha problema.
5: I una altra cosa que voldria afegir, perquè jo sóc associada de l'entitat i em va fer... il·lusió que en l'informe anual de l'entitat es va dir que l'augment que hi havia de socis aquest 2022 era en part per persones que estaven apuntades a l'activitat de marxa nòrdica i que finalment havien decidit fer-se socis de l'entitat, doncs primer perquè volen fer l'activitat i segona perquè han vist la resta d'activitats que es fan a la mateixa entitat.
3: Sí, sí, és correcte.
5: Doncs felicitats,
3: sí,
5: a l'equip per assolir aquest
3: repte,
5: augment,
3: no? D'augment, sí, de socis. Bueno, la veritat és que a veure, primer ho fem bé,
4: No. Són bons, són
3: bons. Bueno, però tenim moltes hores de treball i de feina i també d'il·lusió, perquè les coses quan se fan amb molta il·lusió generalment surten molt bé. I una altra cosa és que el Jordi em fa molt de cas, que jo sempre estic proposant coses i ells, vale.
4: Bueno, sí.
3: I entre el que ell s'inventa i el que jo m'invento, pues, i el que treballem i l'acolliment que ha fet l'Espluga Viva amb aquesta activitat, això és important també de dir-ho, doncs ha fet que proliferi la marxa, no?
5: Perquè, clar, tu arribes a l'Espluga Viva un bon dia, entres per la porta, fas, sí, una proposta...
4: Sí. Ara hi ha sòcia, també.
5: Sí. I te l'accepten. O sigui, tu...
3: Sí. Jo vaig dir hola.
4: Sí,
3: sí. Vinga, on allà reunits.
4: Que vas així,
3: Vaig explicar una cosa que crec que podria ser interessant per l'entitat i vaig proposar la marxa nòrdica i dic, i el que podem fer és un dissabte ho fem per
4: fem
3: tothom,
4: un
3: tastet. I a partir d'aquí pues, vam veure que podia tindre èxit. O sigui que...
5: Seria el que diem ara, una jornada de portes obertes.
3: Sí, eh? sí, correcte.
5: Per fer-ho. Doncs ara sí que gràcies a tots dos, a la Carme Cervera i al Jordi Sòria. I quan acabo els programes sempre poso una música de comiat. Així que m'agradaria que em diguéssiu alguna cançó que us agradaria que posés.
4: Jo crec que Caminem lluny.
3: Sí, del doctor Prats. Jo crec que estaria bé.
4: Seria una bona cançó.
5: Doncs vinga, molta marxa.
3: A tope.
4: Moltes gràcies. Vinga, fins ara.

0: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Les entrevistes d'Esplugues FM.
3: Si us dic lectura, compartir, reivindicació, de quina entitat penseu que parlarem avui?

0: Farem una foguera amb l'estrell i la por.
1: Avui us parlem del Pati Blau, de l'Espluga Viva. I per parlar-ne en tenim a la Carme Porta, que és veïna d'aquí del barri del centre. Benvinguda.
2: Molt bé, moltes gràcies.
1: Carme, com et presento?
2: Jo sempre dic que sóc una mica impresentable.
1: Perquè has fet moltes coses i és molt llarg d'explicar tot el teu activisme social. Seria
2: bueno,
1: així.
2: Ja tinc una edat, no? Començo a tenir una edat i acumulo les coses.
1: Doncs sí, anem acumulant. Carme, com neix el Pati Blau aquí a Esplugues? Primer de tot, què és el Pati Blau?
2: El Pati Blau és un espai de tertúlia literària. I va néixer amb la idea de poder parlar de les dones escriptores i amb les dones escriptores. És a dir, poder... El Pati Blau jo crec que ho defineix molt bé la frase que nosaltres vam fer nostra de la Montserrat Abelló, un pati blau on tothom pugui passejar els seus dubtes, no? Que és una frase d'una poesia de la Montserrat Abelló. I nosaltres, a partir d'aquella frase, vam començar a vertebrar la idea del Pati Blau. Nosaltres volíem tenir un espai on, bueno, on poder parlar de literatura, de llibres, i també poder parlar d'autores i amb les autores.
1: És molt important, amb les autores, perquè no és el mateix parlar de les autores que amb les autores. I això vol dir que cada mes convideu a una autora que vingui a parlar del seu llibre.
2: Exacte. Bueno, clar, no és un club de lectura, no? De fet, ja ens agradaria, diem, que tingués una mica aquesta dinàmica i que la gent es preparés també la tertúlia, perquè sempre sol ser més rica. Però, clar, tampoc és una presentació de llibre, perquè no parlem de novetats, però sí que el que volem és parlar d'una obra concreta, d'un llibre concret, amb l'autora. I sovint, clar, si nosaltres sempre diem, no, que el Pati Blau és un espai de tertúlia literària amb autores, però on fem o visibilitzem el triple salt mortal, no? Que és ser dona, dedicar-se a la cultura i, a més, fer-ho en català. No? Ser dona, escriure i en català. És com un triple salt mortal a la invisibilitat, no? És a la invisibilitat total. Les dones som invisibles en la cultura, en la història, en tot allò que fem, diem, encara que sigui de forma igual o millor als nostres congèneres, no? Però som més invisibles. I alhora, dedicar-se a la cultura, dedicar-se a escriure, ostres, és una dificultat evident per tothom. I a més, fer-ho en català, diem, encara tanques més el cercle, no? Llavors, clar, nosaltres poder tocar de prop i conèixer de prop l'obra, l'autora, allò que ens parli en primera persona, no d'oïdes, i que puguem fer tertúlia amb ella, doncs és important, no? És donar visibilitat, però alhora també fer conèixer aquella obra, que sovint, no sempre portem autores molt conegudes, portem autores també conegudes, però no sempre, i el fet de conèixer-les i entendre el que estan escrivint, doncs, ostres, fa que, diem, que d'alguna manera es puguin promocionar i puguin ser, bueno, més properes, no?
1: Carme, i en aquest sentit, quan jo us he presentat com a una entitat o un espai reivindicatiu, seria així? Estem reivindicant tots aquests espais de dona, escriptora i en català? O no seria...
2: Bueno, aviam, de fet és un espai de tertúlia i és un espai cultural, però un espai de tertúlia i cultural no deixa de ser un espai reivindicatiu en els moments en què estem, no? Vull dir, durant la pandèmia tot el sector cultural doncs precisament ha sortit a reivindicar que són un sector essencial, però no només, sinó que a més és un sector molt castigat, doncs, bueno, amb les dones que fan cultura i la fan en català, doncs això ha passat tota la vida, no? I, bueno, un espai, diem, de cultural no deixa de ser un espai d'activisme també, perquè en el fons és una cosa que abans, no? Fa un segle tenir cultura o parlar de cultura era una cosa, diem, ostres, important, i la cultura ha anat caient a nivells molt baixos, no? D'allò com si no importés a la societat, i en canvi és el que fa moure moltíssimes coses, el que fa moure la vida, el que et planteja, no? La imaginació, la creativitat.
1: Aquest espai del Pati Blau dona l'oportunitat de conèixer les autores, però també dona l'oportunitat de que les autores conegui l'opinió, no solament del seu llibre, sinó del que elles expliquen, perquè quan ha vingut, per exemple, la Mireia Boya, doncs cadascuna de les persones que en formaven part de la tertúlia li va poder explicar experiències, o, per exemple, ara no recordo el nom de l'escriptora, que ens explicava com jugava ella de petita al barri de la Salut de Gràcia. Mm-hmm. Doncs també va donar peu perquè poguéssim parlar de com jugàvem o com recordem nosaltres la nostra infantesa. I, per tant, es crea una complicitat de, ja no de l'actor, sinó de la persona que està participant directament amb l'autora, que això no és habitual.
2: Bueno, clar, és que una obra pot tenir moltes lectures, és a dir,

0: que com ho ha escrit i per què li ha vingut aquella idea o com ha desenvolupat aquella idea, i les que llegim i tertúlia i fem tertúlia, doncs tenim cadascuna la nostra visió, inclús fets, diem, laterals o col·laterals d'una experiència d'aquella pròpia obra dona per una part de la tertúlia, no? Jo crec que depèn de l'obra, depèn del format, pot ser poesia, narrativa, assaig, no? I per tant pots parlar de ficció, pots parlar de poesia, que no deixa de ser metàfora, no? De la vida i molt de l'interior, o molt interioritzada, o l'assaig, que pot parlar de la realitat o de fets històrics, de moltes coses, és a dir, i cadascuna té una visió d'aquestes coses, i això és molt ric, no? Enriqueix molt. Clar, i podem dir, mira, hi ha opinions millors que d'altres. Bueno, jo crec que la tertúlia precisament dona aquest format més democràtic, no? És un format democràtic en el que tothom diu el que pensa i el que sent, i exposa la seva experiència, no? I possiblement el fet de parlar-ho des d'obres que no deixen de ser una creació, siguin de ficció o no, doncs, ostres, pots parlar de moltíssimes coses, no? Del que passa en aquella obra, del que et suggereix aquella obra, d'un fet que passa i que es pot traslladar a la vida real, de fets històrics que es repeteixen, és a dir, pots parlar de moltíssimes coses i pots parlar de records teus de la teva pròpia vida i exposar-los, no? I, ostres, jo crec que és un format que dona per molt, i de fet moltes vegades arriba un moment que hem de tallar l'acte, no? Hem de dir, bueno, ja és l'hora i es fa tard i tothom ha de marxar, no?
1: Aquí arribem. Quan es fa el Pati Blau? Quins dies?
0: Amb el Pati Blau ho fem tots els darrers dijous de mes, el darrer dijous de cada mes fem el Pati Blau. És veritat que a l'agost no en fem, que el setembre ens coincideix amb la festa major i llavors tampoc en fem, i que per Nadal ens coincideix i les festes, per festes de Nadal, i tampoc en fem, no? I que el juliol el que solem fer és un final de festa, d'alguna sí. manera més que una tertúlia, però vaja, sol ser això, cada darrer dijous de mes.
1: Doncs va, ara fem la promoció. Us esperem al Pati Blau el darrer dijous de cada mes a l'Espluga Viva, al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9, d'aquí d'Esplugues de Llobregat. I tota la informació la trobareu a la secretaria, a les xarxes socials. El Pati Blau té un blog propi, que si un cas ara diguem l'adreça...
0: tertuliapatiblau.blogspot.
1: Exacte, .com.
0: .com o .cat, ara no recordo. Però i després tenim pàgina a Facebook, sí. I bueno, també ho podeu trobar a les xarxes de l'Espluga Viva.
1: Exacte. I on volíem arribar? S'acaba la tertúlia, s'acaba la xerrada compartida amb l'autora, i fins ara, encara aquests darrers dos anys no s'ha pogut fer, feu un pica-pica i seguim la xerrada.
0: Bueno, també és veritat que hi ha una cosa que anima la tertúlia, abans d'arribar al pica-pica, que és, nosaltres, el primer any costava molt a la gent xerrar, era el primer any, estem parlant 2014, temporada 2014-2015, bueno, portàvem autores i, ostres, les autores parlaven i la gent parlava poc, no? I llavors vam parlar amb el Tast d'Esplugues, i el Tast ens finança, diem, uns vins que mariden, fan maridatge amb l'obra, no? I llavors a partir d'aquí és veritat que el vi anima una miqueta la tertúlia, no és que ens
1: i a allò, més es busca un pi...
0: No ens empiuquem, no ens empiuquem, però és allò, sí. d'anima una mica la tertúlia, sí. i d'alguna manera encara la fa més propera, no deixa de ser, bueno, com fer un beure amb les amigues, no? I dic les amigues no perquè no estigui oberta als amics, sinó perquè venen pocs, que no deixa de ser curiós.
1: Alguns,
0: alguns venen i de tant en tant venen més, però vull dir, no deixa de ser curiós que sigui una cosa que no interessi el gènere masculí o que no interessi tant, no? I després el que sí que fem quan acaba la tertúlia és un sopar amb l'autora, no? Que normalment el fèiem obert a tothom, però vaja, fem una mica de pica-pica amb l'autora, a tothom que es vulgui, que s'apunti prèviament.
1: I aprofitem la xerrada i la trobada i aquest sopar també per fer la venda del llibre de l'autora.
0: Exacte. Bueno, que millor que tenir l'autora allà. Exacte. Que vens el llibre i te'l signa, te'l dedica. Bueno, pensàvem que era un moment meravellós per fer-ho, no? És allò què millor que comprar, si tothom es compra el llibre per Sant Jordi, perquè la gent, perquè l'autora o l'autor li signi, no? Doncs

0: això és cada mes un Sant Jordi, no? I fem allà, doncs, evidentment no és una obligació comprar el llibre, no? Però la majoria de gent l'acaba comprant precisament perquè hi ha interès en allò que s'ha explicat, no? I hi ha l'autor allà i el dedica, per tant, és un moment, diem, de proximitat màxima, eh? La tertúlia és un moment, com deia, molt democràtic, molt que tothom es pot expressar, però també de proximitat amb l'autora, que jo crec que ostres, a vegades no, sembla com si les escriptores fossin éssers, diem, poc assequibles, i en canvi són persones la mar de normals, la mar d'assequibles, la mar de pròximes, i així ho hem viscut en aquestes temporades que portem ja de Petit Blau.
1: Carme, per poder portar cada mes una autora, això porta molta feina? Hi ha força predisposició per part de totes elles de venir cap aquí a Esplugues? Perquè, clar, no totes venen de prop. A algú de Barcelona, quan li dius vine a Esplugues a fer alguna cosa, diu, ui, Esplugues, això està molt lluny. Però ha vingut gent del País Valencià, de Mallorca. Com ho fas perquè s'apropin al Petit Blau?
0: Mira, hem de dir que és un espai únic. És a dir, una tertúlia només dedicada a autores no n'hi ha enlloc, a Catalunya, i no n'hi ha a Barcelona. Potser s'han començat després del Petit Blau, però ha sigut com una idea que tothom li ha sorprès i li ha agradat. I hem acabat sent, diem, un espai de referència per a les autores. Potser al principi costava més, no? Perquè, clar, era una cosa que ja començava, que no sabies, que... però també és un espai de promoció de l'obra, inclús les pròpies editorials, ostres, és interessant això que feu, no? També és veritat que, bueno, que no hi ha tants espais de tertúlia i de presentació llarga d'una obra, que ja no és novetat, torno a dir, no estem parlant de novetats, sinó que estem parlant ja d'obres que algunes fa 2 anys que s'han publicat, no? I per tant la gent pot conèixer. Al principi costava més, ara costa menys, però bueno, també és veritat que no sempre, aviam, tot sembla molt fàcil, no? Però clar, has de parlar amb la gent, li has de plantejar, li has d'explicar, li has de dir, has de quadrar l'agenda, i bueno, no tothom està disposat o no tothom està en el moment.
1: Vàries coses et volia comentar. Una, que sembla sorprenent que a tot Catalunya no hi hagi un espai concret com aquest, i que s'hagi, i felicitats per haver-lo creat aquí a Esplugues. Està molt bé.
0: Bueno, hi ha altres tipus de tertúlia, és a dir, per exemple, hi ha una llibreria de dones a Barcelona que fan tertúlies literàries, però no és cada mes amb l'autora, sinó que és tertúlia sobre una obra, més tipus club de lectura, si vols, no és tampoc igual, però més d'aquest tipus. Després es fan clubs de lectures n'hi ha molts, però tertúlies així amb autores directament i de forma regular.
1: I després hi ha la col·laboració que has esmentat, que hi ha amb el tast, amb el tema aquest dels vins, que sempre busquen algun vi que per la seva essència tingui alguna relació amb l'obra, que ja és difícil, però molts cops ho han aconseguit.
0: Sí, bueno, clar, aviam, quan el mateix que et deia abans, cada obra pot tenir diferents perspectives, i en aquesta lectura el tast fa la seva, no? I clar, igual jo no ho sabria maridar, o jo, o tu, o molta gent de les que estem allà no ho sabríem maridar, però si ho expliquen, clar, pot ser que a vegades són coses molt col·laterals, que l'autora és d'aquella comarca, que l'obra parla de terra de no sé què, que aquella obra planteja un tema que, és a dir, bueno, es tracta de com maridar el contingut o l'autora amb un vi, no? I bueno, jo crec que tenen precisament aquesta virtut de saber-ho fer, i bueno, la veritat és que ho fan més divertit, no? També.
1: Carme, a l'Espluga Viva també organitzeu l'Abril Literari, que ara no parlarem de l'Abril Literari, però entre el Pati Blau i l'Abril Literari, l'Espluga Viva s'està convertint en un espai de referència literari, més que de lectura, no? Fomenteu l'escriptura?
0: Bueno, és que jo crec que l'Espluga Viva, dintre de l'Espluga Viva hi ha tradicions i costums, clar, via l'Arrelat, via el Pati Blau, via l'Abril Literari, bueno, està sent un referent cultural, no és només... És a dir, jo crec, clar, que una de les coses importants ha sigut precisament tenir un espai de promoció cultural dintre de l'Espluga Viva que permeti precisament la creació d'aquests espais, no? Clar, l'Abril Literari d'Abril Literari, tu mires, poses Abril Literari a Mr. Google, no? I hi han 30.000. Ara, possiblement no tots són com els que muntem nosaltres. Una cosa és Abril Literari parlar de llibres i l'altra Abril Literari tal com ho pensem nosaltres, que és en un format molt similar al Pati Blau, no? Amb l'autor o l'autora, amb recital, amb diàleg entre autors, jo crec que té un format que també el que vol és fer propers els autors i les autores a la gent, no? Que no sempre... I no parlem, com dic, no parlem només de presentacions, sovint agafem un llibre que és novetat, però agafem d'altres que no. És a dir, l'Abril Literari és un format similar, si més no, el que passa que, bueno, molt més compactat durant el mes d'abril, amb moltes activitats, i amb una exposició, és a dir, una cosa com més... amb un context molt més concret, no? Però vaja, té un format que pot ser similar al Pati Blau.
1: Diu que cadascú ha de tenir la seva cambra i un Pati Blau on passejar els seus dubtes. I si teniu algun dubte de què és el Pati Blau, us podeu adreçar a l'Espluga Viva, al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9, al telèfon 93 473 3909, per les tardes sempre, que és quan hi ha el personal a secretaria. Carme, jo sempre per acabar faig la mateixa pregunta, i a vegades aquí no s'acaba la xerrada. Tens alguna altra cosa que explicar-nos o que dir-nos que jo no t'hagi preguntat?
0: No, jo simplement animar la gent a llegir molt. Llegir és viatjar. No només ens alimentem de sèries i de pantalles, sinó que, ostres, amb un llibre pots viatjar molt lluny, no? I et pot obrir molts mons. I jo crec que el fet de llegir també és compartir. De fet, és una activitat que pot ser molt solitària, molt personal, però alhora és compartir. I llavors, un cop hagis llegit, vine a la tertúlia, no? Vine a la tertúlia del Pati Blau a compartir-ho, a parlar-hi, a tu cautora, no? I a compartir amb altra gent la teva lectura, la teva experiència d'aquella lectura. Jo crec que simplement és que la gent s'animi a parlar de la literatura, és igual, en qualsevol cercle, que perdem la por també a parlar-ne, no? Que a vegades sembla, parlar de cultura, parlar de llibres, parlar és una cosa sèria. Home, clar, és molt sèrio, però clar, tampoc, algun cop has de començar a fer coses sèries a la vida, no? I poder llegir i compartir i parlar-ne de forma normalitzada, més enllà d'altres coses que fem, no? Doncs, ostres, és un gran què, i això jo crec que és una gran... Bueno, que és molt important per la cultura.
1: Importantíssim. I que ho tinguem aquí a Esplugues, doncs, un luxe. I que ho puguem tenir cada mes, el darrer dijous de cada mes, doncs és molt fàcil, perquè només ens hem d'apropar el darrer dijous de cada mes, si ens ve de gust, cap a l'Espluga Viva.
0: I a més, ens podeu trobar informació al web de l'Espluga Viva, al Facebook de l'Espluga Viva, però també podeu buscar el propi del Pati Blau. I a més, podeu trobar també informació al propi blog del Pati Blau. Simplement posant tertúlia al Pati Blau ho trobareu. I si voleu informació de l'Abril Literari, també tenim un blog i també tenim pàgina de Facebook, i a les xarxes, de tant a Instagram com al Twitter de l'Espluga Viva també anem penjant coses. O sigui, és a dir, no serà per manca d'informació que podeu trobar.
1: Doncs, Carme, no ens ha quedat cap dubte, us seguirem, sigui com sigui, presencialment i a través de les xarxes. Gràcies per estar avui amb nosaltres i per explicar-nos aquesta delicadesa del Pati Blau, i seguirem compartint estones, com sigui, presencialment, per la ràdio o per les xarxes.
0: Molt bé, gràcies a vosaltres per convidar-nos i per la feina que feu.
1: Doncs gràcies al Pati Blau i a tot l'equip de l'Espluga Viva, que el fa possible. Una abraçada per tothom.
0: Gràcies.
2: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM. A continuació, podreu escoltar el programa Carpe Diem, amb Xavi Sabín i Lola Carrasco, avui a les 9. Les entrevistes d'Esplugues FM.
1: Avui parlem de l'Associació de Veïns del Barri del Centre d'Esplugues.

0: Per parlar d'aquesta entitat i de les seves activitats, avui hem convidat el José Luis Álvarez. Hola, molt benvingut.
1: Gràcies.
0: Gràcies per estar amb nosaltres, que feia molt de temps que volíem quedar. José Luis, quan es va fundar l'Associació de Veïns del Centre?
1: Doncs pues mira, jo tinc que l'Associació de Veïns del Barri Centre, amb el registre que tinc jo, va ser el 26 de maig de 1992.
0: I quina és la inquietud o la motivació per crear aquesta associació? Es van crear d'altres associacions, evidentment, aquí a Esplugues i als diferents barris, no?
1: Bueno, clar, com Esplugues és una ciutat de barris, perquè tots són barris, es va pensar en fundar aquesta... No la vaig fundar jo, eh? Això la va fundar el Ramon Cervera, sí. Hem parlat diverses vegades. Primer la seu era a Sidre Martí i després va passar al carrer de l'Església. I després, quan jo la vaig agafar, va estar uns dies a la plaça Santa Madalena, que és un local parroquial, i de seguida l'Ajuntament, en aquella època, no sé, Salazar, em sembla que deia, que es va morir de repent, era un regidor, es va preocupar i vam agafar el local on estem ara, a Àngel Guimarà 43.
0: Està dintre del passatge, eh?
1: Dintre
0: per les persones...
1: Bueno, no és passatge, no, és el carrer mateix, Àngel Guimarà, però entrant cap a dintre, que no té sortida, allà mateix.
0: Sí. Si veniu al centre d'aquí del Robert Brilles, hi ha com un passatge que va cap endintre, que és un carreró peatonal sense sortida, que és Àngel Guimarà també, eh?
1: Sí, sí.
0: Però que fa tota l'entrada d'aquest passatge. Quines activitats desenvolupeu des de l'entitat?
1: Aviam, l'Associació de Veïns, quan es va crear per donar un servei al barri i per lo mateix a tot el poble, perquè ens dediquem al barri però també funcionem en tot el poble, el que fem normalment és manualitats, que fem els dilluns manualitats. Bé, té molt d'èxit, venen normalment, no podem agafar més, venen 10 persones, tant homes com a dones com a nens, nen n'hi ha un, dic nens perquè té 18 o 20 anys, i cadascú fa el que vol de manualitats, és a dir, un porta una cassola de casa i la pinta, l'arregla, un altre porta un petit moble i també el pinten, el reglen, cada un fa el que vol, un altre porta un vestit i el cus allà, hi ha una professora que orienta una mica i té molt d'èxit, manualitats té molt d'èxit. Després, dimarts a la matí fem xicun o ioga, diguem-ne el que vulguis. També com a local, tenim un local de dues plantes, que és gran, però clar, en cada planta no hi cabe molta gent. Llavors, amb 10 o 12 persones hi ha més que suficient. També molt bé, està ple. Per la tarda fem pintura, també cada persona, cada que vol aprendre a pintar, només s'ha de portar la tela per fer la pintura. Hi ha una professora que l'ensenya i si sap una mica, millor.
0: Totes aquestes persones que imparteixen els cursos són voluntaris de l'associació?
1: No, aviam, els que venen a aprendre... No,
0: els que imparteixen les classes.
1: Els que imparteixen només és una professora, la que imparteix. Vale. Aquesta senyora és sòcia de l'associació de veïns. Em sembla, no m'hi fico, perquè em sembla que cobra una mica.
0: Bueno, és una aportació d'ajut, per dir-ho.
1: Això mateix.
0: Una col·laboració.
1: Això mateix. Em sembla que cobra una mica... I, clar, com és natural, tu t'has de pagar el quadre, el marc que vols fer, tot el que vols fer, això ho poses tu. Dimecres també fem el mateix. Tornem a fer pintura, la fem dos dies. Dimarts i dimecres. Llavors, dijous, fem sevillanes. També va tenir molt d'èxit. Després fèiem anglès parlat, o sigui, ensenyaven a parlar en anglès, els dissabtes al dematí. Després, aquestes són les activitats que fem normalment a local. Després, activitats que fem a fora de local, de lo que més contents estem l'Associació de Veïns, per dir-ho d'alguna manera, és l'homenatge a la gent gran del barri.
0: Sí.
1: Dient del barri, però, clar, gent de 91, 92, 93 anys, o sigui, de 90 cap amunt, els que vulguin. A vegades no en tens prou amb el barri, has de recórrer als barris més a prop.
0: Has d'obrir una miqueta més.
1: Al Gall, a la Plana...
0: Sí. A Can Clota, que sé que hi ha hagut alguns veïns de Can Clota, que són molt grans.
1: Llavors fem és molt maco aquest concurs perquè és molt gran.
0: Després també fer una cosa que està reconeguda a tota la població, que és el carrer, les flors al carrer.
1: Les flors al carrer col·laborem.
0: Exactament, que ho fan els veïns del mossèn Cinto.
1: Col·laborem amb els veïns del carrer, demanem una subvenció a l'Ajuntament perquè ens ajudi, però clar, les flors costen diners. Has de comprar tota la flor que posem, costa diners. Salvo alguna que anem a buscar a la muntanya Ginestra i començarà antigament, però ara no et deixa ni collir, eh? O sigui, ara està prohibit.
0: No es poden collir.
1: Està prohibit, ara està prohibit.
0: Les herbes remeieres del camp no es poden recollir.
1: Llavors anem a comprar flors i, bueno, demano una petita subvenció que ens dona l'Ajuntament. Dic petita perquè no se la dona gran. Si se la donés més gran, millor, no? Però, bueno, ja tenim prou.
0: Col·laboreu amb els veïns, amb aquest...
1: Amb les flors,
0: les flors al carrer,
1: reunions, i també, vinga reunions.
0: Exacte, participeu també quan es fa el sopar dels veïns.
1: El sopar i l'endemà el festival infantil.
0: Exacte.
1: També el festival infantil, comprem les xutxeries pels nens, les solles per trencar l'olla, tot això. Col·laborem tot el que podem amb el... També demanem una subvenció. De moment se'n van donant una subvenció per les flors al carrer i una subvenció pel festival infantil.
0: Alguna exposició que recordo que s'ha fet al centre vostre?
1: Fem un concurs de fotografia,
0: sí,
1: que també el fem cada dos anys, per no repetir. Primer vam començar perquè no els fotògrafs tinguessin una mica més de marxa per poder fer coses al poble d'Esplugues. Després el barri, i ara ja dediquem tot al barri centre, i si algú en demana, doncs fem els barris el més a prop possible, però si no, el poble d'Esplugues també és molt maco.
0: També veu editar un llibre de fotografies d'Esplugues abans i ara.
1: El mateix llibre de l'exposició de fotografies, van dedicar un llibre,
0: sí. No sé si esteu en contacte amb la secció de fotografia d'aquí de l'Avenç per fer aquest treball.
1: Col·laborem amb fotògrafs que són de l'Avenç, però sí, també.
0: Bueno, ja els informarem. Des de la secció de la ràdio informarem a la secció de fotografia.
1: Això mateix. La secció de fotografia, comptem amb ells perquè hi ha molts socis que de l'Avenç que són de la fotografia, que són de la Societat de Veïns. Llavors col·laborem amb ells també.
0: També feu una exposició de pessebres.
1: Fem... Primer, si anem per dades, primer sí. El concurs de panellets.
0: Tens raó,
1: el concurs
0: panellets
1: de panellets és el dia 1 de novembre, uh-huh. El fem, si fa bo, a fora, al Robert Brilles, als jardins, i també té molt d'èxit, veient inclús de fora, uh-huh. de Vilanova, de molts llocs de fora, que ja venien fa molts anys, llavors continuen venint, perquè donem premis, demanant, per sort tenim Esplugues, és molt col·laboratiu, hi ha gent que ens ajuda molt, i demanem, per exemple, no sé, recordo que el primer i el segon premi eren dos sopars al Condi Bicoe i dos sopars al TAS, el restaurant aquell que hi ha a la plaça Gandhi.
0: Sí.
1: Bueno, demanant amb un i amb l'altre, ho fem bé. Llavors, després fem el concurs de pessebres, perquè al local, posant taules per tot el voltant i així, acaben bé 15, 14, 15, 16 pessebres, molt bé. Hi ha un jurat que cada any el canviem una mica, perquè no sigui sempre el mateix, i bé, un any va ser el capellà i dos ajudants del capellà que venien a valorar. Uh-huh. Molt bé, també tenim molt d'èxit, molt.
0: La pregunta que és obligada i que faig a totes les entitats és que què hem de fer per associar-nos a la teva entitat, en aquest cas l'Associació de Veïns del Centre.
1: En principi demanàvem que fossin veïns del carrer de l'Avent,
0: del barri centre,
1: però ara no, perquè tenim molta gent, perquè fem també dues excursions a l'any. Per tot el poble, per tot el país, per Catalunya. Mm. A vegades també en sortim de Catalunya, ara et diré dos, que van tenir molt d'èxit, que van tindre que venir dos autocars. Normalment fem un, perquè hi ha prou feina fer un autocar, per buscar el dinar, on hem d'esmorzar, el preu, que no se'n baixi, perquè clar, fer una excursió, diguis, val 50 euros o 100 euros, això ho fa tothom, però fer una excursió de 35, 40 euros com a màxim, tarda a ajustar molt, eh?
0: Sí.
1: Llavors, clar, dos autocars, el segon ja no s'omple del tot i surt molt car.
0: Però bueno, no seria requisit obligatori viure al barri del centre,
1: això mateix.
0: Simplement tenir una inquietud.
1: Tenim molta gent que ja no és del barri del centre, simplement jo ara et donaré un telèfon,
0: sí,
1: perquè el que vulgui truqui amb aquest telèfon, que és el meu, perquè a l'associació de veïns tenim telèfon també, fitxa i mòbil. Jo, socis, mira, quan es va fundar aquesta associació, jo tinc aquí, es pagaven 1.200 pessetes a l'any i es podia fraccionar. Ara paguem 12 euros a l'any també. I també, si algú volgués fraccionar-lo, també es pot fraccionar. És un euro al mes. Amb un euro al mes, cada excursió que fem, el soci té un descompte, amb la sortida.
0: Sí, sí.
1: En dos excursions que fem, ja pràcticament es paga la quota.
0: José Luis, facilita'ns aquestes dades que ens has dit abans d'aquest telèfon perquè es posin en contacte amb
1: tu. Sí, mira, et dono el telèfon on poden trucar, que és un mòbil, el 655 94 14 52. I donaré pel que vulgui enviar un correu a associació de veïns, barricentre, en català barricentre, acabat en B, 43@gmail.com.
0: Molt bé.
1: Aquí és el correu de l'associació de veïns, que també poden enviar un correu i ja estarem en contacte per correu electrònic. I si volen per telèfon, que és el més senzill, doncs ja parlem.
0: Doncs vinga, ens acomiadem del José Luis per finalitzar aquesta entrevista.
2: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
3: Esteu escoltant Esplugues FM.
0: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
2: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
0: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimerà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@aventesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
2: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
4: Esplugues FM.
2: L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Carpe Diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
1: Si et trobes en una situació de violència masclista, truca al 900 900 120 o envia un correu electrònic al 900 900 120@gencat.cat. És un servei confidencial i gratuït, operatiu les 24 hores del dia, de l'Institut Català de les Dones. Generalitat de Catalunya.
2: Sou una entitat?
3: Organització sense ànim de lucre?
4: Associació de veïns?
5: Artista?
6: ONG? Músic?
7: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
8: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
9: És gratis!
10: Estàs escoltant Esplugues FM.
11: Esplugues FM.
12: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
1: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.

0: Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
1: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camí de Let, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador. Al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier. Al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó. També es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.

Hola, sóc en Luis Vizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentaré una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast esplugesfm.cat. Un poco de todo y algo más.

0: vas amb tes papers?
1: A fer tràmits per la preinscripció escolar.
0: I no tens IDCAT mòbil?
2: L'IDCAT mòbil és un sistema gratuït que et permet identificar-te digitalment per comunicar-te i fer tràmits amb l'administració catalana. És segur, no cal recordar cap contrasenya ni instal·lar cap programari. Dóna't d'alta a idcatmòbil.cat. Només has de tenir més de 16 anys, disposar d'un document d'identitat oficial o passaport i un telèfon mòbil.
0: Què? Vas a fer tràmits?
2: 012. La millor resposta.
3: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
4: Esplugues FM, Ràdio Cultural i Associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: comerç just.
1: I tu què tries?
2: Visita jatrio.cat.
3: Crònica de la vida d'Esplugues. 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la Vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la Vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.
4: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. De dilluns a divendres, a les 4. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
2: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i servei per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre, al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També truquen al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
1: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
2: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimarà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@aventesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
3: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
4: Esplugues FM.
3: L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Són les 12.
1: Les entrevistes d'Esplugues FM.
2: Avui us parlarem d'inclusió, de somriure i de quilòmetres. I us parlarem d'una entitat que es diu Empujando Sonrisas. I per això hem convidat a la Sílvia Bofill. Benvinguda.
3: Moltes gràcies.
2: La Sílvia és aquí d'Esplugues, del barri del Centre... No, del barri del Gall.
3: Del Gall.
2: Del barri del Gall.
3: Bueno, vaig viure al Centre, o la Plana, no sé ben bé què eren, perquè estàvem una mica limítrofes quan jo era petita amb els meus pares.
2: Sí.
3: I des de fa uns 10 anys, del barri del Gall. Sí.
2: Primer explica'm què és aquest projecte d'Empujando Sonrisas.
3: Empujando Sonrisas va començar d'una forma molt natural fa uns 5 anys aproximadament. Va començar un noi que es diu José Luis, que té un fill que té paràlisi cerebral. A José Luis li agrada molt córrer i a la seva dona també li agradava. I ells bueno, sortien a córrer, el que passa que van adoptar aquest nen que... bueno, el van adoptar pensant que no tindria, que seria un nen sa, sense problemes, però coses de la vida, van veure que evolucionava de forma diferent que altres nens, el van adoptar en 3 mesos, van veure que alguna cosa passava i aquí quan van arribar, perquè són de Galícia, van arribar a Galícia i van veure que tenia una paràlisi cerebral i això els hi va condicionar, va ser un xoc al començament, els va condicionar molt la seva vida, però van decidir que volien continuar fent les coses que feien abans de l'adopció del seu fill i van decidir que volien començar a córrer. Llavors van començar a córrer amb la cadira de rodes. La gent es va començar a sumar per entrenar amb ells, van començar a fer curses i de forma molt natural va començar el que va ser Empujando Sonrisas.
2: Has dit Galícia. Sí. M'agradaria saber quina relació hi ha amb tu. Esplugues de Llobregat en Galícia perquè els teus pares fan el Camino de Santiago. Però no sé si això té res a veure amb el Camino.
3: Res a veure, però la família... Està clar que Galícia ens crida molt. jo vaig conèixer el José Luis, el pare de Mario, que és aquest nen que va amb cadira de rodes. El vaig conèixer fa un parell d'anys perquè a mi també m'agrada molt córrer. Llavors van fer un repte que buscaven gent anònima per tot Espanya que els agradés córrer i que volguessin córrer de Boston a Nova York fent relleus. Volien triar 5 persones anònimes amb vides normals, que no fossin professionals, i vaig tenir la sort de que, bueno, em van triar i van triar el José Luis, entre altres.
2: I això va ser l'any passat?
3: Fa 2 anys.
2: 2 anys ja?
3: Fa 2 anys de tot això.
2: Perquè el teu pare m'ho va explicar i li vaig dir, ha de venir a la ràdio i li faré l'entrevista. I fixa't-ho, han passat 2 anys, plis, plas.
3: Ha passat volant, sí. El temps vola, el temps vola. I res, ens vam conèixer fa 2 anys amb aquest repte. Va haver-hi una connexió instantània. Vam quedar les famílies, vaig conèixer el Mario i jo ara sóc una més d'Empujando Sonrisas. Viatgem cada 2 mesos, ens veiem cada 2 o 3 mesos per fer curses, per estar amb la família, per fer entrenaments, per pensar projectes, i no parem, no parem.
2: I això es focalitza a Galícia o ja s'ha fet una expansió per tota Espanya?
3: S'està expandint per tota Espanya, perquè al començament estava molt centralitzat en Galícia. És veritat que la majoria de membres són de Coruña, que són gallecs, però ja tenim gent d'Empujando Sonrisas a Saragossa, tenim gent a Madrid, aquí a Barcelona també han vingut ells a córrer, la mitja marató de Barcelona, per exemple. Ens anem movent per tota Espanya.
2: De fet, aquí
3: estranger.
2: I a l'estranger. Ara anirem a l'estranger. Sí. Aquí a Esplugues sí que hi ha un projecte, que és de la Creu Roja, que el que fan és persones voluntàries porten unes bicicletes amb unes cistelles al davant i porten... està dedicat més aviat per a gent gran o que té alguna dificultat de mobilitat i els porten a passejar doncs, per aquí, per Esplugues, per Sant Just, per zones més planes que tenim al carril bici. Bueno, no és la mateixa idea, però sí que és aquest sentit de voluntariat i de fer un acte per una persona doncs, que té algun tipus de mobilitat reduïda.
3: Sí, no és la mateixa cosa, però sí que està molt també vinculada, perquè és una manera de que una persona que té una limitació física pugui sortir del seu entorn més immediat i fer coses a l'aire lliure, acompanyat, o sigui, el concepte és semblant, sí, sí.
2: Anem a l'estranger, explica'ns aquesta aventura, perquè darrerament a Esplugues FM tenim molts aventurers. Tenim l'Enric Luzan, que ha començat aquesta volta al món a peu, i et tenim a tu, que ens expliques aquesta aventura a l'Argentina.
3: A l'Argentina. Doncs fa un any i mig vam acabar el repte de córrer de Bossa a Nova York. Va haver-hi molta connexió i vam començar a pensar que havíem de fer alguna cosa per donar visibilitat a l'esport inclusiu, al córrer amb cadira de rodes. I justament parlant un dia per casualitat amb el meu amic, vam veure que hi havia una cursa que ens agradava moltíssim de feia molts anys, que es diu el Cruce, que és córrer per les Andes, tres etapes, 100 quilòmetres en total.
2: Que allà és molt important, això del cruce.
3: Moltíssim.
2: Explica'm-ho després, ara expliquem el projecte.
3: Llavors vam veure que la nostra il·lusió era fer el cruce i vam dir, i si ens animem, ho intentem fer? Al començament semblava una mica una bogeria, perquè, clar, 23 edicions que hi ha hagut, en cap hi ha hagut una persona amb cadira de rodes fent aquest repte, perquè és una cursa molt exigent, que puges a 2.100 metres d'alçada, amb molt desnivell, molts quilòmetres, 3 dies acampant a l'aire lliure. Però vam dir, per què no? Anem a provar si l'organització ens dona l'okay, nosaltres endavant. Llavors vam parlar amb l'organització, ens van dir que per part d'ells no hi hauria problema, que l'equip mèdic havia donat el vistiplau, i vam dir cap endavant. I llavors aquí vam començar ja a pensar com anar cap a Argentina, perquè ens feia falta també un patrocini, una ajuda, perquè són molts corredors els que hem d'anar empenyent la cadira de rodes, i és un viatge bastant car.
2: I heu trobat patrocinadors o és de la vostra butxaca?
3: Mira, al començament estàvem tan il·lusionats que vam dir, encara que sigui la nostra butxaca, ho intentem fer, però clar, necessitem molts corredors i no tothom s'ho podia permetre. Llavors vam començar a picar pedra, fins que vam aconseguir una ajuda. Ibèria, no sé si puc dir...
2: I tant, aquí tothom que col·labora de manera voluntària, nosaltres fem publicitat totalment voluntària.
3: Ai, moltes gràcies. Doncs Ibèria es va enterar del nostre projecte, va contactar amb nosaltres, vam tenir una reunió i ens va dir, no us preocupeu pel viatge, pels vols, això està cobert. I va haver-hi una altra empresa que ens ha dit que no vol publicitat i no vol que diguem el seu nom, que ens va cobrir el que és l'estada. Llavors, gràcies a aquestes dues empreses i alguna petita ajuda d'alguna altra petita empresa, hem aconseguit el finançament per poder fer aquest repte.
2: Perquè, clar, això no solament és un cost econòmic, sinó que hi ha un tema personal, laboral.
3: Oh, també. També gràcies a la flexibilitat que hem tingut per demanar vacances en aquesta època de l'any, perquè acabem de tornar just ara. Hem hagut d'estalviar dies de vacances a l'estiu per agafar dies ara. Una logística que bueno, ens hem pogut muntar i cap problema.
2: Més la família, perquè tu tens fills.
3: Família, això ha sigut el més complicat. Els entrenaments són duríssims, són moltes hores d'entrenament. Jo tinc dos fills. Clar, gràcies a Déu, tinc una parella que em recolza en totes les iniciatives que jo proposo. És més, m'anima, em diu, això no podràs viure més que una vegada a la vida, aprofita, estàs fent molt bona feina, estàs donant visibilitat a l'esport inclusiu, estàs ajudant. És que, Isabel, has de veure la cara que tenen aquests nois quan correm amb ells.
2: Qui estigui escoltant l'entrevista i digui, aquesta veu on sona? Doncs sí, és una mami del Folky Torres.
3: Ah, exacte, soc la Sílvia Bofill, mami de sisè i de tercer del Folky Torres. I membre de l'AFA també, perquè jo sempre intento col·laborar en tot el que puc. Així que,
2: és el que sol passar, les persones actives estan actives amb tot, a l'AFA i amb el que calgui.
3: Sí, cal fer un cop de mà, perquè si no, si ningú fes res, al final les coses no sortirien.
2: I
3: llavors,
2: ja
3: si podem ficar el nostre granet de sorra, allà que estem.
2: Aquest projecte, a més de fer el cruce, no sé si vols explicar alguna cosa més del cruce.
3: El cruce ha sigut una experiència transformadora. Ha sigut terapèutic pels nens. Són nens que tenen unes limitacions bastant importants. La cara de felicitat que tenien, els estímuls que rebien, els corredors que ens hem trobat pel camí, la gent plorava, perquè, clar, és duríssim, és una cursa duríssima, que ens hem de preparar molt a consciència. La gent ens avançava queixant-se, alguns dient, estic a punt de deixar-ho, i ens veien nosaltres amb la cadira de rodes, empenyent per aquelles pendents, i ens deien, ostres, sou inspiració, continuo només per vosaltres. La gent plorava. Bueno, és una cursa que ja, si vols, en parlem després, però participen 47 nacionalitats diferents, 8.000 corredors, i per primera vegada, et dic, amb cadira de rodes. Ha sigut un boom, no pots ni imaginar l'estima, el carinyo que hem rebut aquests dies fent aquesta cursa. Ha sigut impressionant.
2: Podeu trobar informació a l'Instagram Empujando Sonrisas o també a la pàgina web empujandosonrisas.es.
3: Correcte.
2: Els que ens estigui escoltant, doncs que segueixi això. I si voleu seguir a la Sílvia, doncs bo fill Sílvia.
3: Correcte, correcte. I també tenim una pàgina que parlem només del desafío que hem fet ara, Desafío Empujando Sonrisas, que aquí trobareu tot el que és el cruce. I us podeu fer una idea aproximada del que ha sigut. Tot i que penso que les imatges no fan justícia. Les imatges, els vídeos, tot i que semblen, a vegades els mires i dius, ostres, és impressionant, si no estàs allà no et pots fer una idea del que és la implicació de l'equip per aconseguir superar el repte del
2: cruce. Per tant, emocionalment és molt fort, a part de físicament.
3: Una muntanya russa que no et pots arribar ni imaginar. M'he passat plorant tot el viatge. Emocionalment ha sigut bestial. Físicament ja anava molt preparada, perquè clar, porto un any entrenant i portem molt de temps entrenant, però emocionalment no sé per què. Suposo que veure les cares dels nois que portàvem, veure l'estima amb el que ens han tractat l'organització, i després hi ha una cosa que et volia comentar, que les dues cadires de rodes que hem portat cap a Argentina s'han quedat a Argentina, les hem regalat, les hem donat, hem vist la gent, els pocs recursos que tenen, hi ha una fundació argentina que es diu Challenge Argentina, Fundación Challenge Argentina, que està a la Patagònia. Vam conèixer aquesta entitat, vam veure tot el que feien. És una entitat que treballa molt amb esport d'hivern, perquè allà tenen pistes de neu, i el que passa és que quan se'n va la neu no tenen activitats per la gent amb discapacitat, i nosaltres vam veure supernecessari deixar una cadira de rodes perquè la poguessin fer servir. La persona que va recollir la cadira de rodes, que era el president, ens deia que hi ha gent que viu allà que no surten de casa, que no viuen en uns paisatges preciosos, i per la seva discapacitat no coneixen res del seu entorn. I va ser, bueno, pèls de punta, plorant mentre els hi donàvem la cadira de rodes. I el dia següent de donar ja havien estrenat la cadira de rodes. Hi havia una persona, una noia que es deia Analia, que ja anava en la cadira de rodes, i ja ens estan mostrant tot el que estan fent, i no pot ser més gratificant. L'altra cadira de rodes, vam anar a Buenos Aires, i aquesta, la primera cadira, pensàvem deixar-la. La segona, vam arribar a Buenos Aires i teníem contacte amb un pare que té un nen també amb una discapacitat important, que es diu Alejo, i corre amb una cadira de rodes, que és com els carros de l'aeroport, de portar les maletes. Pensa que és un nen molt limitat físicament, i van decidir córrer una cursa de 5 quilòmetres amb ells, i a la cursa s'anava caient la roda, s'estava desmuntant. Aquest noi està molt limitat, i llavors va ser impossible no deixar la segona cadira de rodes. Vam deixar la segona cadira també. Són cadires que costen moltíssim. Una cadira són uns 5.000 euros. Ara hem d'aconseguir, ho aconseguirem, ara intentarem aconseguir les dues cadires, perquè ara tenim els nostres nois d'Empujando Sonrisas sense cadira de rodes, Mario i Pedro, però les aconseguirem, i jo crec que hem fet bé, perquè Argentina és molt difícil. El que ens deien és que no és només que a nivell econòmic estan malament, o sigui, no hi ha recursos, sinó que ni tan sols no arriben. O sigui, no, al mercat no hi ha cap cadira de rodes adaptada per fer servir allà. Amb la qual cosa era necessari.
2: És increïble, eh?
3: Sí.
2: Perquè un país tan divers, amb uns canvis climatològics que té tot tipus de paisatges,
3: sí,
2: ens pensem que deu tenir una economia brutal, tot i que ja sabem tot lo del corralito, sí, i totes les dificultats econòmiques, però que a aquest nivell que m'estàs explicant, doncs no m'ho imaginava.
3: Està com polaritzat. Hi ha gent que té molt, i hi ha gent que té molt poc. I és una, i són realment artistes de l'economia, o sigui, fan malabars els argentins per arribar a final de mes. no els hi queda una altra, perquè és que han hagut de superar moltes crisis. I això es percep quan estàs a Buenos Aires, és una ciutat que m'ha encantat, però sí que veus aquesta, jo dic, una ciutat que està a un estat una mica de decadència, els edificis, perquè suposo que no es poden mantenir, però conserva l'essència, la cultura, la tradició, una ciutat molt interessant, però és el que et comentava, hi ha nens que et demanen pel carrer, aquí està prohibit que els nens et demanin pel carrer, hi ha molta gent dormint al carrer, et demanen, i a més no et demanen diners, o sigui, tu estàs menjant i s'emporten un tros d'entrepà teu, per exemple. És un, jo crec que és una ciutat, tampoc, a veure, no sóc una gran coneixedora perquè he estat només uns dies, però he tingut la percepció de ciutat com polaritzada.
2: Déu-n'hi-do. Entre cruces,
3: sí,
2: i empujando sonrisas,
3: sí,
2: s'ha creat algun tipus de col·laboració que es pugui mantenir en un futur amb aquest intercanvi, o que ells mateixos iniciïn uns projectes d'Empujando Sonrisas a l'Argentina?
3: Mira, bona pregunta. S'ha creat un vincle impressionant, perquè ara estem en contacte, hi ha vídeos fins i tot a xarxes socials, si voleu veure per Instagram, de que aquests vincles realment jo crec que perduren. Com una germandat, o sigui, no, jo crec que no seran Empujando Sonrisas Argentina, però sempre serem, estarem agermanats. El meu amic José Luis, el que té el seu fill amb cadira de rodes, va donar una de les seves cadires, perquè clar, els nens creixen i a vegades s'han d'anar adaptant, una cadira que ja no li servia li va donar a un altre nen aquí a Barcelona, i va haver-hi una trobada en el que es va convidar, anys després de donar la cadira a aquest nen, aquí a Barcelona, i et dic que, no sé, els meus pares també van poder venir, va ser impressionant. El vincle no es trenca mai. A dia d'avui, bueno, el nen desafortunadament va morir, desgraciadament, però el vincle amb els pares encara hi és, i es parlen constantment, o sigui, aquestes coses uneixen moltíssim.
2: Sí que és veritat, a la cursa de Barcelona,
3: sí,
2: hem vist amb algunes edicions, ara no tinc en la memòria que sigui molt recent, sí que de fa anys, d'un pare que anava sempre amb el seu fill,
3: sí,
2: amb una cadira d'aquestes adaptada, perquè el nen, sí, tenia doncs una discapacitat de mobilitat, no? No sé si deu ser aquest cas o deu ser un altre.
3: Cada vegada hi ha més, afortunadament, perquè sempre hi ha hagut nens amb un tipus de discapacitat. El que passa que ara s'està donant visibilitat. Ara estan sortint, ara estan fent lleure conjunt.
2: No se'ls amaga.
3: No se'ls amaga. Es busca un entreteniment. Són nens que estan superlimitats. El seu oci és limitadíssim. El cas de Mario, per exemple, que té paràlisi cerebral, només mou els ullets i una mica la cara. No pot fer res. Llavors, sortir al carrer, veure els estímuls del carrer, per ell és el millor que pot passar. Corre, és impressionant, perquè té els estímuls de la gent que corre al costat, els paisatges que van canviant, li canvia la cara, perquè jo sempre dic, Mario es comunica amb la mirada, perquè realment no pot parlar, però amb la mirada t'ho expressa tot. És impressionant, eh? I a més dic, es comunica amb la mirada perquè té una pantalla que ell té unes icones, uns gràfics i tal, i mirant et pot dir res, alguna coseta, i sempre que pot, mira la pantalla i selecciona la imatge de vull anar a córrer, vull anar a córrer. Sí, sí, Empujando Sonrisas, vull anar a córrer.
2: Wow.
3: Sí. Quan veu el seu pare que es vesteix amb roba d'esport per anar a córrer, es posa neguitós perquè vol sortir, ja no vol esmorzar, ja no vol fer res, ell està neguitós perquè vol sortir a córrer. Va arribar un punt que el meu amic em deia, ostres, m'he d'amagar com Superman, m'he de ficar la roba de córrer a sota de la roba normal. Si ell no em pot acompanyar perquè està plovent o el que sigui, surto vestit de normal i quan surto al carrer em trec la roba de sobre i em quedo vestit d'esport.
2: És com aquells anuncis, no? Que la filla surt de casa amb roba normal
3: tal
2: i l'ascensor surt per sortir de festa, no?
3: Correcte, correcte.
2: Un pare que es transforma en,
3: sí,
2: qualsevol,
3: sí,
2: racó,
3: sí. Sí, sí,
2: per poder sortir.
3: Sí.
2: M'agradaria fer-te alguna pregunta d'aquest viatge d'Argentina, però ja més a nivell personal i ja,
3: sí,
2: no tan emocional, amb Empujando Sonrisas, no? Què et quedes tu de l'Argentina? I m'agradaria, per exemple, quin menjar t'ha sorprès d'allà de l'Argentina?
3: Mira, m'ha encantat el asado, perquè jo no sóc molt de carn i a tot arreu que he anat la carn és espectacular. Són els mestres de la carn, la fan perfecta.
2: Fins i tot aquí a Barcelona, eh?
3: Sí.
2: Vas a un restaurant argentí i la carn, encara que sigui la mateixa del restaurant del costat, la cuinen diferent, però és que la carn argentina...
3: La dominen. Exacte. I també m'ha cridat molt l'atenció, per exemple, que els encanta el formatge. El formatge te'l fiquen per tot arreu. I com a mi m'encanta el formatge, també feliç. Contenta. Demanaves unes llenties amb formatge. Demania la milanesa amb formatge per sobre. Formatge per tot arreu. I bueno, els alfajors, bueno, els postres, tot això, els dolços, també els fan boníssims. En realitat, es menja superbé. Sí.
2: Dintre de la pobresa es menja bé, perquè hi ha països que són més rics.
3: Clar.
2: Ells, dintre, i no es menja tan bé.
3: Sí, ells no són un país pobre, bueno, considero, el que passa que és un país una mica polaritzat i molt maltractat una mica per la política i tot el que ha passat. Però realment recursos, han sigut un país molt ric i han tingut molts recursos. El que passa que hi ha hagut unes crisis que els han matxacat. Bueno, em deia, vaig conèixer, perquè ja coneixes molta gent, i em deia un argentí que ell fa no sé quants anys va poder comprar-se un cotxe nou. Diu, però ara, avui dia, és impossible que ningú es pugui comprar un cotxe nou. Tot han de ser cotxes de segona mà. I veus que és veritat, tot està molt reaprofitat. Hi ha molta botiga de segona mà i, bueno, intentar amb el que tenen treure el millor possible. Fer estirar l'economia tot el que poden.
2: Doncs anem en compte, perquè aquest primer món poder ens trobarem en aquesta situació no gaire lluny, perquè aquest consumisme no ens porta enlloc i al final arribarà que s'acabarà la producció, perquè s'acaba la matèria prima i haurem de reciclar-nos molt.
3: Sí, a nivell cultural m'ha sorprès molt. Per exemple, hi havia un teatre que era una llibreria, un teatre impressionant, era tot una llibreria. I veies, vas pel carrer i veus grafitis, però preciosos, murals preciosos. A nivell cultural és impressionant.
2: Això quina ciutat era?
3: A Buenos Aires.
2: A Buenos Aires mateix.
3: Sí.
2: Sí, perquè a més hi ha... També hi ha molta diferència entre les mateixes ciutats de l'Argentina, perquè és tan gran.
3: T'he de dir que he conegut la part més bollante, la part més rica d'Argentina. També m'he mogut pel centre de Buenos Aires. Soc coneixedora que si te'n vas per la perifèria de Buenos Aires, ploraries. Bueno, anant de l'aeroport ja veus xaboles, fins i tot un amic que va anar fa un any va comentar que veia una xabola construïda a sobre d'una altra xabola, o sigui, per maximitzar l'espai i perquè no tenen recursos, o sigui, una precarietat tremenda.
2: Anem a parlar de coses una mica, ara ja anem a canviar una mica. Bé, doncs una mica ara si... et sembla, seguirem parlant del projecte Sonrises, però també has portat un llibre que voldria també que m'expliquessis una miqueta, perquè aquest projecte va molt més enllà.
3: Sí, quan vam acabar el primer repte que vam fer de córrer de Boston a Nova York amb el meu amic José Luis, tornàvem en avió i ell m'estava explicant la seva història familiar, perquè ells van adoptar a Mario a Etiopia quan tenia 3 mesos, no sabien que tenia una malaltia o una discapacitat, i va ser a Espanya quan es van adonar que tenia paràlisi cerebral, i llavors m'explicava la seva vivència, després van adoptar una altra nena a Vietnam, i la seva història era superinteressant. Llavors ell, en un moment determinat, em va dir que estava pensant escriure un llibre, que no sabia com començar, que no sabia. I jo li vaig dir, mira, anima't, jo t'ajudo, tu em vas enviant, tu comences a escriure, tu m'ho envies, si cal jo li acabo d'alguna forma, ho vaig editant. I així va néixer El Hilo Verde, que és el llibre que va escriure, va sortir fa un any, més o menys, i tots els beneficis que recapten d'aquest llibre van a Guinea-Bissau, a una ONG que es diu Kumpu, que està construint una escola, un edifici anexa a una escola. Allà no tenen els recursos, són nuls, no tenen res. És més, el que es recapta... Necessitaven 5.000 euros per construir aquest edifici. I aquests 5.000 euros són pel material, perquè la gent del poble és la que és la mà d'obra. I hem aconseguit, sembla que falten 300 euros o alguna cosa així per arribar als 5.000, però ja hem aconseguit l'objectiu que teníem.
2: Doncs anem a dir l'editorial, i si hi ha xarxes socials també de l'editorial, que la gent pugui aconseguir aquest llibre.
3: És El Hilo Verde de Círculo Rojo, l'escriptor José Luis Fernández. i podreu veure, si busqueu Círculo Rojo, també el llibre també estava, no sé si ara ja ho han retirat, però si busqueu per internet trobareu, està a diverses llibreries, L'Hilo Verde.
2: Tu ets periodista.
3: Jo sóc periodista, sí.
2: Però no et dediques a edició de llibres ni maquetació, no, fas un altre tipus de feina.
3: Jo estic coordinant publicacions mèdiques i científiques a un altre editorial.
2: Per tant, sí, una mica, el tema de sí, redacció i com s'ha de maquetar,
3: sí,
2: això ho tens molt per la mà.
3: Sí, això tinc més per la mà, per això el vaig animar. Dic, mira, anima't, que si és per problemes d'aquest tipus, jo et puc fer un cop de mà sense cap inconvenient. Jo encantada de la vida.
2: Parlant amb una mica de, en global, de tot el projecte, del llibre, de totes les teves vivències, tot això ja sé que t'aporta molta felicitat.
3: Sí.
2: Però a mi m'agradaria una mica que ens expliquessis com et sents i una miqueta impulsar i que la gent s'animi a fer aquests voluntariats, perquè sí, tot això són voluntariats.
3: És que hi ha molta opció de voluntariat. Hi ha molta gent que diu, és que no tinc temps. Jo crec que, si vols, pots aconseguir. És que tampoc et demanen 2, 3 hores, 4 hores al dia. És que hi ha voluntariats d'una hora a la setmana. O sigui, es pot fer de més i de menys. Per mi és supergratificant. A mi em dona la vida fer aquestes coses. Sentir que aquestes coses que faig poden ajudar una miqueta a que una altra persona tingui una vida una mica més fàcil, o donar visibilitat a una realitat, i que, per exemple, amb això del cruce, que tothom deia, és una bogeria, però què voleu amb això? Doncs volem donar visibilitat, i que si hi ha una persona que té un fill o una filla amb una discapacitat i pensa que s'ha de quedar a casa sense sortir perquè no hi ha opcions d'oci, que vegi aquests exemples, que hi ha moltíssimes ONGs, moltíssimes organitzacions que fan coses superinteressants, i diguin, ostres, no, podem fer això, podem anar a la muntanya, podem córrer, podem fer excursionisme, es poden fer moltes coses, no, el teu oci no està limitat o tan condicionat per aquest diagnòstic.
2: Aquí vam fer una entrevista amb un noi que també té TDAH, val? I ara ho sento, però de memòria no me'n recordo del nom del llibre, però també tots els, la recaptació de la venda d'aquest llibre va a favor d'aquesta associació. I també vam parlar amb el Juanjo Bofill, que va fer el llibre Donde está mi sobre, sí, i tots els diners també van per recaptació a l'església de Santa Anna de Barcelona.
3: Sí.
2: Per tant, hi ha molta gent que fa voluntariat, i és el que tu deies. A vegades no és una hora, a vegades és un projecte que, clar, et dedica un any de la teva vida, però després això va fent el seu pòsit i va anant i va rolant i va creixent, no?
3: Sí. Fins i tot hi ha molta gent que es jubila i no saben què fer amb el seu temps. Ostres, jo ho recomano moltíssim. A més, busca una cosa que et cridi, perquè hi ha moltíssimes coses que pots fer. Si uneixes el voluntariat amb una cosa que t'apassiona, a mi l'escriptura, el córrer, és un match perfecte. O sigui que t'enriqueixes, o sigui, aportes, et sents bé, però a més tu estàs beneficiant-te d'aquesta col·laboració. O sigui que jo animo a tothom que pugui buscar un temps, cadascú en la mesura de les seves possibilitats, i fer alguna cosa de voluntariat. Sí.
2: I això a nivell familiar també enriqueix, perquè els teus
3: moltíssim
2: fills els estàs educant
3: amb valors.
2: Exacte.
3: Ells viuen amb la... perquè a més hem tingut molt contacte amb els meus amics, amb

0: afortunades que som.
1: Moltíssim.
0: Encara que ens queixem de que estem dintre d'un sistema consumista, que estem vivint a Barcelona, que la ciutat, la contaminació, el soroll, però quan te'n vas amb altres països dius, però si m'estic queixant i soc molt afortunada.
1: Som uns privilegiats. I a més viatjo perquè a vegades dic, ostres, quina mandra fer les maletes per marxar de viatge. I veig que José Luis i Paula marxaven amb dues cadires de rodes, el menjar triturat del seu fill envasat al buit amb un per refrigerar i guardat per aquests dies, més quatre maletes perquè té un respirador, un no sé què. I dic, ostres, jo de què em queixaré? Si viatjo amb el meu fill, amb els meus fills, amb una motxilla. O sigui que veus aquestes coses i per mi són inspiració.
0: M'ha agradat això.
1: Sí.
0: Inspiració.
1: Sí.
0: Ens quedem amb el somriure?
1: Ens quedem amb el somriure, i tant.
0: Amb la mirada d'en Mario?
1: I tant. I la del Pedro. No em vull deixar el Pedro. El Pedro és l'altre component també, l'altre noi que va amb cadira de rodes. És un noi que té paràlisi cerebral i autisme. I volia comentar que en aquest viatge... ha sigut tan terapèutic que és un nen, és un noi, bueno, té 22 anys, li costava el contacte físic, no responia als estímuls i ha acabat responent a totes les preguntes, fent abraçades a la gent, et buscava per fer abraçades, seia al teu costat, buscava un contacte, la seva mare deia que estaven fent teràpia perquè tingués més mobilitat de braços i que ha estat com 2 anys per intentar aixecar braços. S'ha fet fotos aixecant els braços, o sigui, aquestes coses per a aquests nois... és una teràpia que en anys no ho aconsegueixen. La seva mare plorava, bueno, hem plorat molt aquest viatge.
0: Clar, perquè on no arriba la medicina...
1: Ostres, arriba l'amor...
0: Arriba, exacte, arriba l'amor, sí. Arriba les emocions.
1: Les emocions, i això omple moltíssim. O sigui, la teràpia de l'amor, recomanable 100%. Hem sigut un grup a més molt benvingut, ens estimem tots molt, i el respecte, el carinyo, això es nota. Ho perceben, se senten còmodes... I ha sigut un avenç aquest noi, a més, i curiós, Isabel, com ens autolimitem i a vegades com limitem els nostres fills sense saber-ho, perquè estàvem a la cursa i hi havia moments de la cursa que la cadira de rodes no hi cabia perquè s'estretava molt el camí o perquè era molt, molt empinat, i ell havia de baixar de la cadira de rodes. Ell sí que té una certa mobilitat i a vegades va caminant, però la seva mare mai es va imaginar que acabaria pràcticament escalant trossos, i ho feia amb ajuda, agafat de la mà, però amb un entusiasme, una il·lusió, que pujava per camins que la seva mare deia mai de la vida m'hagués imaginat que el meu fill hagués anat per aquí. O sigui, el que fa, a vegades pensem que no serà possible i fins que no ens posem a prova no ho veiem.
0: És impressionant,
1: sí,
0: de veritat, aquestes vivències, sí, tal com ho estàs explicant.
1: Sí.
0: Sílvia, estic segura que tens algun projecte ja en ment i que estàs preparant alguna cosa.
1: Sempre diem, perquè els meus amics i jo quan ens veiem, sempre ha de sortir alguna cosa més, i en aquest viatge dèiem, bueno, vam tornar el diumenge, i dèiem, bé, dilluns, dimarts potser ens donem una treva, però dimecres ja comencem a treballar per la propera. Hem vingut tots tan emocionats, amb tantes ganes de fer coses, es poden fer coses tan boniques. Aquest any, bueno, tenim alguna cosa al cap, li hem de donar forma, però la comunitat de gent que vas coneixent, de pares, mares, familiars que corren amb nens amb cadira de rodes, i les xarxes socials fan molt favor per això, estem pensant potser fer alguna cosa, alguna trobada, alguna cosa, però sí, ells sempre diuen, a cabeza no em para, en gallec, a cabeza no em para, i la meva tampoc, així que sí que estem pensant fer alguna coseta, perquè això, sempre pensem, no és un punt, feia molta pena fer el punt i final, dèiem, això no és un punt i final, és un punt i seguit, continuarem.
0: Doncs farem un punt i seguit amb aquesta entrevista, i amb la Sílvia, perquè... Bueno, ja ho saps, i el teu pare també, teniu els micròfons d'Esplugues FM oberts per vosaltres, perquè necessiteu. Quan acabo les entrevistes, sempre dic el mateix, em repeteixo. Alguna cosa que jo no t'hagi preguntat, que tu creguis que és important, que ens has d'explicar?
1: Ostres.
0: Jo crec que hem parlat gairebé de tot, però alguna cosa que tu pensessis ara... Això la Isabel no m'ho ha preguntat i m'ho havia d'haver preguntat i és una cosa que he d'explicar.
1: Jo crec que hem parlat pràcticament de tot, només incidir en això...

0: de que donar visibilitat a aquests temes permet que altra gent se li engegui la llumeta per col·laborar d'alguna manera o, si estan patint algun tipus de diagnòstic, algun tipus de malaltia, potser per dir, mira, jo també puc fer aquestes coses. Però realment, Isabel, jo crec que ho hem tractat tot.
1: Fins i tot ara m'està passant pel cap gent sí. que està amb depressió.
0: Ui, que, l'esport és el millor que els
1: vegin,
0: pot passar.
1: Que vegin sí. com s'esforça
0: i tant
1: la gent en sí. poder superar aquestes limitacions.
0: Sí, l'esport realment és curatiu. O sigui, les endorfines que generes, a mi em passa, jo cada cop que acabo una cursa, estic corrent, dic, mare meva, per què m'he apuntat a aquesta cursa? És horrorós. Després acabo i dic, ostres, em trobo superbé. Em trobo superbé perquè generes unes endorfines, això sempre ajuda. Jo crec, a veure, no soc, sense ser cap experta, però els psicòlegs i això, és, crec que és una de les coses que recomanen quan una persona no està passant pel seu millor moment, sempre amb atenció mèdica, si necessiten medicació, medicació, però coses que podem fer, sí. jo crec que esport.
1: Jo ara et vull fer una pregunta personal.
0: Sí.
1: I com se sol dir, si la consideres impertinent no cal que me la contestis.
0: Ah, no crec.
1: Ja que els teus pares estan tan vinculats amb el Camino de Santiago de l'associació d'aquí d'Esplugues, quan penses fer el Camino de Santiago?
0: Oi, mira, m'encantaria, eh? Bona pregunta, perquè en casa de l'herrero, cuchara de palo, els meus pares porten molts anys fent el Camino de Santiago, es coneixen totes les variants i són de l'associació d'amics
1: sí,
0: de Camino de Santiago.
1: Sí, han estat aquí, que han fet aquí, entrevistes. Sí.
0: Són, ja els coneixeu. M'encantaria, ara tinc nens petits i dic, ostres, amb els nens no...
1: És perquè, més difícil.
0: Sí, no ho gaudiran tant ells, no ho gaudiré jo... Però a la que ja sigui una miqueta més grans és una assignatura pendent i, a més, rebré la millor assessoria a casa meva. Així que sí, ho tinc pendent, eh? M'encantaria.
1: Doncs si et sembla, amb aquesta inclusió, amb el somriure i la mirada del Mario,
0: sí.
1: amb aquesta persistència i força de voluntat del Pedro,
0: sí.
1: amb tot l'amor que poseu tots els components d'Empujando Sonrisas, et donem les gràcies per haver estat aquí amb nosaltres i si fa falta una altra entrevista o fins i tot per telèfon amb alguna altra persona d'aquesta comunitat, ho farem.
0: Molt bé, moltíssimes gràcies.
1: Una abraçada.
0: Una abraçada.
1: M'agrada dir això, una abraçada per a totes aquestes persones que fan possible aquests projectes.
0: Gràcies.
2: Les entrevistes d'Esplugues FM.

estrelles són fars a l'horitzó. Jo sempre les he vist en els teus ulls. Dus a dins, inquieta i viva, la crida dels esculls d'una terra llunyana. Somnis enllà. Quan de nit, nues i plenes de cançons, vinguin a buscar-te des del mar les sirenes del viatge, no ho dubtis i emprèn el vol. Aquí tens el meu desig. Camina. Camina lluny. Camina com qui vol saber-ho tot. Camina fins a trencar-te.

siguis lluny, una cançó et torni a casa. Que quan s'enamorin de tu no pretenguin tenir-te, només acompanyar-te. Que la vida no sigui només un llit amable, un passeig dolç. Que les coses que esperes no siguin com esperes quan les visquis. Que tinguis l'alegria dels dies clars. Que els matins et despertin sense precipicis. Que estimis molt algú sense que el necessitis. I no deixis que les ferides s'endureixin al cor, que no reposin el pou de l'ànima. Recorda, si plou dins teu, que caminar cura les ferides. Que viure, viure no és estar vius. Viure és l'actitud d'omplir la vida. La vida, allò que passa,

0: Les entrevistes d'Esplugues FM.
1: Des del Consell de Cultura Popular d'entitats d'aquí d'Esplugues de Llobregat s'estan fent tota una sèrie de formacions. És preservar, revisar, i són unes formacions en fil a l'agulla. Per parlar-ne de tots aquests tallers que s'estan realitzant, avui tenim amb nosaltres a la Esther Santos, que forma part d'aquesta comissió feminista de la Coordinadora de Cultura Popular. Benvinguda, Esther.
2: Hola.
1: Doncs explica'ns una mica com sorgeix el tema aquest de fer aquestes formacions a través de la Coordinadora de Cultura.
2: Doncs això sorgeix primer de la sospita que necessitàvem una feina en aquest sentit, que és una feina que en realitat no necessitem en la cultura popular més que en altres àmbits, vull dir que es necessita fer aquesta revisió en tots els àmbits. Però aquí vam tenir la sort de poder fer una petita enquesta en totes les entitats i vam veure doncs, que hi havia un biaix de gènere molt evident en molts sentits, i per exemple a l'hora d'agafar segons quins càrrecs, de desenvolupar segons quines tasques, doncs vam veure que hi havia un biaix de gènere molt evident, no? Per exemple, les persones que representen les diferents entitats dins la coordinadora són molt majoritàriament homes. Som 12 entitats i hi ha, mira, només dues de les entitats estan representades per dones, no? Després, per exemple, els càrrecs de secretaria dintre de les entitats passa justament al contrari, doncs 9 d'aquestes 12 tenen secretàries dones. I llavors, bueno, també vèiem que les dinàmiques dintre de la coordinadora eren molt revisables, eren molt, molt millorables en aquest sentit, i pensàvem que això també segurament tenia una traducció en les dinàmiques que es donaven dintre de les mateixes entitats. I llavors vam decidir fer aquesta proposta i va tenir bastant bona acollida. Sí que és veritat que dins de les diferents entitats hi ha nivells de conscienciació molt diferents, però una mica també és l'objectiu d'aquestes formacions, no? Posar un mirall davant de les colles i poder fer un treball d'anàlisi primer per després poder canviar les coses que veiem que no ens agraden.
1: Està molt bé, és un reflex de la nostra societat el que passa a les entitats, i també està bé que feu aquesta feina perquè es tracta que les entitats no és simplement que esteu de festa i de gresca, sinó que feu un treball amb consciència i amb responsabilitat.
2: Clar, clar. Sí, jo crec que la gràcia una mica és entendre la responsabilitat que tenim a l'hora de mantenir les tradicions, però també la responsabilitat que tenim a l'hora de crear la societat del futur, no? I com deies, al final en les entitats l'únic que passa és que es reprodueix una estructura que ja existeix fora d'aquestes entitats, òbviament, i que necessita d'un col·lectiu oprimit i d'un col·lectiu opressor per existir, i és justament això el que volem de construir. Llavors, doncs, com deia al principi, això ho necessitem fer en tots els àmbits, però mira, aquest és el nostre àmbit d'acció i començarem per aquí.
1: Per tant, l'objectiu principal d'aquests tallers seria preservar, revisar i aixecar consciències també? Seria, sí, un dels objectius?
2: Sí, al final el que volem fer és això, revisar quines són les maneres amb les que ens comuniquem, si aquestes maneres de comunicar estan atrevessades o no per el gènere, analitzar si s'utilitza el poder d'una manera determinada dintre de la coordinadora i dintre de les diferents entitats, i al final tot aquest treball per què? Doncs perquè en el futur vagi canviant, no? Perquè les cures dintre de les organitzacions estiguin a sobre la taula i no siguin algo que passa com espontàniament perquè algú que normalment és una dona se'n cuida, sinó que les cures són una cosa que s'han d'evidenciar, no?, com a tasca, i és l'única manera que molta gent se'n pugui fer responsable.
1: En una de les vostres publicitats que feu us posa crear espais de confiança, seguretat, per poder compartir les sensacions, vivències, experiències personals i grupals. Això ja ho has dit tu també.
2: Sí, això, clar, és evident que en les formacions que fem hi ha gent de totes les colles, llavors sí que hi ha moments que es treballa en petit grup, però és evident que en aquestes sessions doncs, hi haurà temps de fer la feina que doni temps de fer, no? Però sí que una de les voluntats és que la revisió que fem no sigui només teòrica, o sigui, no, que d'alguna manera ens treballem el com es reflexa aquesta estructura patriarcal en els nostres carns, o sigui, com nosaltres mateixes l'estem reproduint, i nosaltres mateixos. I clar, per poder fer aquest treball de revisió i d'assumir també que nosaltres també utilitzem el poder en el nostre favor quan el tenim, per poder fer aquesta feina òbviament es necessita d'un espai de confiança i de que no hi hagi judici, i de que tots entenem que si que tots som masclistes, primer, perquè hem crescut així, però que tots tenim dret a revisar-ho i a canviar-ho.
1: I a rectificar.
2: Exacte, eh? Exacte, sí.
1: Has parlat de les entitats que formen part de la coordinadora, i la pregunta seria, alguna persona que no formi part de les entitats podria venir a participar?
2: En principi, aquestes formacions estan adreçades a les entitats de cultura popular. Sí que és veritat que la voluntat era que això al llarg dels anys es pugui fer extensible a entitats d'altres tipus, o sigui, tant esportives com de cultura, però que no siguin de cultura popular, etc. I després, òbviament, a la població en general. Sí que és veritat que aquestes estan adreçades a les persones que participen de la cultura popular. En primera instància, les persones que tenen algun tipus de càrrec dintre d'aquestes entitats, però l'objectiu seria que tothom acabi passant-hi per aquestes formacions. Sí, clar, hi va haver aquest debat, ho fem obligatori o no? Perquè al final cap de nosaltres estem guanyant-nos la vida aquí, diguéssim, assalariadament, no? Per tant, tot diguéssim que és voluntari entre cometes, però sí que creiem que hi hauria d'haver aquesta mena d'obligació moral o encara que sigui per pressió de grup. Però bueno, la gràcia una mica era que la gent ho fes per compensiment, no? Perquè tots veiem la necessitat que hi ha aquí darrere. Però ho veiem com una feina a llarg termini, o sigui, veiem que això és la primera vegada que es fa i que d'aquí doncs, sortiran persones una mica més formades, una mica més feministes i al final per algun lloc ha de començar doncs, la combustió, no? I esperem que aquesta gent siguin doncs, el motor de canvi dintre de les seves entitats i que a poc a poc cada vegada hi hagi més gent convençuda i amb ganes de revisar-se.
1: Quines són les persones formadores?
2: És Fil a l'Agulla, que és una cooperativa que fan diverses tasques, entre elles fan acompanyaments tant a persones com a col·lectius, fan acompanyaments en moments de conflicte, però també en moments de canvi, de transformació en algun sentit, i fan formacions també, que diguéssim que és aquesta feina més preventiva, no? Que és el que venen a fer aquí a Esplugues.
1: Per tant, és un talló, això, d'anàlisi, de valoració, de conscienciació, vull dir, no hi ha taller d'autodefensa com altres llocs.
2: Físicament, no.
1: Val? No. És tot això de reflexió, conscienciació.
2: Sí, de la relació, de com ens relacionem, de quins rols agafem dintre d'un col·lectiu, quines tasques agafem, però no hi ha autodefensa física, potser, bueno, podríem tenir en compte com a proposta.
1: Per tant, és una feina important, perquè sempre que es parla de masclismes ho relacionem amb fer tallers d'autodefensa i està bé tenir, saber fer alguna clau, però el més important és conscienciar a la societat de que hi ha conductes que no s'han de realitzar i molt menys si són conductes violentes.
2: Sí, que al final és molt visual, no una agressió física, però que al final la quantitat d'agressions, encara que no siguin físiques, a les que ens sotmetem en el nostre dia a dia, són el que ens acaben fent vulnerables, no? I és aquí una mica on intenten atacar aquestes formacions.
1: Perquè en el cas vostre, que és una coordinadora d'entitats de cultura, hi ha un perfil molt concret. Però jo ara estava pensant abans quan tu mencionaves que poder, en un futur es podria ampliar amb algunes activitats o entitats esportives. I si mirem, a l'esport és molt, molt masclista, hi ha actituds molt masclistes. Vull dir que aquí sí que hi ha una feina molt important a fer.
2: Sí, bueno, diria que tot arreu, eh?
1: Perquè... Sí, evidentment. Sí.
2: Clar, jo no sé com faran... Bueno, ara em tiro a la piscina, però hi ha l'Ajuntament com amb la voluntat d'afavorir la feminització entre les organitzacions ha posat en les seves bases per les subvencions de les entitats, de fet, no? Ha posat el requisit de que les juntes estiguin formades amb...
1: Que hi hagi paritat.
2: Un mínim de 30%. Encara no anem a la paritat. Clar, això no teníem el dubte, no sé com ho faran amb les esportives. Bueno, però...
1: No cal que siguin esportives, perquè ara t'explicaré una cosa. Hi ha una entitat, no fa falta que digui quina, que no és de cultura ni és esportiva, que resulta que només hi ha dues dones i les dues són vocals. O sigui, presidència, vicepresidència, tresorer i no sé quin altre càrrec hi ha i comunicació externa, tots són homes.
2: Sí, és que hi ha exemples curiosos, perquè hi ha altres entitats, per exemple, on la grandíssima majoria de persones que formen part d'aquella entitat són dones, secretaria i tresoreria són dones i, en canvi, presidència és un home. Vull dir que de vegades es donen situacions que són absolutament surrealistes i que, no sé, que només que tu miris amb una mica d'ull crític. Exacte. Hi ha molta feina a fer, no?
1: Moltíssima.
2: Sí.
1: Teniu més projectes des d'aquesta comissió feminista o per fer altres tallers amb Fil a l'Agulla, que no siguin...
2: Clar, primer això, la idea seria reproduir aquestes formacions anualment perquè tothom pugui passar per aquí. I llavors, una idea més a llarg termini seria impulsar que això, la gràcia seria que s'impulsés dintre de cada entitat i la, com a coordinadora en principi no hi hauríem d'intervenir, però sí que podríem afavorir que les entitats fessin protocols feministes de prevenció d'agressions. Llavors, això tant a l'espai de festes, que això és evident, com per prevenció de violències dintre de dinàmiques internes, no cal que sigui en espais d'oci públic, no? Això seria una feina bonica d'assolir. Però bueno, que al final l'objectiu principal és que almenys dintre de les nostres organitzacions, en el nostre dia a dia, en les dinàmiques que fan avançar les nostres entitats, no estiguin almenys tan impregnades d'aquest masclisme. Això seria el nostre objectiu.
1: I en els punts liles, quan es fan festa major aquí a Esplugues, i en els punts liles, hi ha algun tipus de col·laboració?
2: A nivell personal, sí, però a nivell...
1: A nivell entitats, no.
2: A nivell orgànic.
1: Perquè l'Ajuntament el que fa és buscar voluntariat a nivell individual.
2: Sí.
1: I ho coordinen des del seu departament.
2: Sí, sí. Sí, em consta que diverses persones de la coordinadora vam anar a la formació aquesta de punts liles i sí que a nivell personal sí que hi ha persones que ja estan implicades, però a nivell d'entitat diria que cap entitat està ficada amb el punt lila com a entitat.
1: Doncs està molt bé que des de la coordinadora impulseu aquest tipus de tallers i que sigui a llarg termini, en un futur, que les pugueu anar reproduint any per any, perquè la veritat és que la lluita és dia a dia. Afortunadament està sortint ja de l'àmbit de les institucions el tema de protocolitzar moltes coses feministes. La ciutadania ens estem empoderant amb aquest tema, l'estem defensant i ens estem conscienciant i prova d'això és la feina que esteu fent des de la coordinadora amb la creació d'aquesta comissió. Donar-te les gràcies, Esther, per haver estat avui amb nosaltres. Podeu enviar un correu electrònic coordinadoresplugues@gmail.com i qualsevol informació, com has dit, Esther, doncs la podem trobar a les xarxes, tant a Twitter com a Instagram, que és com jo vaig trobar aquest cartell. I ja sempre quan acabo les entrevistes o aquestes xerrades que m'agraden fer amb les entitats, sempre pregunto alguna cosa que hauríem de dir que no t'hagi preguntat i que tu vulguis afegir.
2: Doncs que siguem crítics, no? Que la cultura popular té molt de mantenir, però encara té més de revisar, i que no estiguem acomplexades, no? Que el fet de no ser mainstream no ens faci ser massa conservadores, perquè al final per conservar massa ens ho acabarem carregant. Llavors, aquesta transformació que volem fer, que ningú li faci por, perquè és una transformació necessària, perquè és que si no la fem, la cultura popular s'acabarà extingint per si mateixa, perquè no quadrarà en l'estructura social que farem.
1: Això ens ho deia l'altre dia el Joan Sant Agustín, que deia que la tradició és evolució.
2: Correcte.
1: I que, per tant, hem d'estar oberts a l'evolució de les tradicions. I em va semblar que estava molt bé. I, a més, des d'una persona com és el Joan Sant Agustín, que porta molts anys en el capdavant de la cultura popular de la nostra població.
2: Però clar, té com molt valor que aquestes persones s'impliquin en aquesta transformació, perquè si no, nosaltres anirem coixos si no a fer-ho, no? Si aquests pilars de la cultura popular no hi estan implicats, nosaltres no ho farem bé segur.
1: Exacte. Doncs repeteixo, gràcies Esther per haver estat amb nosaltres com a representant de la comissió i també de la coordinadora de cultura popular. Moltes gràcies a les persones que fan possible tots aquests projectes i que us donen suport i us fan costat. Una abraçada per tothom.
2: Moltes gràcies.
1: A tu.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
2: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
3: Esplugues Comerç, per tracte personal i per la qualitat dels productes. Per comoditat i sostenibilitat. Per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
4: Estàs escoltant Esplugues FM.

Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iBooks. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.

0: vas amb tants papers?
1: A fer tràmits per la preinscripció escolar.
0: I no tens IDCAT mòbil?
2: L'IDCAT mòbil és un sistema gratuït que et permet identificar-te digitalment per comunicar-te i fer tràmits amb l'administració catalana. És segur, no cal recordar cap contrasenya ni instal·lar cap programari. Dóna't d'alta a idcatmòbil.cat. Només has de tenir més de 16 anys, disposar d'un document d'identitat oficial o passaport i un telèfon mòbil.
0: Què? Vas a fer tràmits?
2: 012. La millor resposta.
3: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten als animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses, on es pot recollir aquest material a qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.
4: Estàs escoltant Esplugues FM.